0: Doncs cada dia més caut. Estic per regalar les pintes. Les vols?
1: Museu Particular. Capítol 7. La pinta.
2: Ei, Àlex.
0: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
2: Vale.
1: Museu Particular.
0: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
2: No sé, un parell, potser? Dues?
0: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixodes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls. Ai, les llèmenes.
2: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
0: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
2: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
0: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
2: Què dius ara?
0: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
2: no?
0: O barrets o de més, o, evidentment, raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
2: Ostres!
0: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
2: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
0: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que
2: a través d'un
0: antiquari o de més podries arribar, no? a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no? Que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no? Després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional. perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans d'iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no? De qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o als evangelis, no? I és molt important.
2: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
0: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ, és a dir, no era tan
2: públic.
0: No era tan litúrgic
2: de preparació
0: públic, sinó
2: sacerdot,
0: no, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
2: a posar, doncs,
0: porten 40.000 capes, no? La casulla, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
2: pentinar. Se'm fa molt tendre, no? Allò com de la mama que pentina el fillet.
0: Sí, sí, sí.
2: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó, eh?
0: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament als... la població se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
2: Ai,
0: que és la pinta de la Mare de Déu.
2: Oh!
0: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
2: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
0: Doncs és fantàstic perquè el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? de la corona, no? de la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la Catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
2: Els tenim localitzats.
0: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
2: Oh, quina mania!
0: És el que té, no?
2: Oh! No puc entre les larves i això, ja moriré.
0: I també la samarreta del Nen Jesús.
2: Això m'agrada també, això és mono.
0: Això està bé, no? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que com dic, es conserva a la Seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. I com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
2: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
0: Sí, exacte, és juntament amb les ungles,
2: exacte.
0: No? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
2: Sí.
0: Vull dir, però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
2: Uf! Que fa que no patini algo?
0: Bueno, podria ser. Però no, una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
2: Mare meva.
0: No sé si ho coneixes, un tal senyor Charles Goodyear.
2: Ah? Sí, algun sou meu s'han portat aquests senyors.
0: Doncs
2: sí, sí.
0: Efectivament, és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no?, i es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés d'altes temperatures i demés que fa que sigui, que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos, no?
2: Sí.
0: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada?
2: El
0: primer?
2: Pinta.
0: Una pinta.
2: Què dius ara?
0: Va començar...
2: Clar, per evitar el fris.
0: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de Carey, doncs si et cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no?, de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no?, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no?, un objecte 100% utilitari.
2: Clar.
0: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no?, o de...
2: Bellíssim,
0: no?,
2: de
0: suport artístic
2: i
0: de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no?, on tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no?, com per exemple el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
2: Pinta.
0: És aquella en què, no?, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no?, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no?, de la cançó,
2: sí,
0: Barcelona, que evidentment ens la van fotre perquè, no?, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata, signada per la, no?, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
2: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no hi puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va bastant massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus, les graelles on es pengen els quadres, les reserves, se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No va per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale
1: un peine".
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia "Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat". Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests quatre patrons és el tant per cent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, i en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc dos patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, en sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar en sec per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: I molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo cada dia menys,
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, a dia d'avui encara la podeu trobar a Origins of the Afrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no?, a partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre des del privilegi, no? Aleshores, no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la perruqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins,
1: exacte.
0: Exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que más o menos, menos
1: pots
0: afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell. El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record amb 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de... Sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt, i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable, i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no, et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una, una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, no, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Salutacions des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. La nostra pretensió és fer que el sofà de casa es mori d'avorriment tots els caps de setmana i per fer-ho possible proposem tres continguts. Els d'avui són aquests. Començarem anant cap a la plana empordanesa, en concret a Pals. Terra d'arròs. El Xiulet de Pals és un trenet que fa la ruta pel Molí i els arrossars de Pals. Del recorregut i de la tradició arrossera d'aquest municipi del Baix Empordà en parlarà tot seguit la guia del trenet, l'Eva Gil. A l'espai de senderisme, el Xavi Tió proposa una ruta a la Roca de Narieda i al Tossal de Balinyó, una gran paret rocallosa que s'alça molt a prop de la vall que forma el Segre i la carretera C14 entre Coll de Nargó i Organyà. Descriurà la ruta i, evidentment, en farà la corresponent fitxa tècnica. Seguim voltant per Xile, de la mà de les viatgeres Conxita Tarruell i Rosa Pi i del seu llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. No podia faltar una estada a la capital, Santiago, una experiència que les va portar a conèixer gent i alhora els llocs més emblemàtics de la ciutat. Aquests són els tres continguts d'un programa que comencem ara mateix. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Banyada pel mar Mediterrani i pentinada per la tramuntana, l'extensa plana de l'Empordanet és un mosaic on s'hi escampen pobles de pedra i camps de conreu, ben delimitats per fileres d'arbres que trenquen la perspectiva planera de l'horitzó. Posem el punt de mira en un petit sector d'aquest Baix Empordà interior, d'aquest rere país que hi ha a les construccions turístiques de la costa. Anem a Pals. Ens hi espera el seu cultiu més emblemàtic, l'arròs. A Pals i a l'entorn hi ha prop de 900 hectàrees d'arrossar que generen cada any unes 7.000 tones d'aquest cereal, de l'espècie Oryza sativa, i que constitueix un dels aliments més bàsics de la nostra dieta. A Pals es coneix el conreu des del segle XV, però fora d'aquest aspecte productiu, els arrossars llueixen un paisatge molt especial. Avui el descobrim. I ho fem de la mà del Xiulet de Pals, un projecte impulsat pels propietaris del Molí de Pals que, dalt d'un trenet articulat de dos vagons, proposa la ruta de l'arròs. Aquest itinerari és l'estrella, però en fan dos més, la ruta dels pobles medievals i la ruta Pals Gòtic. Nosaltres, però, ens centrarem en la ruta que ens apropa cap a aquest cereal imprescindible per la humanitat. L'Eva Gil Ramírez n'és la guia i ens comença traçant el recorregut d'aquesta proposta que té dos grans atractius: veure les extensions de camps d'arròs i també un històric molí.
2: El trajecte per anar fins al molí és d'uns 20 minutets i creuem per la part antiga del casc antic, passant pel cementiri i enfilant-nos per mig de camps de cultiu fins a arribar als camps d'arròs i al molí. La parada es fa en el molí aproximadament i estem una hora, però allà veiem de tot, és a dir, des de la part del camp entrem, veiem com és el procés de blanquejat de l'arròs amb màquines de mostra, veiem la maquinària antiga també, fem un tast de cervesa fet amb arròs, hi ha possibilitat o no també de comprar arròs, si es volen allà, tornem a pujar al trenet i ens en tornem per l'altra banda de camp, que també ens ocupa 20 minuts de trajecte fins a arribar a Pals.
1: La ruta de l'arròs de Pals és circular, té una durada d'unes 2 hores i és apta per tots els públics, escolars, gent gran, famílies, etc, etc. Transcorre per terres que s'agrupen al voltant de la marca Arròs de Pals i que també inclou els municipis de Torroella de Montgrí, Fontanilles, Palau-sató, Riumors, Castelló d'Empúries i Bellcaire d'Empordà. Els arrossars són en terrenys integrats al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. Per tant, a més d'aquest vegetal, hi ha altres habitants, una rica varietat d'aus i mamífers.
2: Quan passem pels arrossars, també tens la possibilitat de fer observació d'ocells, si tens sort, evidentment, perquè això vos va segons el dia, no? I la sort que tinguis aquell dia, però ens hi hem trobat moltes vegades d'estar fent explicacions allà al costat del camp i tenir al damunt dels nostres caps 100 cigonyes volant per allà dalt. O també tenim altres animalons que circulen per allà als arrossars. I nosaltres en el molí també tenim informacions d'espècies que estan en aquest entorn dels arrossars, fauna i flora, espècies invasores, les autòctones...
1: L'Eva ens acaba de citar el molí. Anem cap allà, perquè és una part essencial de la proposta d'avui. És un edifici històric datat del 1452 que manté una part antiga que a poc es va museïtzant i una de moderna on, evidentment, s'hi treballa en el dia a dia.
2: El molí està situat enmig del camp d'arròs. Es pot visitar amb aquesta activitat que tenim nosaltres a través del terrenet. El molí està en actiu. Tenim una part, diguéssim, que és la que s'ha modernitzat i la que s'utilitza per fer l'arròs, perquè encara en fem d'arròs en allà. Però tenim una part, que és la part més antiga, que és la que no és exactament... Sí, la tenim com un museu, però l'hem anat rescatant mica en mica. És això, al principi hi havia una zona molt petita que es podia aprofitar per veure i any rere any l'hem anat com recuperant. I la part que visitem, on hi entrem quan fem la ruta de l'arròs, és justament a la sala antiga del molí d'arròs, que és la que tenim en condicions de visitar.
1: I és a la sortida del molí i ja de tornada cap a la vila de Pals quan el visitant, enfilat sobre el trenet, se sentirà més envoltat de camps d'arròs.
2: Sí que durant el recorregut i el circuit passem per mig de molts de camps. En el recorregut inicial són més altres cultius, diguem-ne altres cereals de secà, blat, ordi, civada, colza, no sé, girassols, això depèn de l'any. I quan sortim del molí sí que ens trobem molts més arrossars. Per això deia que no passes mai pel mateix recorregut, és a dir, veiem coses diferents.
1: I també veiem diferents els camps d'arrossars segons l'època de l'any. El color marró domina a la tardor i sobretot a l'hivern, quan els camps descansen. El verd, en diferents tons i intensitats, va fent-se lloc cada cop més a mesura que avança la primavera i l'estiu. L'Eva aclareix que la ruta de l'arròs es pot fer tot l'any, tot i que per veure la planta al camp cal anar-hi des de març, quan se sembra, i fins a l'octubre, quan se sega. A partir de maig, el color verd comença a ser molt esplendorós.
2: Maig, juny, podries veure camps inundats. Juliol, podries veure planta en creixement. Si ens n'anem més a finals d'agost o setembre, veuries l'arròs ja crescut i madurant. Llavors, clar, dona marge, a fer la ruta, jo et diria... des del maig fins a finals d'octubre, idealment. Si vens molt abans, que també la fem, nosaltres ja t'ho dic, des del març ja comencem a funcionar, perquè al final, com que recorres diferents camps, sempre veus una mica de context. Però si tu vols trobar l'arròs crescut al camp, doncs hauria de ser més el juliol, agost, setembre, octubre.
1: Transitar al voltant dels camps d'arròs de Pals és fer un cop d'ull al passat, a segles de presència. Com a mínim, a mig miler d'anys. La documentació existent així ho atresora.
2: Hi ha documents que indiquen que abans, el 1332, hi havia hagut un molí de farina de blat, però que se'n parli de l'arròs és d'aquesta data, aquest he comentat, 1452. Si és possible que hi hagués abans, és possible. Documents no n'hi ha. També dir que l'arròs, en tot cas, no és un producte originari d'aquí. Per tant, en algun moment, aquesta llavor, aquest gra de conreu, va arribar aquí. I llavors es va poder aprofitar justament totes aquestes terres que eren inundades a la zona de Pals i que fins a llavors no s'havien pogut aprofitar.
1: La ruta de l'arròs de Pals és una de les tres que organitza el Xiulet de Pals. Les altres dues, recordem-ho, tenen una vessant més històrica i patrimonial. Una d'elles és la ruta Pals Gòtic i l'altra, la ruta dels pobles medievals, que visita tot l'entorn. Ho explica l'Eva Gil.
2: I llavors tenim la ruta de Pals Gòtic, que és només per visitar, són per visites més curtes, que normalment quan hi ha grups que tenen moltes activitats, no?, i a Pals hi estan molt poca estona, doncs a vegades sol·liciten aquesta, no?, que és Pals Gòtic, i si no també tenim la dels pobles medievals, que normalment el que fem és visitar Pere Tallada i Palau Sator. Sí que és veritat que podem fer combinacions diferents, o a vegades fem combinades, i llavors dius, mira, no, aquest poble no, però aquest sí.
1: Per qualsevol de les tres opcions, cal apuntar-s'hi omplint el formulari del web elxiuletdepals.com. Podreu recórrer els empedrats carrers del nucli antic palsenc, fer un tomb fins a viles properes, o inserir-se en el món d'aquest cereal, l'arròs, i posar el colofó fent una rosseta en qualsevol dels molts restaurants de la zona. Perquè l'arròs de Pals és molt bo, i per acabar, l'Eva ens el defensa fervorosament.
2: L'arròs de Pals, per què és tan bo? Perquè fa xup-xup en el camp. I tu dius, què vols dir que fa xup-xup en el camp? Doncs que el temps de maduració que necessita en el camp és més llarg que en altres llocs, degut a la climatologia que tenim nosaltres aquí a l'Empordà, que és diferent. I que tu dius, què teniu d'especial? Que estem tocats per la tramuntana, entre d'altres coses. Però també és veritat que la variació tèrmica que tenim fa que necessitem més temps de maduració en camp. Llavors diem que ens agafem les coses amb calma, però clar, el resultat quin és? Doncs un resultat magnífic.

0: sendes.
1: I després del nostre reportatge central és temps per fer una mica de senderisme amb el Xavi, tio. Xavi, què tal? Com estem?
2: Ah, Maria, com anem? Què tal?
1: Molt bé, amb energia i amb ganes. Cap on ens portes avui? Aviam.
2: Doncs mira, avui us proposo una atractiva ruta circular en un entorn que hem vist un munt de vegades quan anem de pas cap a la Seu d'Urgell o Andorra. Si recordeu les vegades que hi heu passat, entre Coll de Nargó i Organyà segur que us ha cridat l'atenció una gran paret que hi ha al vessant esquerre del Segre, és a dir, a l'altre cantó de la carretera. Estem parlant de la Roca de Narieda i del Tossal de Balinyó, que és el cim que la domina tot en terreny calcari. Estem situats a l'Alt Urgell i en concret a Fígols, un petit poble al costat d'Organyà, i és una ruta molt ben indicada i senyalitzada, sempre per corriols evidents, que ens permet assolir un panoràmic sense cims de la FEC, el Tossal de Balinyó, a través d'un itinerari que proposo fer-lo en sentit horari i que ens durà a la Font de Codonyes per després pujar a la Collada de Malivern, d'allà fer un tram més planer fins al cim del Tossal i a la tornada baixar per un tram una mica més dret que ens portarà al Coll d'Escala i després, tallant una pista, arribarem altra vegada al cotxe.
1: Doncs molt bé, anem a començar aquesta ruta d'avui. Quin és el punt de sortida, precisament on deixem el cotxe?
2: Doncs anem a començar a caminar en un pàrquing que hi ha a uns 400 metres de Fígols, a tocar de la gran masia de l'Ubac. És un pàrquing indicat al costat de la carretera i és el punt d'accés de la gran quantitat de vies d'escalada dels diversos sectors d'aquella zona de la Roca de Narieda i també de la impressionant via ferrada que hi ha instal·lada, potser o segurament la més llarga de Catalunya. Del pàrquing el que fem és traspassar la carretera i agafem una rampa encimentada que de seguida ens du al camí ral de Fígols a Perles. Trobem un pal indicatiu que ens orienta cap a l'esquerra, cap a llevant, i anem remuntant bastant per sobre el torrent de Fígols per una pineda jove que ha guanyat terreny a les feixes de conreu abandonades i que ens du al cap d'un quilòmetre a traspassar el Clot de les Tines, just sota el salt de la canal a la paret per on es despenja el torrent de les Tines. Continuem pujant suau per dins del bosc, ara alternat amb roures i amb boixos afectats per l'eruga del boix, fins a desembocar en una pista que, al poc, ens du a la Font de Codonyes, una font abundosa, urbanitzada, en un indret preciós i fresc, amb bancs i taules. I poc més enllà de la font, deixem la pista i, per la dreta, el pendent s'accentua una mica, seguint sempre els senyals grocs que anem trobant i els pals indicadors. Girem a sud, continuant per dins del bosc a l'Obaga, passem el petit grau de la Guixera fins a sortir al Collet de Dalt, sobre un petit serrat enlairat, i des d'on ja veiem els dos cims que farem més endavant. Per l'altre cantó, baixem suau per terreny obert, per Soleil, a traspassar altra vegada el torrent de les Tines, ara més per la capçalera. Traspassem també una pista i comencem a remuntar altra vegada pel bosc a l'Obaga. Anem a passar sota la roca d'Espatllagossos, és una espectacular formació rocosa amb vies d'escalada extraplomades. Fem un tram amb balconada sobre la paret que continua sota nostra i ja per fora del bosc, per camí obert sobre el calcari, acompanyats de farigoles i petits ginebrons, anem a sortir al Collet de la Canal del Joan o Collada de Malivern, on retrobem la pista que havíem traspassat feia una estona. Aquí deixem el camí ral, que se'n va per l'esquerra cap a Perles, i girem cap a Ponent. El que fem és iniciar un tram quasi pla que ens du al Collet sota el Tossal d'Oriola. El camí el flanqueja per la dreta, però nosaltres el deixem per continuar rectes i enfilar-nos, sense més problemes que el pendent i els ginebrons, fins a coronar el cimet, que és el punt més alt d'aquest sector. És el Tossal d'Oriola, 4 metres més alt que el Tossal de Balinyó que tenim just davant. Vistes impressionants sobre la vall de l'Inyà i l'embassament d'Oliana, i d'aquest primer cimet continuem recte pel llom que ens baixa a una collada ampla on retrobem els senyals grocs del camí que havíem abandonat feia poc i ja només ens queda la darrera pujada fins al capdamunt del Tossal de Balinyó. Aquí les vistes ja són espaterrants. Sobre Coll de Nargó, sota nostra, arran de les aigües de l'embassament, veiem també Fígols, veiem tota la vall del Segre, els plans d'Organyà a l'altre cantó, amb la muntanya de Santa Fe i l'ermita de Santa Fe, cimballada sobre el poble, i tota la dorsal de la Serra de Sant Joan al darrere. veiem l'ample vall de Cabó, que se'n va cap a Beaumort, tancada al nord per la Serra de Prada. A l'est veiem tota la vall de Linyà, coronada al fons pel Pedró dels Quatre Valles i el Port del Comte. I cap a sud tenim la Serra de Turp, al costat de Cambrils, i també tenim vistes de la Serra d'Auvens, amb el Coscollet, sobre d'Oliana. I cap al nord la vista se'n va fins al Pic de l'Orri, al Pallars. Veiem també el Salòria, piramidal i ben destacat, entre la vall Ferrera i Os de Civís. I veiem també el Bony de Carroi, ben bé al mig d'Andorra. Com diu aquell de la tele, brutal. Doncs després d'extasiar-nos amb aquestes magnífiques vistes, iniciem el retorn, desfent un tros de camí fins a baixar els plans sota el cim, on trobem un trencall que per l'esquerra ens duria a la sortida de la Ferrada i que nosaltres agafem a la dreta per anar davallant per terreny obert, per un camí molt ben traçat, que en marcades ziga-zagues ens baixa còmodament fins al bosc primer i ja després el darrer tram ens mena a sortir al Coll d'Escala, on tornem a retrobar la pista que havíem traspassat a l'anada, i d'aquí només ens queda seguir el camí senyalitzat amb estaques que va tallant successivament la pista i que ens baixa a tocar de Fígols, on tenim el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'aquesta extraordinària ruta anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
2: Estem parlant de 9,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 680 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi per anar xinutxant unes 5 horetes.
1: Grau de dificultat?
2: 2 sobre 5, només.
1: Internet.
2: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Roca Narieda, entre parèntesi, Tossal d'Oriola i Tossal de Balinyó, des de Fígols, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu el Porquet de Sant Antoni.
1: I tant, l'hem seguit unes quantes vegades i ens n'hi hem inspirat. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i república.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc Conchita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pi Mas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: Doncs no podíem passar per alt en aquest viatge a Xile el pas per la seva gran capital, Santiago, una urbs poblada per més de 7 milions d'ànimes i considerada una de les millors ciutats de l'Amèrica del Sud per qualitat de vida. A Santiago de Xile, la Conchita i la Rosa hi van visitar uns quants indrets, però també van conèixer gent i formes de viure. De tot plegat, ens en fan una síntesi en el quart capítol dels Quaderns del Viatger.
4: A Santiago, la Míriam, acompanyada dels seus fills, ens venen a rebre. Ens fan sentir benvingudes i ens porten a casa de l'Astri, que ens acollirà durant la nostra estada. Després visitem la Chascona, la casa de Pablo Neruda, que ens submergeix en el seu món de poesia i extravagància. La distribució és capritxosa, carregada d'escales de cargol. A cada racó es respira la seva passió pel mar. Un ull de vol obert a la imaginació i un menjador situat vora un rierol que crea la il·lusió d'estar a bord d'un vaixell. És com si Neruda hagués volgut portar l'oceà fins a casa seva. Després anem a la pujada al Cerro San Cristóbal, amb el funicular que ens regala una vista espectacular del cim, i la tornada amb telefèric que és suau i agradable. I ha estat una entrada preciosa a la capital.
3: L'Astrid ens acull a casa seva a Santiago. És una casa càlida i encantadora. Aquesta dona extraordinària amb qui compartim valuoses converses ens obre les portes del seu bonic jardí, on destaca un arbre dedicat al seu estimat marit, en Nabor, escriptor i poeta, que va deixar una gran empenta. Ens anima que coneguem la seva estimada ciutat i ens proposa diverses sortides. Una d'elles ha estat la Torre Costanera Center, una de les més altes d'Amèrica Llatina i coneguda com l'Sky Costanera. Gaudim de les vistes panoràmiques que ens obren un món nou des del majestuós Cerro Santa Lucía, el lloc on es va erigir la ciutat fins a l'històric Palacio de la Moneda, fundat a l'any 1805 per encunyar monedes, i més tard va ser el Palau Presidencial on van viure nombrosos presidents, fins l'any 1958. També ens parla del Parque Metropolitano amb la seva immensitat, que esdevé un espai de lleure i esport, que convida a respirar aire fresc i sentir-se viu, mentre que la serralada dels Andes amb el seu imponent cerro. El Nevado guarda una glacera on neix el riu Mapocho, símbol de la força i la continuïtat de la natura. Aquesta visita ens ha ajudat a captar l'essència de Santiago en tota la seva riquesa i contrast.

0: aconseguir escapar i retrobar-se amb la mare junt amb els seus fills, que havien fet un llarg recorregut fins a arribar a França per trobar-se tots junts. La història de la Isabel comença a Xile quan tenia 3 anys i encara avui aquesta casa és la seva llar. Durant la nostra estada a Santiago comparteix amb nosaltres la seva hospitalitat, la seva memòria i la força d'una vida marcada per l'exili i el retorn. Sempre acostuma a venir un cop l'any a Sabadell i aquest any ens hem retrobat i ha estat fantàstic.
1: A Santiago també ens trobem amb el Rodrigo, que és un sociòleg amic del meu nebot Jean-Paul. I anem a davant de l'església de San Francisco, on ens submergeix en la història d'un lloc sagrat i antic, declarat Monument Nacional. La seva estructura, que ha resistit amb dignitat 2 grans terratrèmols, amb els seus murs de pedra i sostres artesanals de fusta, és el testimoni d'un passat carregat d'emocions. Llavors anem a fer una visita al Centre d'Atenció Londres 38, una associació composta per familiars i amics dels desapareguts, i a mi ens commou. Sobretot el testimoni d'en Juan, arrestat, torturat als 15 anys. Un relat dolorós que recorda la importància de la memòria i de la lluita per la justícia. També anem amb ell al Mercat Artesanal de Santa Lucía. Coneixem en Felipe, un músic que ven instruments típics com la zampoña, el cultrum, i ens ofereix un trosset de tradició que vibra el ritme de la cultura local. I al final anem al Centre Cultural Gabriela Mistral, que ens captiva amb el seu innovador programa de dansa, teatre i música, a més de cinema i exposicions d'art. Ens agrada molt i ens acomiadem del Rodrigo i de Santiago.

La Conxita i la Rosa s'acomiaden de Santiago i nosaltres hem d'acomiadar el programa d'avui. Abans, però, els crèdits. L'Andreu Ortega, al control de so, el Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. La setmana vinent aprofundirem, mai millor dit, en l'espeleologia, perquè visitarem un centre d'interpretació d'aquesta temàtica a Vallirana. I mentrestant podeu recuperar antics programes al podcast del web martorelldigital.cat. Gràcies per escoltar-nos i aneu on aneu, que tingueu una molt bona rutina.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: El 1954, la científica Dorothy Emma Horseman, una de les ments que va ajudar a derrotar la poliomielitis, escrivia: «Les vacunes no només salven vides, transformen societats». I és fascinant, i també una mica descoratjador, observar com gairebé 70 anys després, en plena era de la informació, un virus anomenat Covid va desfermar no només una pandèmia biològica, sinó també una pandèmia de conspiracions. Perquè, si bé el coronavirus ens va obligar a tancar-nos a casa, també va obrir les portes a tota mena d'imaginació desbordada. Que si el virus era una arma biològica fabricada en un laboratori, que si les antenes de 5G activaven alguna cosa dins nostre, que si les vacunes implantaven microxips per controlar-nos, que si eren massa ràpides per ser segures, o que tot plegat era un pla de governs, farmacèutiques o qui toqués aquella setmana. I com sempre passa, les conspiracions van créixer més ràpid que el virus mateix. Entre el 2020 i el 2021, mentre els laboratoris corrien contra rellotge, els rumors ho feien encara més de pressa. I sí, les vacunes de la Covid van arribar ràpid, però no per art de màgia, sinó perquè mai abans a la història tants governs, tants diners i tants científics havien treballat alhora en un mateix objectiu. Tot plegat, mentre les agències reguladores es van saltar burocràcies, que no pas garanties, i van prioritzar recursos per validar-les en mesos i no en anys. Això sí, el preu d'aquesta velocitat fou monumental. Els governs van pagar preus astronòmics, alguns multiplicats per 2 o per 3 segons el contracte i la companyia. I encara avui hi ha informes que discuteixen si aquell cost era inevitable, excessiu o senzillament fruit d'una situació d'emergència mundial. Enmig d'aquest camp de batalla entre por i dades, entre mems i metges, entre desinformació i evidència, el moviment antivacunes no només va créixer, sinó que es va institucionalitzar. Ja no era només la típica veïna que ho ha llegit a un fòrum, sinó que eren influencers, polítics, tertulians i fins i tot professionals de la salut que amplificaven dubtes sense fonament científic. Per això avui aquí, com sempre amb humor, rigor i una mica de paciència, que també és un recurs limitat, parlarem d'un tema que combina ciència, psicologia, política i, sobretot, molta narrativa. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri conviuen. Però les pseudociències no tenen ni codi QR, ni pauta completa, ni passaport sanitari.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Així que comencem saludant el nostre geòleg de confiança, divulgador de geologia, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Què és aquest soroll? Què estàs fent? Sempre em sorprens. Què estàs fent? Què fas?
3: No, és que veient això, jo estava ara provant uns imants, perquè jo fa temps, jo em vaig posar una dosi de la vacuna de la Covid.
2: Sí.
3: I deien que portava grafè i que s'enganxaven els imants, i ara volia mirar, m'estava provant.
2: Ai. Va, encara prendràs mal. Serà pitjor el remei que la malaltia. Va.
3: Escolta. No se m'han enganxat, eh?
2: No, eh? De moment no. No. Escolta, doncs, tira una mica tot plegat com és això de les vacunes, d'on surten, què són una mica, explica'ns-ho.
3: Anem a mirar primer què és un virus, per entendre exactament què és un virus. Que a vegades diuen, un virus és una cosa que no té vida, que és... Bueno, és un virus està allà entre un ésser viu i una cosa inerta. No funciona si no està dins d'un hoste. Hi ha virus fets amb ADN, que són bastant estables genèticament. Hi ha virus que estan fets a base d'ARN, que muten molt, que tenen alta mutabilitat, com són, en aquest cas, el del Covid o el virus de la grip, que diuen, oi, cada any és nou, muta molt ràpidament.
2: Sí, això es diu molt. De fet, home, i amb la Covid, que et sortien soques noves cada setmana, pràcticament, eh?
3: Sí, per això, perquè és un virus fet amb ARN, té una alta mutabilitat. Uh-huh. A dins tot aquest ARN o aquest ADN està encapsulat a dins d'una closca de proteïna que protegeix aquest genoma, que a més li dona forma. I alguns d'ells tenen una envoltura feta de lípids, és a dir, de grasses.
2: De greix.
3: Això ens ho explicarà més bé un biòleg, saps que jo sóc més de coses inertes, eh?
2: Però bé, sí, tu ets més de pedres, diguem.
3: Sí. Doncs aquests que tenen aquesta envoltura lípida són són aquests que els pots combatre rentant-te bé les mans amb sabó, perquè saps que el sabó desfà tot el que són els greixos, no?
2: Els greixos. Uh-huh.
3: En aquest cas, el coronavirus té una envoltura lipídica, és una envoltura que ha robat de la cèl·lula hoste. Com viuen aquests? Quin és el cicle viral?
2: Estem parlant d'uns éssers que són molt, molt petits, molt, molt microscòpics, que això només es veuen amb un microscopi, eh? Una cosa tremendament
3: petita. Sí, molt petits, són molt petits. Són més petits que una cèl·lula perquè hi han d'entrar a dins. Uh-huh. Alguns són més grossos, eh? Però és a dir, els que ens fan mal a les nostres cèl·lules han de ser per nassos més petitonets.
2: I recordo que en algun capítol, si no recordo malament, el del Chemtrails, ens vas explicar, sembla que ho vas dir tu mateix, que per infectar tota la humanitat amb una petita cullereta de virus n'hi hauria prou. Oi que sí? Que ens havies dit
3: això? Es va calcular això. Es va calcular que la carga viral de totes les persones en un moment, la punta màxima de la Covid, uh-huh, si tu haguessis agafat tots els virus i els haguessis posat tots en un potet, haguessis aconseguit la mida de mitja cullereta de cafè.
2: Imagina't. Imagina't si és petit, el bitxo aquest, eh? I el mal que pot arribar a fer.
3: Sí, i allà dins hi haurien milions de milions de milions de virus petitonets. Uh-huh. Si te la barreges amb el cafè i t'ho veus, eh, allò?
2: Clar, això, mal assumpte, eh? Mala idea.
3: Sí, tindries una mala idea. No sé que ho barreges amb sabó. Llavors,
2: llavors potser encara el guanyes i tot.
3: Sí. Mira, què fa un virus? Mira, d'entrada, quan busca una cèl·lula hoste, a vegades sona ara a l'hivern amb aquests refredats i aquestes grips que tenim, entren els virus, troben una cèl·lula que té una mica, amb el fred, les cèl·lules també es desgasten una miqueta més, uh-huh, vale? Són més vulnerables, el virus pot entrar dins. Per això a l'hivern hi ha més refredats que a l'estiu. No perquè faci fred, has d'agafar un refredat, eh? Un refredat és un virus. Això que ho diuen les mares. Abriga't que agafaràs un refredat. No, no. Però el que passa és que si tens fred i t'hi fa fred, les cèl·lules sí es debiliten una mica més i permeten l'entrada dels virus.
2: Ah, veus? Fixa't. Això o sigui, no és un tema de que faci fred, sinó que és un tema tant, de debilitat de les membranes cel·lulars, diguem.
3: Sí, tenen raó en part les nostres mares i les nostres àvies.
2: Sempre entenen, eh?
3: Sí. No diré que no.
2: Són veritats inamovibles, eh?
3: Sí, exacte. La sabatilla a casa, sí.
2: Faltaria.
3: Doncs s'uneixen en una cèl·lula, tenen unes proteïnes que com una clau o un pany entren en aquesta cèl·lula i es queden adherides allà, penetren i alliberen el genoma a dins de la cèl·lula. I aquest genoma el que fa és segrestar la maquinària cel·lular i es dedica, bàsicament, aquest genoma, a replicar el propi virus, a fer-ne moltíssimes còpies d'ell mateix, fins que la cèl·lula aquesta doncs explota o allibera els virus de forma controlada i deixa anar més virus per infectar més cèl·lules i s'acaba.
2: I és una cadena i es va extenent, no? Això, precisament, el virus, no? Per això es diu així, també.
3: Uh-huh. Ah, això. Aquesta seria, doncs, el mecanisme d'actuació d'un virus. Els virus sempre els pots tenir voltant tu. De fet, n'hi haurà milers de diferents, segurament, a dins del teu cos ara mateix. Alguns que són capaços d'infectar-te, d'altres que no poden infectar-te perquè aquella proteïna no encaixa bé amb les teves cèl·lules i encaixa bé amb cèl·lules d'una planta, per exemple, o un insecte. Per això hi ha virus que afecten a certs organismes, virus que n'afecten a d'altres, no tots t'han d'afectar a tu, ni per res del món. Però sempre ha estat un problema. Els virus fa milions d'anys que estan sobre la Terra i és un mecanisme, per tant, que funciona, un mecanisme biològic que té continuïtat i que és probable que gràcies a ells doncs, nosaltres haguem incorporat parts de virus dins el nostre propi genoma humà i ara hi ha una teoria que diu, per exemple, que la parla humana és deguda a incorporar cadenes d'algun virus.
2: Carai.
3: Que ha fet evolucionar la consciència. Imagina't, però això són teories, eh? Ho deixo aquí, jo ho deixo més pels biòlegs, això. Ara potser no sé si m'estic entrant jo en el terreny més conspiranoic encara.
2: Bueno, és interessant, en tot cas, però esclar, aquí parlem de vacunes, eh? És a dir, ens has definit què és un virus, que a més, sembla que ho has dit abans, no? Que poden ser éssers molt resistents, fins i tot virus que queden, com aquell qui diu, en una mena de suspensió de adormits, no? I que poden estar, doncs, segles, fins i tot. I això ens ho explicarà l'Albert, però ben bé un virus pot ser un ésser que està, no es pot definir ben bé com un ésser viu, no? Depèn de com. Sinó que només per viure necessita l'hoste, no?
3: Sí, i de fet hi ha aquell problema que diuen és que si es desglacen els pols, l'aigua que hi ha allà dalt, sortiran els virus que hi ha encapsulats. I això sí, perquè els
2: això s'havia dit inclús de les tombes dels egipcis, no? De fet, deien allò de la maledicció de Tutankamon, que podia tenir a veure amb algun virus que estava latent en aquella tomba, no? I que després
3: virus i bactèries, sí. Alguna bactèria sembla que era més aviat Ebola, ara no me'n recordo quin era el problema, però sí, la maledicció de les mòmies egípcies era precisament que t'estaves menjant, que circulaven...
2: Que respiraven de cop.
3: Sí, tot de materials contaminats. Pensa que feien servir les venes de les mòmies per embolicar la carn als mercats.
2: Tremendo.
3: De tantes que n'hi havia. És una mica demencial.
2: El saqueig va ser espectacular, sí, sí.
3: Sí, però mira, el 1796, un metge anglès, l'Edward Jenner, va mirar que les lleteres, que les persones que cuidaven les vaques i feien...
2: Els ramaders, diguem. Sí.
3: Sí, havien passat una malaltia, que és la verola de la vaca.
2: Uh-huh. Sí, que els mateixos grangers, diguem-ne, ho havien passat, sí. Ho havien patit.
3: Sí, una cosa era la verola, sí. I l'altra cosa era la verola de la vaca. Una versió light, la versió light de la verola, vale? Per entendre'ns. Va veure que els que havien passat la verola de la vaca no agafaven l'altra verola, la més greu, la que podria provocar-te fins i tot la mort.
2: Uh-huh.
3: Què va fer? Jenner amb picardia va agafar un nen, perquè aquella època doncs, potser doncs agafaven nens per fer coses. Uh-huh.
2: Per experimentar, vols dir?
3: Per experimentar. Un nen que es deia James Phipps.
2: Déu-n'hi-do.
3: I li va inocular una lesió de verola d'una lletera, que es deia Sarah Nelms. És a dir, la Sarah Nelms tenia la verola, tenia una lesió a la pell, una lesió cutània, va agafar el nen i li va agafar la lesió, li va agafar un tros de lesió, li va donar amb el nen. I el nen
2: nano.
3: Va agafar la verola de la vaca.
2: Se el va infectar, diguem.
3: El va infectar, directament el va infectar. Després va dir, vale, ara ja tinc el nen infectat, deixem passar uns dies, el va exposar més tard a la verola de veritat. El va exposar
2: a la verola humana, que tots coneixem, aquesta malaltia tan agressiva, no?
3: I el nen, doncs, no va emmalaltir, no va agafar la verola agressiva. Uau. És a dir, que s'havia immunitzat.
2: Uh-huh.
3: I d'aquí ve la paraula vacuna, que ve de vaca.
2: Ah, fixa't. Veus?
3: Veus? Doncs...
2: Clar, veus? O sigui, l'origen etimològic és perquè es va descobrir que una versió atenuada d'una malaltia podia fer que la malaltia més agressiva no tingués efectes, no?
3: I en base a això, doncs, s'han anat fent altres versions de vacunes per erradicar altres malalties.
2: O sigui, aquest és el principi del principi, eh?
3: Sí. Aquest és el principi.
2: Déu-n'hi-do. Però és interessant, eh?
3: La verola, de fet, va matar 300 milions de persones només en el segle XX, eh?
2: Sí,
3: abans
2: una
3: de ser eliminada. Veure això també és interessant pensar... Mira, la vacuna, en aquest cas, va permetre que no morís més gent de la verola.
2: Sí, sí. Sí, i realment va salvar moltes vides, no?
3: És clar, i aquí et pots preguntar, doncs, que les vacunes, sí, hi ha vacunes que han matat a gent, sí, això és veritat. Hi ha vacunes que han tingut efectes secundaris greus, però també és interessant preguntar quanta gent creus que hauria de morir ara mateix de verola si no s'hagués vacunat.
2: Clar, clar. Sí, sí, evidentment.
3: Encara hi hauria verola avui. Sí, sí. Per tant, importantíssim.
2: Va, escolta, passem una mica del món sòlid i rocós teu de sempre, Jordi, a un altre que també és igualment fascinant, que és el de la biologia, perquè darrere del moviment antivacunes no només hi ha dades malenteses, sinó que hi ha emocions, hi ha pors, hi ha un mecanisme psicològic que fa que alguns discursos de vegades siguin irresistibles. Donem la benvinguda, com sempre, al nostre biòleg i convidat resident, divulgador, responsable d'institucional del Centre Beta. Albert Palou, què tal, Albert? Com estàs?
4: Hola.
2: Ja t'has vacunat de la grip aquest any o què?
4: Sí, home, sí. Jo em vacuno de la grip cada any.
2: Ah, sí?
4: O sigui, sí,
2: sí. Ho tens d'aquests que compleixes com un rellotge suís, eh?
4: Sí, sí.
3: I l'agafes o no l'agafes?
4: Saps quantes vegades he agafat la grip a la meva vida?
2: A veure.
3: Quantes?
4: Cap.
2: Ah.
3: Ho dius de veritat?
4: Sí, sí. He tingut més vegades la Covid que la grip, sí.
2: Ets un fenomen... Ah, anava a dir Superman, però no. Vale, si has tingut la Covid, no crec que Superman agafi la Covid, però... Molt bé. I això és perquè compleixes amb el ritual de posar-te la vacuna sempre, no?
4: Sí, no, jo...
2: Creus?
4: Penso que és una cosa que s'ha de fer per responsabilitat.
2: Sí.
4: I també que si t'ofereixen un medicament que funcioni i t'estalvia posar-te malalt, doncs també està tontos no aprofitar-ho.
2: Clar, però ja saps que hi ha qui pensa que això no és així, eh? Que les vacunes potser no són medicaments eficaços, sinó que són d'altres coses. Però, escolta, en tot cas, entrem una mica en matèria també que ens explicava en Jordi d'on prové etimològicament la vacuna, però tu que ets biòleg, escolta, com es fa una vacuna? Què ens en pots dir del procediment de la producció, una mica com funciona això?
4: La vacuna, al final, és reproduir aquest fenomen que va observar en una vaca intuïtivament, és el mateix. Tens unes línies cel·lulars sobre les quals cultivar un virus, i aquest virus després inactivar-lo per extreure'n l'antigen, que és el que el nostre sistema immunitari detecta. Les vacunes el que porten és l'antigen, activa el sistema immunitari i fa que passem a estar defensats contra aquest virus.
2: Uh-huh.
4: És un sistema relativament simple, és bastant fàcil. És complicat moltes vegades desenvolupar-la, perquè els virus són aquests organismes que estan bastant en el límit de què és un ésser viu o no. No deixa de ser una miqueta d'ADN embolcallat amb quatre proteïnes i alguna coseta més, que tenen la capacitat d'entrar i d'aprofitar-se d'altres organismes per replicar-se a si mateixos. I a vegades hi ha virus d'aquests que són més estables que altres. Els que són més estables, tu pots desenvolupar una vacuna, o sigui, obtens un antigen i a partir d'aquest antigen generes una vacuna que et permeti ja per sempre erradicar-les, però hi ha altres virus que són molt més inestables o que tenen genomes més grossos, amb més gens i això, que després les mutacions poden ser més ràpides i que has de gairebé fer una cursa contra ell per anar actualitzant la vacuna constantment per poder lluitar contra ell. I això és el que passa amb la grip.
2: Sí, clar, sí. Que va mutant de forma molt ràpida i, per tant, de vegades... la vacuna de l'any passat ja no és efectiva aquest any, no?
4: Sí, amb la grip s'ha hagut de muntar tot un sistema mundial que coordina l'OMS. L'OMS coordina una xarxa mundial de laboratoris i d'hospitals que es dediquen constantment a agafar les mostres de tots els pacients amb grip i van identificant. I després aquesta xarxa permet fer una anàlisi global de tots els virus de la grip que circulen. Uh-huh. Intenten detectar i especular i fer hipòtesis de quins d'aquests virus poden ser variants emergents, o sigui, variants que de cop puguin créixer i expandir-se molt, molt ràpidament, o intenten detectar patrons epidèmics a partir d'aquests virus.
2: Clar. Llavors, així, si entenc que hi ha un acord, diguem-ne, governamental a l'OMS, no? Que el que fa, com ho fa? És a dir, intenta incentivar les farmacèutiques perquè vagin fent aquesta recerca i aboquen diners públics? O com va això? Ho saps?
4: No, això l'OMS ja ho té estructurat. Si l'OMS no decideix, no té capacitat legislativa, simplement coordina tot això. Llavors, entre el febrer i el setembre, són els dos moments en què l'OMS es reuneix i fan les recomanacions a les farmacèutiques de quin tipus de vacuna de la grip han de fabricar aquell any. Ho fan al febrer i al setembre perquè al febrer preveuen la grip que hi haurà a l'hemisferi nord i al setembre la grip que hi haurà a l'hemisferi sud, que les estacions no coincideixen.
2: Però clar, parteixen d'una vacuna que ja existeix i és una petita modificació sobre l'existent, diguem-ne.
4: No, ells miren tots els virus de la grip que circulen i fan l'aposta de aquest serà el que causarà la...
2: Ah. Com la... una estadística, sí. Probabilitat i tal.
4: Aquest serà el que tindrà, èxit.
3: Quants virus de la grip hi hauria ara mateix, clar, per exemple, per posar-ne milers, no?, de diferents, segur.
4: Sí, però alguns són mutacions que desapareixen ràpid, o sigui, per això detecten...
2: Que són poc estables, no?
4: Intenten veure patrons epidèmics per veure si en algun moment alguns realment tenen el potencial per escampar-se ràpid. De fet, la vacuna que ens posem cada any de la grip, que dic, cada any és la mateixa, feta a partir de les recomanacions de l'OMS. Vull dir, aquella gent tenen la responsabilitat d'encertar-ho. Sol tenir antígens contra 3 o 4 variants de la grip. O sigui, no és
2: que deuen cobrir un percentatge molt alt de...
4: Sí.
2: Però llavors, del que hi ha, no?
4: Sí. El que passa a vegades és que un cop tens això en marxa, perquè clar, fabricar vacunes tarda uns quants mesos. Ells prenen la decisió al febrer, molts mesos abans de que es faci la campanya de vacunació. El que pot passar és que hi hagi una mutació inesperada que es torni majoritària. I això ha passat algun any, quan s'ha parlat de l'herència de la grip A i això... Uh-huh. I això dona tales moltes vegades a... No sé si conspiranoics o el que es coneix popularment com a comentaris de cunyat, que no sé, la vacunació de la grip, no sé si al vostre entorn us passa, quan dius, bueno, t'has vacunat de la grip? Hi ha molta gent que diu, no, això no serveix per res, perquè... Ja,
3: sí.
4: La gent que ho passa és perquè es vacunen, o sigui, és la vacuna el que et causa la d'això.
2: Sí, home, això és un clàssic, és el típic comentari, de dir, sí. No, jo conec un que se la va posar i mai havia estat tan fotut com abans que no se l'havia posat mai. Sí, sí, és així.
4: Bueno, ja, sí, no hi ha cap vacuna, i la de la grip menys, que tingui un 100% d'eficàcia. O sigui, potser n'hi ha que tenen més eficàcia que la de la grip, però per aquesta casuística. Al final, hi ha uns molts mesos abans, hi ha una gent que han de tirar una mica, s'han de mullar per dir com fas la vacuna, i en aquests mesos que entre que decideixen i que es fa la campanya, doncs pot passar alguna cosa, que el virus canvi i que aquell any doncs l'eficàcia de la grip, de la vacuna de la grip, sigui del 60%, per exemple. Tot i això, encara que l'eficàcia sigui baixa, el que sí sempre aconsegueixen les vacunes de la grip és reduir el risc de que sigui greu o de tenir coses com ara pneumònies secundàries, cosa que mata més gent del que ens pensem, perquè una grip no és un refredat. O sigui,
2: grip... clar, és un refredat molt premium o molt plus. Sí, sí.
4: Sí, sí.
3: I els incas, els maies, aquesta gent.
4: Sí, sí, sí.
2: es moria.
3: De fet, més morts de grip que no pas de guerra, quan van arribar els espanyols allà.
2: No, les grans pandèmies sempre han estat, llevat de la pesta, diguem, no? Han estat sempre virus respiratoris, no? Que produeixen aquest tipus d'afeccions molt similars a tot arreu, no?
4: Sí.
3: És la més fàcil, la via més fàcil.
2: I, Albert, una pregunta que també es fa molt i que crec que poques coses han abonat tant la conspiració com és la absoluta rapidesa amb la que es va arribar a tenir una vacuna contra la Covid. De fet, contra la rapidesa, i es va posar molt al damunt de la taula, dir, és que no l'han provada prou, els efectes es veuran d'aquí uns anys, jo no me'n refio perquè estem parlant de que hi ha vacunes que sí que abans no les posen al mercat, passen anys, i en canvi és que aquesta, coi, va ser gairebé qüestió de mesos, no? Llavors jo crec que això va donar moltes ales a la conspiració. Com és que es va poder fer tan de pressa?
4: Sí. Hi ha una cosa que és important que la gent tingui clara de la vacuna del Covid i de com es va aconseguir. I és que no es va saltar ningú cap pas dels que ha de seguir qualsevol vacuna per posar-se al mercat. O sigui, els passos que s'han de seguir per posar una vacuna al mercat, les vacunes contra la Covid, les van complir
2: totes.
4: Altra cosa és que no es van complir en les mateixes condicions.
2: Ah, a veure, expliqueu això. Què vols dir?
4: No sé si, ja, potser per val la pena fer una prèvia de si ara, imagina que ets, no sé, tenim diners, però no sé si prous com per muntar una farmacèutica.
2: Jo diria que no, però bueno, no sé tu, però...
3: Jo t'hi puc posar 500 euret.
4: Bueno, una mica, unes pipetes ja les compraríem. Però bueno, imagina't que muntes una farmacèutica i dius, va, anirem a fer una vacuna. Heu de pensar que això són tres fases. Fase preclínica, assajos i fase d'autorització. Fase preclínica, bàsicament, és provar-ho en cèl·lules i en teixits, només per veure si allò matarà algú. És només per veure si allò és segur, després provar-ho en humans. Un cop tu demostres que això serà segur provar-ho en humans, et deixen passar a la fase d'assajos. I els assajos els has de fer també en tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A la primera, màxim provar-ho amb unes desenes de persones, només per valorar la seguretat. A la segona ja et deixen provar amb uns centenars de persones, per seguir valorant la seguretat i per començar a avaluar la dosi òptima de la vacuna. I a la fase 3 ja et deixen provar amb milers de persones, per seguir provant la seguretat, veure ja els efectes secundaris i fer estudis de comparació amb placebo.
2: Clar, vale. I quan dius que les condicions van ser diferents, a què et refereixes exactament? És a dir, a les condicions estàndards, entenc que refereixes també a la pressió ambiental que hi havia, no? I a l'emergència, no?
4: Clar, perquè diguem que una vegada has fet totes aquestes fases d'experimentació i d'assaig, llavors entra en joc l'administració que t'autoritza a posar al mercat això. En aquest cas, és la Unió Europea, és una agència que es diu Agència Europea del Medicament, que si algú recorda fa uns anys Barcelona va intentar tenir i que després se'n va anar a Amsterdam, és un tema molt... És molt ja del tripartit, això, però bueno. Tu has d'anar a aquesta agència, has de presentar un dossier amb tots els teus resultats, explicar tots els plans de producció que faràs, ells t'ho posen a avaluació d'un comitè científic format per moltíssimes persones que fan tota la valoració que faci falta i un cop t'ho aproven, tu ja pots
2: vendre-la, diguem.
4: Ja la pots vendre. No? Assumint que després hauràs de fer vigilància en el mercat i seguir recopilant informació per actualitzar constantment els efectes adversos que tu puguis anar detectant per incorporar-ho en el prospecte, que és aquell paper enorme que ningú sap com plega.
2: O sigui, el prospecte es va construint a mesura que ja es va utilitzant, diguem.
4: Sí, sí. Tu mai has de deixar de fer control de...
2: D'anar-lo avaluant de forma sistemàtica? D'acord. O sigui que no... Que en general no hi ha cap vacuna que surti directament al mercat amb el prospecte tancat, perquè ens entenguem, sinó que es va modificant de forma dinàmica en base al que es va descobrint.
4: Cap medicament, a mesura que tu l'apliques a la població, poden aparèixer efectes secundaris en proporcions molt, molt, molt, molt, molt baixes, però com que són molt baixes, però un cop l'estàs distribuint a tothom, apareix, llavors tens l'obligació de recollir-ho, estudiar-ho, analitzar-ho i incorporar-ho. Això és el dibuix.
2: Per tant, això una mica, dona la raó una mica als conspiranoics o aquests cunyats del ui, els efectes es veuran d'aquí molts anys, jo no me'n fio. Una mica dona la raó.
4: Sí, però de qualsevol medicament.
2: Sí, clar, sí, d'acord. Però en aquest cas...
4: I ja l'has posat al mercat havent provat amb milers de persones que no hi ha uns efectes greus.
2: Bueno, i a més, hi ha una altra casuística aquí, i és que de cop se't subministra a milions de persones, a una població infinita. Per tant, el que en un medicament més o menys normal veuries al cap de molts anys, aquí ja s'hagués vist molt abans, segurament, no?
4: Llavors, si tornem al Covid i a com es va trobar la vacuna, tot aquest dibuix que he fet de tot aquest procés, de tots aquests passos i tot això que has de fer per acabar tenint l'autorització, tot això es va fer. O sigui, que quedi clar.
2: Va ser rigorós.
4: Sí. Aquí va haver unes coses que algunes van ajudar, com ara que la fase preclínica no s'havia de fer perquè ja s'havia fet, perquè ja feia molts anys que hi havia centres investigant amb coronavirus, amb el SARS-CoV-1, amb el MERS, tota aquesta fase, molts laboratoris ja l'havien fet. Ja hi havia estudis començats de vacunes contra coronavirus.
2: Sí, ja s'havia fet, ja hi havia una feina prèvia.
4: Sí, hi havia un coneixement previ, però clar, doncs arriba el moment que arriba la pandèmia i què tens? Aquest coneixement previ i de cop tens inversions massives per una emergència mundial i la necessitat de tirar endavant. Llavors aquí el que es va canviar respecte al procés habitual és que se'ls va deixar solapar les fases d'assaig. Les fases, el que deia, la fase 1 i la fase 2, pràcticament es van solapar. Com que hi havia
2: estava feta, hi havia literatura anterior, diguem.
4: No, diguem, la fase preclínica estava feta, els primers assajos en humans, a part de que els van fer moltes empreses en paral·lel i a molts llocs, es van solapar amb els de la fase 2, o sigui, petits mostrejos amb desenes de persones i mostrejos ja amb centenars de persones per anar avaluant seguretat i dosi, això es va solapar. I se'ls va deixar passar a la fase 3, de ja provar-ho en milers de persones, sense necessitat de que estigués tot publicat científicament havent seguit el procés. O sigui, a partir dels resultats preliminars, ja se'ls va deixar passar a la fase 3.
2: Clar, això, per tant, és això que diem, no? No es van saltar cap pas, però es van, diguem-ne, que van flexibilitzar la burocràcia. Diguem.
4: Sí, es va buscar la forma que anessin a la idea. Tant que, per exemple, l'Agència del Medicament es va inventar un sistema que en van dir la Rolling Review. És, escolta, no m'enviïs, no ho facis tot i m'enviïs un informe al final, sinó que ves-me informant en directe de tot el que vagis fent i tindrem el comitè d'avaluadors actiu permanentment avaluant tot el que arribi a l'instant. O sigui, en comptes d'esperar a tenir-ho tot, a fer l'informe i enviar-ho i reunir els comitès, el comitè estava permanentment activat, veient tot el que arribava en tot moment, per anar-ho avaluant sobre la marxa.
2: Clar, i a tota velocitat, per aconseguir les dosis tan aviat com es va poder, no?
4: I una última cosa és que les empreses que hi treballaven van tenir una autorització especial per començar a produir totes les vacunes abans d'acabar el procés.
2: Clar, aquí és on es genera més el pol de desconfiança, entenc, segurament, no?
4: Sí.
2: Perquè hi va haver molta pressa, no?, per tot plegat.
4: Sí, sí, sí. O sigui, ells comptaven, diu, bueno, tot això sembla que funcioni, doncs mira, abans d'acabar-ho tot, mira, tu tingueu ja tot ja produït, per quan jo...
2: Clar, no te les deixaré subministrar fins que no acabis el procés, però si vols, comença-les a fer.
4: Que aquí hi ha moltes empreses que es van menjar amb patates molta producció, però... comentari, o sigui, i potser la crítica que sí es podria fer de veritat, és que tot això es va fer amb els governs assumint el risc. O sigui, totes aquestes empreses anaven respatllades, fent inversions multimilionàries en investigació i en producció de vacunes que no sabien si funcionarien, perquè en molts casos estaven recolzats per avals públics de finançament que cobrien aquest risc.
2: Clar, clar. Això potser la investigació privada a fons perdut no ho hagués fet, no?
4: No, segur.
2: Clar, evidentment. Escolta, Jordi, tipus de vacunes... És que això em deies abans que li havies estat donant una volta al tema.
3: Sí, sí, sí, clar, perquè aquí ara veuràs que per fer una vacuna, tal com deia l'Albert, s'ha de seguir tota una sèrie de passos que són molt estrictes, però les solucions, hi ha diferents tipus de vacunes, i les solucions jo penso que són unes solucions molt elegants. Com funcionen, eh? Per exemple, i ara t'enumeraré i t'explicaré una mica com quin tipus de vacunes hi ha. Les vacunes que porten directament el virus, però el porten atenuat, eh? Com dèiem al principi, aquella versió de la verola amb menys força, diguem així, que et genera... Què fan tu? Doncs te l'inoculen el virus directament, et genera tota una sèrie... una reacció que genera anticossos i el teu cos, diguéssim, ja està preparat per rebre la verola més potent.
2: Clar, fa que el teu sistema immunitari es prepari, no? Tot l'exèrcit que tens de defenses, que es diu, no?
3: Exacte, i aquesta és la base de totes les vacunes, és preparar el cos, és preparar el sistema immunitari, diguéssim. Els has d'ensenyar una foto als policies que tens a dintre, no?
2: Ah, exacte.
3: Anem-los a ensenyar els fotos. Com els hi podem ensenyar aquestes fotografies? Doncs de diferents maneres. Una és posant directament l'organisme viu, però atenuat. L'altra és posar el virus també, però inactivat. Pots inactivar-lo doncs, fent servir calor, fent servir productes químics, però tu el que estàs fent és inocular directament un virus que no et causarà un efecte, perquè aquell virus no pot replicar-se, però sí que té els components, els mateixos, té la cadena de proteïnes, té el seu RNA, té tots els seus components.
2: Que el teu sistema
3: típics.
2: Immunitari el detecta, diguem-ne, d'alguna manera, no?, perquè es pugui
3: el
2: preparar, allò que dèiem.
3: I el combat, sí. el combat.
2: T'he de dir que explicat així fa una mica de coses. És a dir, que et diguin, no, t'he d'inocular una mica de virus, no?
3: Sí.
2: Però és quan parlem de virus molt agressius, que tots tenim a la ment, no? El virus de l'èbola o coses d'aquestes, dius, ostres, a mi m'han d'inocular una mica de virus, fa una mica de por, no? Però sí.
3: Sí, però clar, està inactiu el virus aquí.
2: Sí.
3: Està inactiu. Fia-te'n
2: que està inactiu.
3: Ja. No, però ha d'estar... Aquí hi ha uns controls molt estrictes de per exemple, cadenes de fred, no es poden trencar, han de mantenir unes certes temperatures, etcètera, ja és molt estricte, tot plegat. Què més? Vacunes que tenen trossets de l'envoltura proteica del virus.
2: Ah, vale? També.
3: Aquí, aquí no tens el virus pròpiament dit, però tens com el virus matxacadet. Evidentment, no és capaç de replicar-se ni fer-te absolutament res.
2: Però és suficient codi com perquè també el sistema immunitari ja detecti que hi ha aquella gent, no?
3: Detecta un cos estrany i el combat. I en base a aquest combatre'l, doncs, genera tota la immunologia respecte a aquell virus.
2: Entès. Uh-huh.
3: Què més? Aquestes, ara te'n dic una, que van ser molt polèmiques durant el Covid, precisament, que són les vacunes de vector viral. Aquestes són divertides, però jo trobo que és una solució molt elegant. Porten un adenovirus. No es pot replicar, però és vehiculador. És a dir, aquest adenovirus porta un gen que entra dins les cèl·lules com si fos el virus, i replica no el virus, però sí replica una sèrie de proteïnes. Les nostres cèl·lules generen aquestes proteïnes, les alliberen al cos, i això també és una manera de que el cos vegi que hi ha tota una sèrie de cossos que no són propis i els combati.
2: Estranys.
3: No és un virus, per tant, tampoc pot passar...
2: No és agressiu, diguem-ne, no fa mal, diguem-ne.
3: No,
2: és
3: té risc baix, però sí que pot produir efectes secundaris.
2: Ja.
3: En aquest cas, aquest sí, per exemple.
2: Que produeix febre, diguem.
3: Bueno, febre. Febre te'n produeixen pràcticament tots, febrícules, etc. Uh-huh. Però aquests, en concret, poden produir trombosis.
2: Ah.
3: Són casos aïlladíssims. Uh-huh. Això són les vacunes, per exemple, AstraZeneca, que no sé si vas veure que la gent gran li diu AstraZeneca.
2: AstraZeneca, sí.
3: AstraZeneca.
2: Sí, però s'havia dit, això dels trombos, jo recordo que aquí hi havia hagut gent que... Sí, és veritat.
3: La Janssen també, la Sputnik, que és la russa també. La vacuna de l'èbola és també un tipus de vacuna d'aquest estil. I després hi ha la que a mi m'agrada molt, i que també és l'estrella, és el malson dels conspiranoics, és les vacunes d'ARN missatger.
2: Aviam.
3: És a dir, es dona un fragment d'ARN missatger envoltat de nanopartícules lipídiques, és a dir, una envoltura de lípids.
2: Uh-huh. Aquest, de greixos, aquest, que deies.
3: Sí, que és de greixos. Aquest ARN no entra al nucli, no pot entrar al nucli. Per tant, no pot modificar l'ADN, que els conspiranoics deien, és que ens modifica l'ADN.
2: Modifica l'ADN, efectivament. Sí,
3: modifiquen l'ADN. No, les vacunes d'ARN no poden modificar l'ADN. Això és bioquímica bàsica. Si algú diu el contrari, és que no sap com funcionen les cèl·lules. Aquestes cèl·lules què fan? Temporalment produeixen la proteïna i el sistema immunitari la reconeix. Aquesta és la Pfizer, per exemple, la Moderna, hi ha altres vacunes que fan això. És una solució, realment, que jo trobo que és molt elegant. El disseny, que deia l'Albert, que es va molt ràpid, és molt ràpid, en dies o setmanes pots arribar
2: a fer
3: una vacuna d'aquest estil. Això sí, té com a limitació que necessiten una cadena de fred extrema.
2: Uh-huh.
3: És a dir, no pots perdre-la en cap moment, perquè l'envoltura lipídica, si no, perdria l'efecte, això. Efectes secundaris en té... Són rars, però en té, miocarditis, per exemple, pot arribar a generar, però també passa que l'ARN aquest que s'inocula també es degrada amb facilitat i després és quan et diuen és que t'has de posar el recordatori.
2: Ah, exacte.
3: Perquè la cèl·lula continuï generant aquelles d'espai. Després hi ha vacunes d'ADN on s'inocula directament un plasmidi ADN que porta el gen de la proteïna de l'antigen. Entra al nucli, però en cap moment s'integra amb el genoma humà i la cèl·lula produeix una proteïna que també genera la resposta immune. És a dir, hi ha
2: moltes... Hi ha una amalgama molt àmplia de diverses maneres de crear aquests antígens, no? I que el nostre diguem, sistema immunitari reaccioni. Escolta, quan has entrat al programa, ens deies que fèiem una mica la cunyeta de que estaves veient a veure si el grafè que t'havies injectat tenia algun efecte, no? Explica'ns-ho això. Per què es deia que hi havia grafè a les vacunes?
3: Mira, perquè el grafè s'està estudiant com a adjuvant. Ojo la paraula, un adjuvant. T'explico el que és un adjuvant. Un adjuvant és un amplificador de la vacuna. Uh-huh. Hi ha vacunes que tu les pots injectar, però el teu sistema immunològic no les veu. Simplement passen desapercebudes, el cos les processa, les elimina i com no hagués passat res. No has generat anticossos, no ha passat absolutament res dins el teu cos. Què necessites? Provocar una mica el teu cos. Uh-huh. Provocar-li una inflamació, provocar-li febre, provocar-li malestar perquè s'activi tot el sistema immunològic. I això és el que fan els adjuvants. Normalment són salts d'alumini. Són nanopartícules, nanopartícules, que tu les injectes i no sé si t'ha passat mai. És que m'han deixat el braç fa 3 dies que em van posar la vacuna i tinc una bola aquí, una inflamació.
2: Sí, et deixes morat, i fa mal.
3: Això és l'adjuvant, és el que et produeix aquesta irritació, vale? I què passa? Que el grafè està en fase d'estudi també com adjuvant.
2: A veus?
3: Però hi va haver, no pot ser d'altra manera, hi va haver un científic espanyol que li va arribar un vial de la vacuna i va publicar que en aquest vial havia trobat nanopartícules de grafè.
2: I a partir d'aquí ja tot va sol.
3: Saps què passa? Que el van desmentir.
2: Ah,
3: el van desmentir per diverses coses. Una, perquè era un sol vial. L'altra, perquè el mateix científic va reconèixer que no sap d'on no l'havia tret. Vale, per tant, no es tenia ni punyetera idea d'on havia arribat aquest vial ni què era. O sigui. I
2: per
3: l'altra
2: tant,
3: cosa...
2: no sabia l'origen, no sabia si realment provenia d'aquestes vacunes o no, diguem.
3: Exacte. I l'altra cosa és que s'han analitzat i s'analitzen periòdicament tots i cada un dels lots de les vacunes que surten i en cap d'ells s'hi ha trobat grafè i l'analitzen tots els països.
2: I
3: laboratoris independents.
2: Però el desmentiment no arriba, eh? Arriba més ràpid
3: no.
2: La conspiració, allò que deia.
3: Home, i tant.
2: Està clar.
3: Esclar, els experts en materials i vacunes van desmuntar ràpidament aquesta interpretació. Fixa't que si tinguéssim grafè a la sang en quantitats significatives, primer tindríem un problema toxicològic bastant seriós.
2: Clarament.
3: I l'altre és que seria un escàndol monumental. No n'hi ha,
2: perquè això és gairebé com si detectéssim mercuri, gairebé, a la sang.
3: Sí.
2: Albert, va, per acabar, i el microxip que ens injectaven amb la vacuna? Abans ha parlat de la Pfizer, en Jordi, recordo una determinada actriu que va parlar de la Pfizer, si us en recordeu. Que li mete el microxip.
4: Els microxips de Bill Gates o uns altres? Perquè...
2: No ho sé, no sé per què, tampoc, ben bé.
4: Sí, home, això és fantàstic, pensar que algú vol controlar-te posant petits microxips a dins, no sé si per jugar als Sims o algun tipus de joc. Tot i que trobo que se n'ha anat tot molt tecnològic. El grafè és com el blockchain, que la gent en parla i no sap ben bé exactament ni què és ni per què serveix de veritat.
2: Sí.
4: I suposo que a vegades parlar de coses tecnològiques ajuda com a donar un aire més interessant. Passa que a mi em vaig estar buscant remeis naturals contra la grip, que fan servir la gent antivacunes, i n'hi ha un que tenia ganes de comentar-lo al Jordi, perquè m'ha semblat fascinant. Que és que...
2: Va, que no queda gaire estona. Si ho fem ràpid, endavant, va.
4: Bueno, un pas previ. No sé si algú ha provat mai de posar una ceba sota el llit, que és una de les coses que es diu que funciona.
3: Jo sí.
4: Però a tu, Jordi, et recomano que provis els cristalls antivírics.
2: Existeixen els cristalls antivírics?
3: No saps la quantitat de minerals que tinc a casa.
4: I a més, segur que
3: quina
4: ho tens.
3: Quina de posar? Digue-m'ho perquè ho faré.
4: Per la mucositat, quarts rosa, i per la tos...
3: En tinc molt.
4: Per la tos, ametista.
3: Doncs no sé. Mira, he anat a comprar, ara t'ho dic en sèrio, tinc aquí al meu costat, uns 2 metres de mi, 1,5 quilos d'ametistes.
4: Doncs ja està.
3: I estic tossint.
2: Home! Ara resultarà que seràs al·lèrgic a l'ametista, doncs. Mira,
3: sí,
2: veus?
3: Sí.
2: Pitjor el remei que la malaltia, això.
3: No funciona.
4: No sé.
2: Punyet, home...
4: Pots provar...
2: Ara que ens havies descobert la sopa d'all...
4: Jo crec que és un tema... No les has activat prou bé.
2: Vale. Sempre hi ha... És que necessites un expert.
3: Falta el quan cotibetano i...
2: Necessites
3: i a vibrar.
2: O sigui, que no funcionen, Jordi? Aquesta l'ametista no va.
3: No. Jo sé que hi ha minerals allò amb els poders. Haurem de fer un programa un dia d'això.
4: Sí.
2: Home, Ja.
3: Com també ho hem de fer, per cert, de la Terra no és plana.
4: Sí.
2: Bueno, però ara que heu dit el de les pedres, també té interès, no? Millor?
4: Bueno,
2: no
4: sé, o què? No sé.
3: Vols fer primer el de les pedres?
2: Bueno, sí, aquest és, aquest que mola més. Sí, home, sí. Si tu en deus tenir un munt de pedres curatives.
4: Sí, sí, jo fot 8 setmanes que tinc preparat l'altre, però, bueno, no sé.
2: Bueno, però tu, Albert, tens fondo i en tens, bueno, en tens per donar i per vendre de programes. Estic segur que tens per parlar de tot. Va, escolteu, anem a la part més immunoresistent del programa avui. Saludem el nostre tècnic, el muntador i el nostre vigilant i conservador del Museu dels Invents Més Rocambolescos. Xavi Gorro, què tal?
5: Hola, molt bones. Què tal?
2: T'has bé o què?
5: Bueno, sí.
2: Tu, refredat, no.
5: De moment, no.
2: Tu aquí ho aguantes fort.
5: No prometo res, però de moment, no.
2: No? O sigui, tu estàs ben resguardat aquí a l'Empordà del grip.
5: Treballar des de casa
2: aquí
5: ajuda.
2: Només, treballar des de casa ajuda. Bueno, no sé que algú que vingui des de fora te'l porti, eh?
5: Falta que el deixi entrar, també.
2: Això també, també és veritat. Tu, com a molt, algun virus informàtic
5: pots
2: pillar.
5: Sí.
2: Això també. Bueno, va, què ens portes avui?
5: Doncs avui parlarem, més que d'invents estranys, parlarem de campanyes de vacunació que van estar en perill per culpa dels negacionistes o perquè no, o que directament no van funcionar, que van anar malament.
2: Ah.
5: Bàsicament, això dels antivacunes, per això que heu parlat abastament, no és un fenomen nou, eh? No us penseu que això és un invent ara de l'internet i del Twitter i del segle XXI, eh? O sigui, a l'any 1796, algunes persones ja havien manifestat que això de vacunar gent, a veure, que no estava demostrat científicament. I dic
2: que no feia falta,
5: que no,
2: diguem,
5: per,
2: que no calia. Que...
5: I dic 1796...
3: Però feien servir nens.
5: Bueno, exacte, sí. Però no es queixaven perquè feien servir nens, sinó es queixaven els nens. Jo crec que ells també es feien fer perquè era més fàcil fer treballar nens, no?, que fer treballar adults. Pues, no sé, queixaven menys. A l'any 1796, no és un any a l'atzar, perquè va ser quan un metge, l'Edward Jenner, un metge britànic, va crear la vacuna pel virus de la varola fent servir una vaca, allò que ho he explicat abans, ¿vale?
2: Sí,
5: un virus d'una vaca, més d'habilitat i tal.
2: T'ha explicat el Jordi amb el nen i tal.
5: Exacte. Sí, sí. Aquí és on apareix, diguem, el procés de vacunació. On s'inventa, això ho he dit, s'inventa la vacunació. Vale. La primera vacuna... I aquí, bàsicament, ja apareixen els antivacunes, que diuen, a veure, amb què m'has de ficar aquí el virus d'una vaca, no? Això, no m'estàs donant...
2: O sigui, els antivacunes apareixen ja amb la primera idea de la vacuna.
5: Sí, sí. O sigui, no es queixaven pel wifi, perquè no hi havia wifi, però clar, deien, a veure si me van salir cuernos i coses així, saps?
2: Clar.
5: No tinc proves, però tampoc tinc dubtes de que algú segur que ho va dir. Val?
2: Conta-hi.
5: Vale. La primera vacunació obligatòria, s'ha de dir, la primera campanya de vacunació obligatòria va ser a l'any 1853, també al Regne Unit, i també pel virus contra la varola, que va ser obligatòria per tots els nens aquell any. O sigui, tots els nens s'havien de vacunar de varola perquè era el rang d'edat que aquesta malaltia els hi podia causar més mal. Però aquesta obligatorietat, com us he dit, si ja l'any 1796, quan es va inventar la primera vacuna, la gent es va oposar, quan a sobre t'obligaven, quan el govern del Regne Unit va obligar a que la gent es fiqués la vacuna, això ja va despertar, va ser terrible, i va sortir... Va bé.
2: Això ja ens sona, eh?
5: Sí.
2: Tot això ens sona,
5: sí,
2: eh?
5: Sí, sí, sí. Però que molta gent va al·legar motius religiosos, que segurament també et sona, i també va al·legar atemptats contra la llibertat individual, que també us sona, bàsicament, del 2020-2021. I estem parlant del 1853, eh? Doncs bé, a l'any 1898, el govern britànic, per estalviar-se problemes, va dir, mira, escolteu una cosa, ficarem aquí una clàusula de la consciència, això està a la llei britànica, i qui es vulgui vacunar que el vacuni, i qui no, doncs mira, que el petin.
2: Clar.
5: Aquí, no sé si això és positiu o és negatiu. Jo no sé, jo no ho hagués fet, però no sé vosaltres què penseu, si s'hauria de fer o no.
2: Home, la idea és que si tu vols generar aquesta immunitat general, no?, que és el que promou, és a dir, fa que la malaltia es talli, no?, entenc que permetre que n'hi hagi que sí i n'hi hagi que no, ostres, ho complica una mica, no?
5: Sí.
2: Però, de fet, amb la de la grip...
3: O tots o cap.
2: Clar, però la de la grip sí que és voluntària, no?, almenys fins a certes edats i tot plegat, per tant, entenc que es fa tot arreu, no?
5: Doncs, bueno, però si no vols, bueno, sí, no es pot.
2: Sí.
5: L'any 1880...
2: Perquè, Albert, perdó, o sigui, Albert, és cert això, no?, que tu has dit abans, jo em vacuno per responsabilitat, perquè per la immunitat de ramat, que se'n diu, no?
4: Sí, clar, hi ha una cosa molt temptadora d'aquestes coses que és pensar de, bueno, doncs el que no es vacuni, doncs el seu problema, però lamentablement no és així, perquè al final, quan una persona no es vacuna, també deixes de ser... comences a ser transmissor del virus cap a altres persones. Vull dir que tothom estigui vacunat i poses una persona al mig que no estigui vacunada, aquesta persona està protegida perquè estan vacunats els altres.
2: Clar, s'aprofita que els altres sí que s'han vacunat, efectivament. Que des del seu marc mental... de que els altres sí que s'han arriscat o han pres un determinat risc, des del seu marc, insisteixo, eh? Xavi, continua, digues.
5: Va, això de les vacunes també va generar problemes, uns una miqueta, uns anys abans, a un senyor que es deia Louis Pasteur, que l'any 1885 aquest senyor va inventar la vacuna contra la ràbia.
2: Sí.
5: I aquí va vacunar a un nen, que es deia, Joseph Meister, que l'havia mossegat un gos. Però bueno, ho va fer per una bona causa, perquè el nen l'havia mossegat un gos que... Jo vull creure que el gos el va mossegar per accident, que no va, el senyor no va forçar...
2: Clar, que no el va exposar allà, no. Pobret.
5: Es creia que el gos tenia la ràbia i, bueno, va dir, però ja que estem, provem, no?, la vacuna aquesta que m'acabo d'inventar contra la ràbia amb el nen aquest que l'ha mossegat un gos que potser té la ràbia. Però això va provocar desconfiança de molta gent, perquè va dir que, en veritat, el senyor Pasteur el que havia fet era fabricar una ràbia de laboratori per guanyar diners.
2: Això es va dir, això és un rumor.
5: Sí, home, no,
4: està tot inventat. Està tot inventat.
5: Sí. Més casos. Després d'inventar-se la vacuna contra el tifus, que això va ser en el segle XIX, ja a principis del segle XX, el 1920, va aparèixer la vacuna contra la tuberculosi, el 23 contra el tètanus i el 26 contra la tosferina, que eren malalties que a l'època eren molt greus. I en aquests anys 20 també va començar a utilitzar una mena de sals d'alumini a les vacunes per potenciar la seva eficàcia. Però clar, això què va provocar? Quan hem dit alumini, la gent va dir, hòstia, m'estan ficant aquí alumini, no? Uah, això...
3: Clar,
5: i això sobretot va ser a França, on va provocar més desconfiança. S'ha de dir que aquesta salsa d'alumini no és alumini, no et foten un tall d'alumini allà, saps?
2: No, home. Doncs
5: pues la gent es pensava...
3: La
5: gent es pensava que sí, i aquesta salsa d'alumini el que fa és potenciar, com he dit, la resposta tumoral de les vacunes. Els detectors van dir que en veritat eren toxines que injectaven a dins, que provocava malalties com, atenció, que també us sonarà, l'autisme o l'asma.
2: Home, fixa't.
3: Però això també es diu ara, eh?
2: Sí.
5: També es deia 100 anys abans.
4: Tot inventat.
2: Ja està tot fet, això, eh? Sí. I encara hi som, saps?
5: Sí.
2: Vull dir que és curiós que són... És ben prevalent, això de la conspiració, eh? I es va repetint, eh? És tant com els virus, que sempre van ressorgint, també. Sí. És ben curiós.
5: Ara anem per una vacuna, per una campanya de vacunació que no va sortir del tot bé. Perquè la vacuna més típica, la que coneixem tots, és la de la grip, no? La més comuna. La primera campanya de vacunació contra la grip va ser als anys 1944 i 1945, coincidint amb el que ja havia al final de la Segona Guerra Mundial, però amb l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, i bàsicament es va vacunar als soldats nord-americans que venien a combatre Europa. 30 anys després, es va fer als Estats Units, es va fer una gran campanya de grip, en concret l'any 1976, però que va acabar amb desastre. I aquesta campanya de grip, de vacunació contra la grip, es va fer per un brot de grip porcina, no sé si també potser us sona una mica.
2: Sona això.
5: Que va afectar a 230 soldats d'un destacament de Fort Dix, que és un campament militar que estava a l'estat de Nova Jersey.
3: Aquest... Has dit el nom? Fort Dix. Mm.
5: Sí.
4: Vale.
3: Només volia sentir el nom. Ja està. No.
5: Doncs bé, aquest esclat d'infecció es va produir al gener, i dos mesos després que els soldats aquests es contaminessin, el president del moment, que era Gerald Ford, va anunciar un pla per vacunar a tots els nord-americans, ja que era un virus, que era un virus porcí, que aquest sí que es transmetia a les persones,
2: havia saltat
5: a les persones, sí. I que clar, podia ser molt greu. Però s'ha de dir que fins al moment aquest virus només havia matat un militar, que era un senyor que es deia David Lewis. O sigui, havia matat 230, però només havia matat un. Però bueno, van dir, anem a vacunar-los a tots. A l'octubre va començar aquesta campanya per distribuir 45 milions de dosis. És més, el president Ford es va vacunar davant de les càmeres de televisió i sabeu què va passar? Que es va començar la vacunació, però dos mesos després el virus aquest por si va desaparèixer, ningú es va contaminar més, no es va donar...
2: Ningú es va infectar?
5: No, i bàsicament el pla oficial per vacunar massivament, com a mínim, tota la part est dels Estats Units va quedar... Bueno, va quedar desactivat, però, desafortunadament, aquesta vacuna va provocar que algunes persones, molt poques, contraguessin un síndrome que es diu Guillain-Barré, que bàsicament el que provoca són problemes nerviosos a les extremitats. I clar, què va passar? Doncs, bueno, desconfiança a la gent, que això del virus, que no estan matant con les vacunes, bueno, lo típic.
2: És a dir, que aquesta vacuna va ser fallida, no?
5: Sí.
2: I a més inútil.
5: Bueno, fallida no, perquè... Només va provocar molt poca gent, o sigui, va ser molt puntual la gent que li va provocar aquesta malaltia.
2: No, però fallida vull dir perquè no era necessària, tant que el virus ja es havia diguem-ne, absorbit o volatilitzat o metabolitzat, o diguem-li com vulguem.
5: Jo no vull pensar que potser hi havia un acord entre farmacèutiques i el govern dels Estats Units. No sé jo que ho digui.
2: Aquí estàs donant ales al tema,
5: Jo no ho diré.
3: Això és el que se li deia la grip espanyola? O no? O és una altra cosa?
2: No,
4: és una altra.
2: El 18, no recordo malament.
5: Parlarem de la grip espanyola, eh? Parlarem de la grip espanyola. Vale?
3: Ui, ui, ui, a veure.
5: Perquè ara anem amb un fracàs, no un boicot, però sí que, diguem que, un fracàs amb una vacuna que al final no es va haver de fer servir, que es va haver de destruir massivament. Us en recordeu que l'any 2009 va haver una pandèmia de grip, que era l'H1N1, sí, que també era un tipus,
2: sí,
5: de... Bueno, em sembla que això crec que era la gripe A, no?
2: Sí, és la gripe A. Sí, sí, sí, de fet, sí, ho anava a dir, correcte. Mm. Sí, sí.
5: Doncs bé, aquesta grip era de la mateixa família que la grip del 1918, que és la coneguda com la grip espanyola. I clar, sí, l'OMS, aquella grip va tenir una gran alta mortalitat, va començar una campanya massiva de, per, sí, sobretot, fabricar vacunes i vacunar la gent. S'ha dit que el virus, sí, va causar 284.400 morts a tot el món, que sembla molta gent, però clar, si ho mires en conjunt global, doncs bueno, tampoc són tantes, tot i que és molta gent, eh?
2: I... Cada any mor molta gent de grip, realment.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs d'aquesta, que tampoc va ser molt superior al que va ser normalment, i de passar a ser una gran pandèmia mundial, no? Que havia de ser aquesta grip A, va passar a ser de, bueno, una grip més que va provocar, doncs, la mortalitat, la taxa de mortalitat més o menys sigui similar que causa la grip. Però què passa? Que d'aquesta variant de la grip es van produir una gran quantitat de vacunes, les que es van fabricar, es van volien vendre als estats perquè vacunessin a la gent, però quan es va veure que aquesta malaltia potser no era una pandèmia mundial, què va passar? Doncs que aquestes vacunes van fer malbé. No es van la gent no es va vacunar massivament i al final, doncs, va acabar, doncs, va anar a acabar destruint-se.
2: Sí, recordo que l'estat espanyol es va fer un proveïment milionari de vacunes, mm-hmm, i no se'n va parlar mai
5: no.
2: més.
5: Clar, que algú... Això el que va provocar va ser desconfiança entre el que hem dit abans, els Estats Units, entre la gent de peu i els interessos, per dir-ho d'alguna manera, entre les farmacèutiques que fabriquen les vacunes i els estats, i va començar a crear, bueno, una miqueta de mal rotllo de

0: en aquests països que us he dit, que és països de l'Àsia, com el Pakistan i l'Afganistan, no van funcionar, sobretot no van funcionar a les zones rurals, i atenció per què? Per la creença d'algunes persones de que aquest procés de vacunació era un complot per acabar amb els musulmans.
1: Ah, o sigui, que era un procés d'extermini,
0: sí,
1: diguem-ne.
0: Però només a musulmans,
1: ells pensaven que anava per aquí.
0: De...
1: Ja, ja, bueno, que tenia que era un virus, diguem-ne, racial. O
0: bueno, era una vacuna, sí, una vacuna selectiva, que ets musulmà, ui, voy a por ti, i et transformava, ja, suposo, no ho sé. I ja està, i si, bueno, no hem parlat de la Covid, perquè ja heu parlat vosaltres, i seria lo típic, però bueno, no sé, si us heu vacunat i ja teniu 5G, doncs de puta mare, perquè
1: sí, clar,
0: no heu de pagar.
1: Això...
0: O sigui...
1: No, de, exacte,
2: jo sóc una antena, jo sóc com una antena. Sí, sí,
0: sí, a més, Bill Gates sap on esteu.
1: I radiem wifi.
0: Jo m'imagino això, a Bill Gates, sentat a casa seva, anant mirant, mira, hòstia, mira, Déu, no està aquest, eh? Aquest ha, sí, sí, ha sortit a casa seva a les 8 i encara no ha arribat, eh? Ha pringat.
1: Els milers de milions de persones s'ho estan mirant de lluny, sí, sí. Bueno, escolta, doncs gràcies, eh? Gràcies perquè ho hem trufat tot molt bé, tot això, eh? Amb aquesta, jo crec que amb aquesta dosi de ciència, de pensament crític i algun que altre antídot contra la desinformació, crec que hem de tancar l'episodi d'avui, eh? Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per ajudar-nos a separar el soroll del senyal, la dada del rumor i l'evidència de la fantasia. Recordeu, les vacunes no són perfectes. De fet, cap eina humana ho és, però han evitat milions de morts. Han eliminat malalties i han donat temps i vida a generacions senceres. La por és natural. La desinformació és viral. I el pensament crític és sempre la millor immunització. Nosaltres continuarem buscant respostes, les bones preguntes i algun acudit que ens ajudi a pair-ho tot plegat. Això és La Terra no és plana. Fins ben aviat. I si pot ser, amb la cartilla de vacunació al dia.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova setmana de l'Inspira't. Avui arrenquem amb aquella energia que només surt quan tens ganes de menjar-te el dia o la tarda. Perquè sí, cada setmana és una nova oportunitat i avui venim a recordar-te que quan fas el primer pas amb decisió, la resta del camí s'obre sol.
1: Als micros, la Estelma i Lluís de la ràdio, Carmen Moreno, Cuca Fernández, volant baix però amb el motor a tope des de la 99.7 de la FM, aquí a Ràdio Rubí. Prepara't, que avui venim amb ritme i amb històries que et faran arrencar un somriure. Som-hi!

0: Avui a l'Inspira't ens acompanya una artista que té una manera molt especial d'explicar el que sent. Escriu cançons i les canta, però sobretot les sent. Anem a conèixer-la més de prop. Ella és Joana Kras i ens presenta el seu disc Vèrtigo, on parla d'aquells moments en què la vida et sacseja. Bona tarda, Joana.
1: Bona tarda, què tal? Com
0: estàs? Què tal?
1: És un plaer estar aquí.
0: Bueno, nosaltres ens explico. Comencem per el significat d'aquest disc, no? Vèrtigo, què significa per a tu?
1: Puc canviar d'idioma, no?
0: Bueno,
1: em poso a parlar en castellà, que
0: com tu et sentis més còmoda. Millor.
1: Pues Vértigo para mí ha sido el proyecto de mi vida. Literalmente, o sea, me he abierto un poco en canal y he mostrado todo lo que soy con mis malos días, con mis intentos de que mejoren, pero siempre muy transparente. Y eso es lo que he querido para lograr conectar con la gente que me escucha.
2: El descrius com el teu diari personal fet sí. Cançons. Quin és aquest moment que tu dius, escolta'm, tot això que estic escrivint i component, ho vull traspassar en un disc. Quan és el moment?
1: Pues mira, justament m'agrada dir-ho així, que és com un diari fet en cançons, perquè o sigui, jo quan vaig començar a fer aquest disc no era conscient que l'estava fent fins que o sigui, jo escrivia molt a un diari, perquè sempre m'agrada com expressar-me, que m'expresso millor escrivint les coses, i portava com una bona temporada escrivint coses així de, com el que portava a dintre, i em vaig donar compte que hi havia com massa material com per fer un disc, i vaig dir, buah, és que és com el moment de que tot això agafi forma i ho posin en cançons, perquè al final és com que estava una mica ja com saturada de parlar sempre d'amor, de desamor, sentia com que la gent que m'escoltava tampoc em coneixia a mi com sento les coses més enllà de l'amor o el desamor. I llavors em va donar com per obrir-me de veritat i expressar-me no només en aquest aspecte, sinó en altres àmbits de la meva vida.
0: Però no només escrius un diari, sinó que cantes. En quin moment descobreixes que la música formarà part de la teva vida d'aquesta manera?
1: Bueno, des de petita. O sigui, al final és com lo típic, però jo crec que molta gent que es dedica a la música és algo que porta des de sempre, d'això que tens ja com et surt sol de petit, ja és com aquesta sensibilitat per tocar un instrument o per, jo què sé, veus un concert i t'emociones, és com algo ja que et ve de sempre, jo crec.
2: A l'ADN, no?
0: Sí,
2: a l'ADN. I tens ADN també d'aquests de generacions anteriors?
1: No gaire, O sigui, sí que els meus pares m'han posat sempre molt bona música, que m'han influenciat bastant, però no és que es dediquin a la música ni res.
0: Quina música? Anem a descobrir referents.
1: Pues, és que de petita, jo quan tenia com 10 anys o així, la meva mare sempre em posava com R&B en anglès, tipus, jo què sé, Craig David, Leonard Lewis, bueno, artistazos.
2: Perdona, que hi ha una cultura musical important, eh?
1: Sí, o sigui, m'encanta. O sigui, la música que he escoltat des de petita em sembla lo mejor de la música. És com... I, bueno, a dia d'avui considero que hi ha moltes... O sigui, com molts matisos d'aquells referents a la meva música. Tot i que no faci... O sigui, jo no faig R&B, però sí que sento que a nivell melodies, a nivell compositivo, sí hi ha com arrels d'aquest gènere, saps?
0: Com definiries el teu estil, parlant d'estils?
1: És que per mi jo faig com indie pop molt nostàlgic. I intento que sigui orgànic, així com amb guitarres, amb instruments, doncs, això, orgànics.
2: Quan parlem d'indie, a mi m'agrada molt,
1: sí.
2: O sigui, perquè sobretot és gent que fa com un tipus de música molt lliure.
1: Sí.
2: Molt emergent, molt... Però quan arribes tu a dir, ja faig un indie pop, perquè jo, per lo poc que he conegut de la teva música, ostres, hi ha una maduresa ja interessant, eh?
1: Ai, m'agrada.
2: Per lo jove que ets.
1: M'agrada que ho diguis, això. A veure, jo considero... o sigui, m'agrada dir indie pop perquè al final... O sigui, jo soy una chica pop, realment, i sí que és com... Sento que el pop està en el tema de l'estructura, per exemple, que al final l'indie com a tal sento que és algo més experimental, que potser no té una estructura, que potser és més... Sí, experimental, jo diria. Però en el meu cas m'agrada com sempre que portar-ho a la part una mica més pop. Llavors, diguéssim que té com aquestes dues bandes.
0: Què t'ha costat més posar en paraules? Perquè sents moltes coses, les escrius, però hi ha alguna cançó que t'hagi costat més d'escriure o d'explicar el que et passa? perquè t'ha superat una mica, sí, com l'emoció...
1: Bueno, realment, les noves que estic escrivint ara m'han costat bastant. O sigui, he estat com 2 mesos, literalment, bastant bloquejada, de que sentia com moltes coses, perquè acabo de sortir d'una relació. Llavors, tenia com moltes emocions i no era capaç d'agafar una i plasmar-la en un full. O sigui, és que no podia. I ara sí que començo a veure unes coses amb més claretat i estic intentant com ordenar més les idees que tinc. Mm. Però és complicat, també.
2: O sigui, el desamor t'ha inspirat.
1: Hombre, pues sí. Es que al final es autobiográfico lo que hago, entonces...
2: Ara s'ha de buscar la nova inspiració, no?
1: Sí, sí, total.
0: I què et provoca aquest vertigen, aquest vértigo, que dona nom al disc?
1: Què em provoca? Moltes coses. Vértigo del paso del tiempo. Vértigo nostálgico de sentir que me estoy desprendiendo de una versión de mí, ¿sabes? No sé, vértigo a dejar a la gente, a desprenderte de la gente que ya no te está aportando, uh-huh, con la que a veces nos aferramos porque pues, la gente de siempre. No sé, vértigo de muchas cosas. Vértigo a cambios, vértigo a desprenderse.
2: A ser tan gran, ¿no?
1: Sí, también. A crecer.
2: Dejar la infancia, la juventud.
1: Sí, sí, o sea, abrir los ojos, ¿sabes? Y ser consciente de lo que está pasando. Que a veces la gente, bueno... digamos, en el día a día tenemos muchos inputs y no pensamos, no tenemos un espacio para pensar cómo nos sentimos, y cuando lo hay te das cuenta de lo mal que estás.
0: Sí, tal qual. Pues ha de compartir, no?
1: Sí.
0: I precisament jo trobo que d'aquest vertigen també ens explica molta valentia, no? Perquè quan sentim vertigen, moltes vegades et quedes com parada, bloquejada, però a vegades el que has de fer és, no?, vèncer aquesta resistència i
1: sí, sí,
0: endavant.
1: Total. O sigui, jo crec que aquest disc és com que m'ha ensenyat com a sentir les coses, o sigui, aunque siguin dolentes i bones, és igual, però també és com et dona la sensació que estàs vivint, saps? O sigui, les persones, almenys, que són molt intenses, crec que és com tiene lo bueno y lo malo, però està bonito poder sentir les coses al 100%, saps?
2: I com ha sentit el públic aquest vertigen? Perquè, clar, jo ara sé que fa uns mesos vas estar a la sala Razzmatazz.
1: Sí.
2: Això per tu també ha sigut una mica...
1: Wow,
2: no?
1: Ha sido una... O sea, para mí un sueño, de verdad. Li vaig obrir el concert a Cartelino, que és un artista uruguayo, que és increïble. I això, li vaig obrir el concert a la sala Razzmatazz, a la U, que és la gran, i per mi és que era un somni. En plan, sempre he volgut cantar en aquella sala, perquè és que he anat molts cops a veure concerts d'artistes que m'encanten i sempre ha sigut com la sala de referència de Barcelona per mi.
2: I què vas cantar?
1: Pues vaig fer 5 temes.
2: I del disc, de
1: sí.
2: Vertigen? Vértigo?
1: Bueno, i dos, vaig fer 3 del disc i 2 noves, que són les últimes que trec.
2: I com va rebre el públic aquestes noves?
1: Superbé. No, superbé. O sigui, em va sorprendre molt. La gent estava com molt oberta a escoltar el que estava cantant. Que a vegades, pues, jo què sé, no saps, vas a cantar-li a un públic que no et coneix de res. I, bueno, però va ser un feedback meravellós.
0: Aquí ens agrada molt, molt la música en directe. Ens inspira moltíssim.
1: Sí.
0: No sé si és molt demanar que cantis
1: claro.
0: A capella, que ja sabem
1: sí.
0: Que a capella no és el mateix que amb un acompanyament musical,
1: sí.
0: Però que ens cantis algun fragment d'alguna cançó
1: claro, que, sí.
0: Que tu vulguis, amb la que et sentis més còmode.
1: Pues...
0: Àlex, a veure si ens indica si podem ser, sí? Així, pim-pam.
1: Bueno, no quiero saturar el micro, però...
0: I espera, això ho gravem, Sí.
2: Com t'agrada,
0: la Cuca
2: em
0: diu, grava.
2: Com
0: sí,
2: t'agrada
0: sí.
2: Això, a tu?
0: M'encanta. Però és que és
2: a mi m'agraden les exclusives, i a tu t'agrada les cançons en directe.
0: Tal qual. O sigui, però és el que explicava la Joana abans, no? Que allò quan tu sents una cançó i t'emociones, tu saps que allò és per tu. Llavors jo ara estic en aquest moment.
2: Joana, regala-li a la meva companya aquest
1: Luego
2: espai i als nostres oients.
1: Vale, pues a ver. Vale.

0: destino, porque esta vida la quiero contigo, contigo.
1: Uah.
2: Ala.
1: Uah. Així, tal qual. Pim, pam.
3: Jo, els pèls de punta, no? Vull dir, sí, podria ser com un resum de la temporada, no?
1: Ai, aquí. Sí, aquest any ha sigut tot molt, molt... Parlava de la Joana d'intensitat. Jo crec que la nostra temporada, la definició seria molt intensa.
3: Total.
1: També.
3: I com a conclusió, ara que estem a punt d'acabar aquesta temporada, comptàvem, no?, que ens queden dos programes més, no? Que le jodan al destino, em sembla com un, no?, tancar la porta,
2: sí,
3: i dir, escolta, que aquí decideixo jo.
2: Sí,
3: no?
2: Total. No, claro. Aunque bueno, he de decir que después de cómo se han dado los acontecimientos en mi vida, esta canción es un poco meme. Porque al final fue como una canción de amor, tipo de que le jodan al destino, porque... Aunque las cosas no estén viendo bien, yo voy a estar contigo, ¿no? Pero al final el amor no siempre lo puede todo.
3: M'agrada molt també aquesta reflexió, que, no? Eslògan famós, no? El amor todo lo puede.
1: Entenc que potser tu has fotut el destino, perquè el destino estava aquí marcant una d'això i tu has dit, pues no, yo quiero otra cosa, ¿no?
2: Sí, però al final no, Se me ha impuesto el destino, però no passa nada.
1: I parlant de destí, què significa per tu ara la ciutat de Rubí? I sé que hi ha alguna coseta, com comentaven, sí, a mi m'agraden les exclusives, o sigui que claro, ens pots avançar alguna cosa, no?
2: Sí, mira, si és que no queda nada. El 21 de junio estarem aquí tocant al casino, al Random Festival, que és la festa major de Rubí. I això, ja estarem fent un concert, que és superxulo, a més, al casino, que he vist fotos, i està precioso. Mm. Así que estáis todos invitados, si vos...
1: És gratuïta l'entrada?
2: No ho sé. Crec que és algo simbòlic.
3: Normalment sí, el casino i el random, crec que és una cosa simbòlica.
1: I a quina hora és? El dia 21?
2: El 21 de juny a les 7, en teoria.
1: Interessant, eh?
3: Buscarem.
2: Sí, però quan tingui més informació, la penjaré i tal.
1: Perquè... No, ens ho passes i nosaltres ho comentem aquí al programa.
3: Vale.
1: Home, això ho hem de seguir.
3: Sí.
1: I com reps? Que quan et veu la gent de la ciutat, què? Com ho sents?
2: Ai, jo estic encantada. És que... O sigui, des que vaig sortir al diari de Rubí, com que m'estic sentint com molt acollida per la ciutat, diguéssim. Ja ves, o sigui, m'heu invitat vosaltres també. Estic com amb moltes ganes de poder compartir la meva música a Rubí, perquè sento com mucho apoyo cap al meu projecte. Llavors, pues, estic molt contenta de tocar aquest.
1: Home, i un projecte com aquest s'ha de recolzar...
3: Totalment. A part, parlàvem de la sala Razmataz, que és una sala molt important a Barcelona, i també he de dir que el que passa a Razmataz es queda a Razmataz. Aquí queda.
1: Aquesta és bona, Carmen.
3: Llavors, has actuat també a festivals en la NOM, com el Pride Barcelona, el Cher Festival i el Negrita Music Festival.
2: Sí.
3: T'han servit per consolidar la teva presència en directe?
2: Sí, evidentment, jo sento que cada cop que toco en directe és com un aprendizatge. Jo cada cop que acabo un concert com que analitzo què podria haver millorat, però al final són tables. Tot el que sigui experiència encima d'un escenari, cuanto más mejor.
1: Perquè... Vas amb banda, sempre, amb la mateixa banda?
2: Vaig amb banda, però ara estem fent més acústics, perquè la veritat és que m'està agradant molt i el feedback de la gent també com que és molt bo pel tema acústic i vull potenciar-ho més, la veritat. A part, és com... va molt d'acord amb l'estil que faig, llavors és xulo també.
3: Aquí hem parlat moltes vegades, Cuca, de com canvia també, com canvien les preferències, perquè jo he passat també de... que també soc molt festivalera, però amb els anys cada vegada ve més de gust a coses més intimistes, sí, no? Més acústiques, no sé si necessitem com que ens abracin les paraules.
1: Sí, comencem a valorar unes altres coses, no? Potser...
2: Sí, a mi m'agrada molt. Diguéssim, jo, quan he anat a acústics d'artistes que m'agraden, com que és una energia molt, molt diferent, com que realment connectes amb la persona i, a més, les cançons se senten molt, molt diferents a la que està, per exemple, a Spotify. És com una versió diferent, també com que l'artista fa com variacions de la cançó, no sé, és com una altra energia.
1: I pel públic també, es rep diferent.
2: Sí.
1: Jo sempre dic que, has parlat de Razmataz, hi ha la sala Apolo, però jo cada cop som més fan de sales petites, i és com poder mirar el teu artista del moment als ulls.
2: Sí.
1: Llavors és per mi superimportant com a públic.
2: Total.
1: Sí, no sé si tu ho reps igual,
2: sí,
1: però jo ho sento tal qual i cada cop més fan d'això.
2: A mi m'encanta.
3: a qui l'ha inspirat també moltes vegades fem aquesta pregunta. Qui hi ha al darrere d'aquest projecte? Perquè normalment no caminem sols, no caminem soles. Quin equip tens al darrere?
2: Pues mira, jo treballo amb diferents productors. Sí que és veritat que amb qui més estic treballant ara és un productor que es diu Mateo, que és de Madrid. I el vaig conèixer fa com un any i la veritat és que hem fet com match. I diguéssim que ja està portant una mica tot el que és la producció del projecte. A nivell producció musical em refereixo. I també em junto amb altres artistes que són compositors i compositores i m'agrada molt, perquè sí que és veritat que jo sóc compositora, però quan vaig a l'estudi a Madrid sí que m'agrada molt juntar-me amb més persones, perquè crec que t'aporten també com diferents conceptes. O per exemple, jo que sé, estic a una sessió, el que més m'agrada d'això és que de repent dic una idea i l'altra persona diu una altra i em desbloqueja a mi algú al meu cap que és com... Ostres, però això no ho havia pensat. Mira, i de sobte jo tinc una altra idea, saps? És com molt, molt xulo.
3: Com ens enriquim si estem obertes? Perquè a vegades, no? Si estàs tancada no entra res allà, no? Però si ens obrim, no? Com ens enriquim moltes, moltes vegades. Aquí també, Joana, el que fem molt és posar, aquí ens imaginem que posem sobre la taula dels desitjos, i ens agrada que llanceu somnis, que projectis, que projecteu...
1: col·laboracions, pròxims concerts, on t'agradaria, i projectem, vinga.
3: Què t'agradaria?
1: Somiem amb tu.
3: A un any vista? O vinga, fem un any vista i a 10 anys
1: any
3: vista?
1: Any vista, vinga.
3: Any vista, comencem any vista? Per any vista.
2: Vinga, vale. Pues mira, l'altre dia vaig anar al Primavera Sound i jo sempre, o sigui, un dels meus somnis sempre ha sigut com actuar en un escenari que estigui com davant del mar, perquè és que m'encantaria. I vaig veure un escenari que era com del patrocinat per Aperol Spritz, diguéssim, que era com, és supermaco, és que era preciós, estava allà davant del mar i jo en plan, dios, és que ojalà tocar en este escenario, és preciós. O sea, a ver, ojalà tocar en el escenario grande, ¿no? Pero en ese me vale, vamos, yo encantadísima.
1: Doncs vinga, un any vista, projectem.
3: Vinga. I d'aquí 10 anys vista, què?
2: Ja d'aquí 10 anys.
3: Estic anant lluny.
2: Fuà. A ver, jo d'aquí 10 anys, ojalà pugui dir que tengo una vida estable de la música. Per a mi eso seria... Es que, claro, 10 años ya tendré 34.
1: ¡Re, una
2: Entonces,
1: nena! Una nena.
2: Pero para mí, mi sueño sería poder tener mi familia, estabilidad económica con la música y que mi proyecto esté más que consolidado. O sea, eso sería mi sueño, realmente.
3: Bueno, tenim
1: feina,
3: que jove, i quines reflexions ha fet, sí. Que també parlàvem abans de començar el programa aquí, fora micro, no? Com la gent jove a vegades doncs, et dona lliçons i et fa veure les coses d'una altra manera i reflexionar. I jo crec, Joana, que aquí ens has donat aquí moltes idees, que ens has fet també veure les coses d'una altra manera. I ens ha inspirat.
2: Ai, que bonitas sois.
3: Sí, total.
1: Clar, és que al final aquestes relacions intergeneracionals, sempre parlem els grans com si ho sapiguéssim tot. Sí, clar, la maduresa et dona sabidoria, que sempre ho diem, que ens arriba molt tard, no?, la sabidoria. Però, ostres, que hi ha gent jove que realment té històries supermaques per explicar i per això, per inspirar-nos.
3: Que s'estan obrint camí. Exacte. I la Joana sembla ser, Joana Cras, que
2: bueno,
3: t'estàs obrint
2: poc a poc, a
3: camí. Poc a poc. Ens queden dos minuts. Jo et vull preguntar per aquest videoclip que estem veient aquí al darrere.
2: Sí.
3: De qui és aquesta idea? D'on ha sorgit això?
2: Aquesta idea va ser meva, era a dir. Bueno, per començar, si queréis algo de chisme, esto...
3: Sempre, sí, chisme, chisme.
2: Ens encanta. Esto era casa de mi ex.
3: Vale.
2: Porque se supone que la canción era para ella. Porque estábamos en una mala etapa y yo le escribí esta canción tipo, va a salir bien, solo es cuestión de tiempo. Entonces quise como... simbolizar como que las flores eran un poco como ese elemento amoroso que no siempre hay que regalarlas en fechas especiales, digamos. Y bueno, pues eso es básicamente como esa sorpresa de ir a casa de la pareja con las flores.
1: ¿Y la margarita amarilla tiene un sentido?
2: Pues es un poco el símbolo que le estoy dando al EP, todo el tema de las margaritas amarillas. Porque, bueno, básicamente... es que me encantan, es un color, bueno, es como mi flor favorita, además. Y siento como que es algo que yo cuando quiero mucho a alguien me gusta mucho regalar flores. Aunque sea un lunes, o sea, da igual, el día
3: sí,
2: que
3: igual.
2: Sea.
3: Sí, sí.
2: Me gusta mucho como hacer esas sorpresas con flores. Entonces, bueno, pues es básicamente eso.
3: Jo crec que podem acabar aquesta entrevista amb la Joana Kras, doncs, convidant a tots i totes les oients a escoltar-te, Joana Kras, i també a regalar flors.
2: Claro que sí, són precioses.
3: Encara que no hi hagi un dia festiu. El motiu pot ser que et ve de gust fer-ho o que vols sorprendre l'altre.
1: Podem convidar la gent a regalar flors i escoltar música de la Joana Kras. Sí,
3: combo.
1: Que és la combinació perfecta.
3: Combinació perfecta. Anem a acomiadar la Joana, però anem a escoltar-la també.
1: Home, i tant.
3: Sí,
1: no podem marxar sense escoltar un tema que és Vértigo.
3: Sí, però anem a posar-li un compromís, que és tornar aquí a l'Inspirat d'aquí
2: vale,
3: un any, quan estiguis tocant aquell escenari del Primavera Sound amb vistes al mar.
2: Por favor. Ojalá venga y dirá.
3: D'aquí Déu, i d'aquí Déu, si continuem aquí, la Cuca i jo, amb el programa Inspira't.
1: Bé, que ens ha parat el destí.
3: Que ens ha parat el destí.
1: Sí.
3: I
1: que
3: si
1: no ens foti a nosaltres.
3: Que li fotin el destí. Tu.
1: Ah, exacte, exacte. Joana, moltes gràcies, un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I et continuarem escoltant, eh?
2: M'ho he passat molt bé. Merci.

0: Si seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, el 99.7 de la FM, anem a Reus per parlar amb David Hidalgo, que publica el seu nou llibre de 17J. Bona tarda, David, el tenim per videotrucada. Comprovem que tècnicament estem connectats. David, ens escoltes? Et veiem, eh?
1: Alto y claro.
0: Molt bé.
1: Alto y claro.
0: Ja està, tenim aquí de nou, li deia la Cuca, a la meva companya, li recordava que ja havíem tingut el David Hidalgo, l'havíem tingut aquí per parlar del teu projecte audiovisual, i avui doncs ens sorprens amb un canvi de registre per parlar de la teva novel·la, un thriller polític que hauran de resoldre els espectadors / lectors.
2: Tenim moltes idees, últimament.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què va passar exactament, David, aquell 17 J, i què et va empènyer a tu com a periodista tancar-te a escriure aquesta història?
1: Bé, doncs, com a periodista, t'he de dir que jo no soc periodista, realment. Jo soc guionista, soc director de cinema i publicitat i soc realitzador audiovisual i de continguts, a part de divulgador d'intel·ligència artificial, videomàrqueting i demés. La meva, realment, façana de periodista és només d'observador de la realitat, però no sé, és com, fins i tot m'ha resultat una mica pedant, no?, això, dir-me a mi mateix com observador de la realitat. Però, bueno, d'alguna manera sí que sempre que escric o creu, me baso molt en la realitat, d'acord? El que passa és que després sempre li dono una volta bastant ficcionada, no?, a tot plegat, perquè al final el que vull és entretenir, en última instància. No vull tampoc fer proclames polítiques, tot i que aquesta novel·la té molt de política i vull pensar també que té molta part discursiva, però sobretot que farà que molta gent que la llegeixi s'hi senti identificats, identificades, no? Però bé, la motivació principal d'aquesta novel·la realment era fer una història que en aquest clima que tenim de descontent polític, que és majoritari, no?, vagi més enllà de les banderes, dels partits polítics, de les proclames, no?, i que al final vagi a l'essència de l'ésser humà, que és al final que, bueno, totes les persones volem prosperitat, totes les persones volem sentir també que tenim uns dirigents que es preocupen per nosaltres, que volen el nostre benestar, i estem veient que després, a l'hora de la realitat, no és del tot així, que al final cadascú mira pels seus propis interessos, que surten mil trames de corrupció i, d'alguna manera, s'ha generat un clima que ja va més enllà del descontent cap a certes polítiques. És un descontent sistèmic, és cap a tot el sistema que ens envolta, no? I és una mica el que volia reflectir i també parlar una mica d'aquesta era que tenim ara de viralització, de tendències, no?, i barrejar-ho tot al final en un còctel que al final és un thriller polític d'intriga, no?, que sobretot el que pretén és intrigar, mantenir el lector enganxat, no?, a cada capítol, a cada pàgina, i explicar una història potent.
2: Hi ha molta documentació, no?, darrere d'aquest llibre, perquè parlar amb testimonis de fets tan complexos i remoure records, que de vegades ens fan molt de mal, no deu haver estat gens fàcil, no?
1: Doncs mira, és que de fet, clar, per aquest llibre al final s'ha d'entendre la trama, per realment entendre d'on parteix tota aquesta documentació. Jo al final he creat una història que és: què passaria? I això és una pregunta que tothom es podria fer, no?, en algun moment. Què passaria si tu tinguessis segrestat i lligat a una cadira al president del govern, no? Què li diries, què li faries, com el tractaries, no? I a partir de llavors jo ho he portat més lluny. El president del govern, que és un president fictici, Gerardo Salerno, té 60 minuts per davant, ja que està segrestat per una parella, ell i ella, que van disfressats amb màscares de xais, amb masks, sí. I bàsicament el que té 60 minuts. Té tres opcions, d'acord? La primera és confessar, ja que està acusat de molts delictes de corrupció dels quals ell diu que no és culpable. Bé, si confessa, no serveix com a prova contra ell en un judici, però sí que, d'alguna manera, tota la seva carrera i les possibilitats de ser reescollit en les reeleccions se'n van a Norris, anem a dir. La segona és defensar-se, i com hi ha un comptador de vots, ja que és una retransmissió a la Dark Web, és un streaming online, el judici que mai tindran tribunals i que li fan ell i ella és un judici online, hi ha un comptador de vots, i no serà culpable. Si surt innocent i ell s'ha defensat i ha demostrat amb proves i demés, surt lliure i a sobre, diguéssim, beneficiat políticament. Però si surt declarat culpable, doncs ell i ella l'assassinaran en directe. Li faran una execució online.
0: Wow.
1: Clar, aquesta és la trama del llibre. I realment, per poder justificar una història així, clar, estem partint d'un món fictici on d'alguna manera s'ha de ser versemblant però no necessàriament realista, però és veritat que tot i que jo controlo les regles, volia tenir unes bases mínimament versemblants i realistes. És a dir, hi ha, per exemple, certs procediments policials, no? Hi ha informació també una miqueta tecnològica. Per exemple, l'altre dia, rellegint el primer capítol, em vaig adonar que té molta terminologia electrònica, no? I digital, però és necessari perquè si tu ja estàs creant un univers on, vale, amb aquest tallafocs estan prevenint que els hackegin la IP, no? Per exemple, o una VPN, etc. Si tu ja planteges un món amb unes bases i està tot bastant documentat, després ja és alimentar-lo amb els teus detalls. I políticament també hi ha molta documentació, perquè d'alguna manera m'estic inspirant en la història general d'Espanya, especialment durant la democràcia, en els casos tant de corrupció com fins i tot alguna catàstrofe natural. O sigui, realment és un llibre que parla de moltes inquietuds de la població i dels votants.
0: I més enllà dels grans titulars polítics o judicials, David, quin és el missatge humà que t'agradaria que s'endugués al lector quan tanqui l'última pàgina del llibre, de 17J?
1: És una molt bona pregunta. És un llibre que al final la gran pregunta que fa és: en aquesta situació, i tu què faries? I no només és una pregunta que és el que cadascú pensaria, no? En plan, si tu fossis el segrestador, no? No, no, és que també arriba al final del llibre i realment pots entendre l'ésser humà que hi ha al darrere del president. Ell és l'antagonista de la història, però pots entendre certes coses. No, potser no les compartiràs, però com a mínim te dono totes les peces i tota la informació perquè entenguis a cadascun dels personatges. I, per tant, la gran pregunta és: en aquesta situació personal que té cada personatge i la seva realitat personal, tu què faries?
0: És a dir, que et poses en la pell ben bé d'aquesta persona a la qual s'està jutjant.
2: I tant.
0: I donem el poder al poble.
2: I
0: al
2: podem
0: final
2: jugar
0: és qui jutja.
2: Amb aquesta realitat i aquesta ficció, em sembla una cosa molt innovadora. T'haig de dir que m'estan agafant ganes ja de tenir el llibre entre les meves
0: sí,
2: mans.
0: Sí, el que passa és que tenim la tauleta de nit, que moltes vegades
2: sí,
0: que no
2: així
0: caben més llibres, però,
2: no,
0: però aquest també s'hi sumarà.
2: I tant,
0: aquest
2: i tant.
0: Segur que s'hi sumarà.
2: David, jo li comentava a la Carmen que t'espero aquí a l'estudi, perquè a mi el que m'agrada és mirar la gent als ulls i poder preguntar i que aquesta entrevista ens doni una mica més de joc, eh?
1: Sí, no, no, jo estaria encantadíssim d'anar un dia a Rubí, als vostres estudis. Quan em convideu, doncs fem que passi i jo estaria encantadíssim, la veritat.
0: D'entrada, tens prevista alguna presentació, signatura de llibres per aquí, per la zona? Zona, vull dir, Barcelona...
1: Doncs mira, jo ja vaig fer un parell de presentacions, una a l'Hospitalet de Llobregat a Torrebarrina, l'altra a Montcada i Reixac, al Café Colón, i ara ho pauso una miqueta, perquè bàsicament estic veient que les presentacions costa una miqueta que les persones hi vagin, vale? A part s'apropa l'estiu, estem al voltant de Sant Joan, ara vindrà el juliol, l'agost... Llavors segurament el que faré ara serà donar forma a unes presentacions que siguin una mica xules, vale? Que siguin unes presentacions o fins i tot més enllà de presentar el llibre, que també jo crec que és prou potent, però més enllà d'això també donar contingut de valor a les persones que vinguin, vale? Que s'emportin un coneixement de com s'ha fet aquest llibre, de fins i tot que entenguin el context que hi ha al darrere. Aquest projecte era un projecte de pel·lícula inicialment i després ja ho vaig reconvertir en una novel·la perquè tingués realment molt més suc, molt més cos, poder desenvolupar la història sense limitacions de pressupost, de temps, etc. Llavors, en aquest sentit, crec que tot aquest procés creatiu m'agradaria poder compartir-lo amb cara i ulls, no? Llavors, jo crec que a partir del setembre sí que tornaré a fer presentacions i demés, i conferències. I, bueno, si sorgeix doncs, qualsevol, ja sabeu
2: jo,
1: que estareu
2: David,
1: avisadíssimes.
2: Prenem nota de tot això. Al setembre, inici de temporada, potser series un bon convidat per començar la temporada amb aquesta energia i amb aquesta vibra. I jo crec que això de sèrie per a Netflix, això pinta molt bé.
0: Pinta molt bé, també, sí.
2: Eh que sí? David, jo...
1: Manifestem-ho, m'encantaria.
2: Mira,
1: he
2: manifestat amb la Joana el seu projecte per d'aquí un any, o sigui que tu d'aquí un any també el mateix, eh? Projectant cosetes tan xules.
0: Sèrie Netflix.
2: David, queda pendent que vinguis, que ens veiem, i et convidem a que et quedis perquè tenim una recomanació molt xula, ara, pel final del programa, que jo crec que t'agradarà.
1: Doncs aquí em quedo.
2: Com us comento, avui a les recomanacions portem una proposta que ens ha robat el cor i unes quantes rialles. Nena, què us sembla quan dic nena?
0: Amb moltes A's i amb exclamacions.
2: Molt, molt així, molt nena, eh? Molt, molt d'èmfasi. Doncs és una comèdia creada i interpretada per Maite Buenafuente i Angie Savall, que posa el focus i el valor en les persones cuidadores. Una obra que fa riure, fa pensar i recorda que cuidar i deixar-se cuidar és cosa de tots. Benvingudes al programa.
3: Moltes gràcies.
2: Jo, aquest binomi... Jo he vist algun tràiler, eh? He tingut l'oportunitat de veure algun teaser de l'obra i realment, ostres, és una realitat pura i dura, eh? Com va néixer aquesta idea?
3: Doncs mira, aquesta idea va néixer de que nosaltres vam estar en una sèrie de televisió i vam estar 3 mesos treballant juntes i ella cuidava sa mare, jo de la meva, i aleshores, a les hores dels dinars era com està la mama? Com està... no? I com estàs cuidant a la teva mare? Sí, jo també. I com que les dues tenim aquest humor que tenim, doncs ens rèiem de... Ah, avui la mama m'ha dit això, la mama... I aleshores, doncs, bueno, quan vam acabar vam dir això tenim que portar-ho al teatre i posar-ho en humor.
4: Sí, perquè són moltes les nenes que hi ha, eh? Moltíssimes. Moltes, no vull dir la paraula patir, perquè tampoc és patir, però sí que és una etapa dura la de cuidar les mares grans, perquè nosaltres també ja som grans, encara que estem estupendes, perquè avui dia la gent envelleix molt bé, però clar, no deixem de ser persones grans que cuidem de persones grans, i la mama tot el dia està dient nena, nena! I clar, vam dir, el títol no vam dubtar ni un moment en quin seria, no?
2: Ho teníem clar.
3: Sí,
4: la tenim traduïda al castellà, amb la qual el títol funciona igual.
3: Sí, sí.
4: I bueno, vam posar fil a l'agulla, vam escriure a 4 mans i ha sigut meravellós el procés. Fa un any que es va estrenar a Reus, no?
3: A Reus, sí.
4: A Reus, justament, al Teatre Montuny.
2: Aquestes connexions ens encanten.
4: Ai, Reus, perquè jo he sentit que estàveu amb Reus.
0: M'encanta, sí.
4: I ara justament va agradar, es va difondre i ara ho hem portat al Teatre Montaner, que ara és Teatre Montaner, i aquest diumenge acabem temporada i si tot va bé ens han dit que seguirem i tenim bolos i coses que anireu sentint
3: sí.
4: Por ahí.
0: Com ho feu per barrejar, per ajuntar aquest missatge amb la comèdia? Perquè té un missatge molt important al final.
4: Perquè és... la...
3: Sí, digues.
4: No digues, carinyo. No, dic que el riure, la comèdia, creiem que és l'única sortida al dolor, a la tensió, amb moltes emocions, no? I sí. Nosaltres, és el que deia ella abans, el sentit de l'humor ens ha salvat.
3: Ens ha salvat, sí, perquè a més entre en els assajos, que d'això ja ho havíem dit sí. quan estàvem escrivint-la, sí. Podia alguna de les dues faltar, i va faltar sí. la meva mare sí. en els assajos abans d'estrenar. I la veritat ha sigut terapèutic, també, perquè, vull dir, el fet de posar en la meva boca les paraules de la meva mare, perquè jo faig de la meva mare, ella fa de la seva, jo faig d'ella, ella fa de mi, jo faig de mi, ella fa d'ella... Vull dir, fem uns canvis així, sí. Però, clar, el fet de posar el que sempre deia ma mare i, bueno, no? Sí. I passar-lo amb humor... ha sigut una bona teràpia, encara que després hi ha el dol, lògicament.
4: Però ha fet un dol, jo sempre dic que ha estat una campiona l'Angie, perquè ha fet un dol en carne viva, eh? O sigui, és de dir, vinga, va, pobreta, se'n va anar i vam reemprendre els assajos i vam seguir i la seva mare parla per boca d'ella. La meva encara està viva i hi ha dies que arribo a casa i sembla que estigui al teatre, eh? Vull dir, jo estic a casa i igual, el mateix. Sí. Li dic el mateix que dic al teatre, vull dir que pràcticament la meva mare seria una bona intèrpreta també.
2: Portar-la a l'escenari.
4: No, ja està acostumada. No, és que de fet que hi ha anat a programes i a coses.
3: Clar, sí.
4: Però vull dir...
2: Home, vosaltres sou d'una saga
4: sí,
2: important.
4: Sí, ella ara, perquè la pobra no pot caminar, però de cap està perfecta, eh?
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
2: I ella també era actriu?
4: No, però amb els anys...
3: No, però són molt teatreres. Són molt teatreres.
4: Molt peliculera,
3: sí,
4: ma mare. Ma mare és peliculera.
3: Aquestes coses ho fan de tant manera que ens toca. Vull dir,
4: sí,
3: així,
4: no? Diu unes coses que bueno... Clar, ens ha fet el guió una mica. Les dues ens han fet el guió, però nosaltres ho hem portat a l'humor i sobretot que s'identifiqui, no? Que s'identifiqui l'espectador o espectadora. No volem denostar els senyors, que també cuiden, eh?
3: Sí,
4: però aquí és una cosa molt femenina que els hi toca sempre la nena de la família. El sí. meu germà m'ajuda molt, la seva germana també en té, sí. però qui ha estat al peu del canó som nosaltres. Sí, sí. No?
2: Sí, això és un patró sí. que ja el tenim. Ara que has parlat d'espectadors, espera un moment que posarem un vídeo
4: sí.
2: i veurem què opinen els espectadors.

0: És una realitat que van amb comèdia, que està
1: superdivertida.
2: Són espectaculars, genial.
1: Genial.
2: Toca el
1: cor i
2: carregar. Aquestes
0: dades
2: són fantàstiques.
0: Molta veritat. També toca aquesta comèdia que també és
2: una comèdia. M'ha encantat l'obra. Són moltíssimes actrius.
3: És un homenatge a les mares, un reconeixement a les que cuiden les mares, tot amb bon humor i molt bé.
4: Meravellós, us pixareu i us emocionareu.
3: Nena!
4: Nena! Nena!
5: Doncs nena, ens quedem amb aquest somriure del públic quan surt d'aquí, però a mi també m'agradaria comentar que és un teatre vermut. Que això també és un valor diferencial.
6: Sí, és el que ara es fa molt i és molt, està molt bé, perquè els diumenges al dematí la gent pues, surt tal i què fa, no? I si ha anat al teatre i després fa un vermutet, escolta'm, això és meravellós, saps? Perquè ja té tota la tarda per estar i fer més coses, però no sé, és una cosa... I es fa molt últimament.
5: Ara sí,
6: i em sembla que és una bona sortida pel teatre també, no? Perquè a vegades costa anar al teatre. Llavors el diumenge al dematí i tal, i com que és una obra també molt familiar en el sentit de que tothom té una mare que cuidar, o la cuidarà o l'ha cuidat.
5: O està que... gent jove que està vivint l'experiència a casa, no? Sí. També venen adolescents ja, que diuen, ai, doncs la meva àvia està a casa i mira i tal. I aleshores arribem pràcticament a tots els públics, no? Vull dir, és que és molt, com diu ella, molt familiar. Pots fer el vermut abans, tens dues opcions, el pots fer abans, o dines després de dins... Depèn, això depèn de l'hora que dinis o facis el vermut.
0: Si ets dels que fas el brunch,
6: exacte,
0: o fas
6: exacte
0: el típico Mediterráneo Nuestro, que ja és a les 4 de la tarda.
5: Nosaltres dinarem quan acabem la funció, ja t'ho dic ara.
6: Sí, perquè a més acabem mortes, en el sentit de que ens agafa una gana després.
5: Sí, no, perquè ens ho passem molt bé. Molt bé, i perquè a part d'actrius som les filles, no, que fem això, i és com una barreja molt màgica.
6: Sí.
5: Doncs
6: sí.
5: Jo em quedo amb aquesta proposta perquè realment a mi lo del teatre a l'hora del vermut em sembla una proposta al·lucinant. Sí. Llavors aquest diumenge, que és l'última funció...
6: L'última funció de
5: temporada. Exacte, que no l'última, perquè jo crec que això pinta que anirà també cap a uns altres teatres nacionals.
6: Sí.
5: O sigui que... Tenim alguna exclusiva o no?
0: Ja està la cuca.
5: Escolta, tornarem a venir.
0: Jo aquí quan vulguis.
5: Nena, la tenim en castellà també.
0: I després que és la mania ella de buscar exclusives sempre no, busca
5: una exclusiva. No pateixis, que si tu vols una exclusiva te la donarem, tranquil·la.
0: Sí, mira, hem projectat amb la Joana, hem projectat amb el David, ara ens toca projectar amb vosaltres.
5: Sí.
0: Com
5: sí,
0: us veieu així?
5: A curt plaç.
0: Amb ella es podem fer de cara a l'octubre, no?
5: Sí,
0: octubre
5: clar.
0: Sí,
5: clar.
0: Sí, sí. A part, octubre és el meu aniversari.
5: Doncs vinga, perquè a l'octubre tenim funcions, també.
0: Sí, que em regalin
6: a Paraulades ja tres, i, bueno, una a la Montaner i
5: sí,
6: dos
5: per altres
6: llocs.
5: Pobles, que encara no podem dir, perquè encara no han firmat, però que ja estan. I, home, si podem venir a Rubí a fer-ho, no?
6: Oi, escolta'm, per nosaltres...
0: A part, sabeu que tenim el casino.
5: Estrenadíssim.
0: Que la Joana canta el dia 21.
6: El 21, vale, doncs això notat.
0: O sigui, que jo crec... Mira, podem fer aquesta proposta,
5: podem
0: eh?
5: Fer-la. En qui s'ha de parlar? En qui s'ha de parlar?
0: No ho sé, jo no ho sé. Jo no sóc d'aquí.
5: Ah.
0: A mi m'han adoptat.
5: Dona, doncs mirarem a veure en qui s'ha de parlar i venim al Rubí, també. Va,
0: aquí, al casino, a la sala, també. La sala potser, no sé si és més complicat, però el casino, jo crec que ara
5: Carmen,
0: acaba d'obrir les
5: tens,
0: portes.
5: Sí. Tenim algun altre casino de proposta i són molt xulos.
6: Són espais molt macos, tenim una proposta, és veritat.
5: Per actuar. I nosaltres ens adaptem a tots els espais.
0: I vosaltres estàveu explicant que aquesta obra feu diferents rols o diferents papers. Com ho feu per canviar de personatge diverses vegades?
5: Doncs mira, d'una manera molt teatral,
6: molt ràpida,
5: no per això fàcil, però vista. El públic en cada moment... Bueno, hi ha una petita foscor, però el públic veu en cada moment com ens transformem.
6: Sí, però hi ha moments que ni això. Vull dir que
5: passem
6: la llum oberta, fem
5: i
6: un canvi... lleuger de vestuari, bueno, molt de vestuari, petitet, de complement, i ja és
5: l'actitud. Canvia la veu, canvia el cos, canvia tot, sí, això sí, és una, sí, un treball actoral també molt xulo.
6: Sí, que superxulo.
5: No, que el públic hi entra des del primer gag, no? Mm.
0: Mare i filla s'acaben confonent moltes vegades, i això és una pregunta rebuscada, també.
5: Com vols dir, confonent?
0: És a dir, en aquests canvis que aneu fent també de rols, i moltes vegades a la vida som filles i després critiquem a vegades les mares, i t'acabes convertint una mica en certa manera,
6: és que la vida,
0: t'assembles
6: a la
0: teva mare.
6: Fet,
5: a la vida real,
6: jo he estat cuidant 20 anys a ma mare, i jo era la mare de la meva mare.
5: Exacte.
6: Aquí, és així, aquí vaig, vull aquí dir que quan un assumeix el rol de cuidadora de les nostres mares, no, al final acaba sent la mare de la mare,
5: perquè
6: vull dir, li fas de tot. Sí. La canvies, l'ajudes, vas al banc, tot ho fas i la cuides.
5: La mare és vulnerable,
6: és supervulnerable.
5: Un altre fill que tens, no?, com petit. Que de fet ho diem a l'obra, això, hi ha un moment que jo ho dic.
6: Que no és com un fill, perquè un fill el pots dominar una mica més, però la mare té com aquella...
5: No, la mare a vegades té uns
6: estatus de mare, que sempre, com que tenen el cap molt bé, volen seguir seguint les mares.
7: Diuen que s'agreuja, no?, lo bo i lo dolent.
6: Sí, a més es tornen com els nens, que es tornen molt egoistes, que només pensen en elles, que... Però, bueno, és el que hi ha i el que d'alguna manera acceptem, perquè nosaltres hem sigut fills i hem sigut nens petits.
7: I s'ho mereixen i els hem de tornar. Jo em sembla perfecte que revisibilitzeu, perquè a mi, per desgràcia, m'ha tocat viure-ho fa poquet.
6: Veus.
7: I em vaig sentir molt identificada, perquè per mi va ser molt dur, perquè em va arribar de cop, la meva mare va marxar fa un any, i d'una manera molt repentina, molt ràpida, i em va tocar viure un moment com el que descriviu en l'obra de teatre, i realment a mi em va venir com de sorpresa dir, ostres, és que això ningú m'ho havia explicat.
5: No devia ser molt gran, la teva mare.
7: No, tenia 75.
5: Per això. Però bueno, ja...
6: La meva se'n va anar amb 98
5: anys. I la meva en té 88, que em farà ara 89, que ja està organitzant la festa d'aniversari, a veure qui ha de venir i qui no ha de venir.
7: L'organitzem ràpid, eh?
5: Sí, no, ella ja està. Ara, això sí, diu que no arribarà, que es morirà, ja fa 20 anys que s'ha de morir, vull dir això, aquestes coses.
6: Sí, aquestes coses que fan les mares, de dir, ai, és que voldria arribar a la comunió del meu net. Voldria arribar al casament del meu net. Voldria arribar i sempre arriba, no?
5: A tot arreu.
7: Aquesta sí que està fotent el destí, eh?
5: La meva mare sempre ho diu també. No m'agradaria morir-me, la meva és més pessimista, Ella sempre utilitza paraules pessimistes. Sí. No em voldria morir, li deia el meu germà, sense veure't casat, fill meu. No em voldria morir sense veure't un fillet, fill meu. No m'agradaria morir a mi sense veure que la teva filla té un nen. No m'agradaria... I l'altre li va dir, mama, tu el que no et vols és morir.
7: Clar,
5: saps? Vull dir, però bueno, es fan riure a vegades i el que volem, disfrutem molt quan el públic riu.
6: I sobretot també, sobretot també valorem molt la feina de les cuidadores externes, que nosaltres com a actrius alguna vegada, pues els nostres ella, el seu company o la meva germana s'ha pogut quedar i tal, però a vegades, o sigui, no es pot compaginar la feina i tal, i tens que cridar amb una cuidadora externa que les cuiden com a verdaderes filles.
5: Són àngels, eh?
6: I són àngels.
5: Els nostres, per lo menys, són àngels.
7: Per això us comentava que és molt important visibilitzar aquest tema, perquè normalment... També us haig de dir que l'humor... Tu parlaves de que és una eina de mecanisme, un mecanisme de defensa, però l'humor també és seriu.
5: Oh, i tant.
6: No, molt seriós.
7: Utilitzem-lo ja d'una manera pràctica per canviar les coses de la nostra societat, que està tan malament.
6: Totalment,
7: no?
6: És l'única manera que pot arribar de manera que li arribi la gent, perquè quan és molt es fa soporífero, no? Vull dir, i aleshores és com, no, tenim que donar-li la volta i que la gent se n'enteri, però que se n'enteri de... O sigui,
5: que marxin no, cap a casa. Quan marxen cap a casa, sempre ens ho diuen, marxem amb ganes de cuidar-les, i això que han vingut ja una mica cremades, no?
6: Sí, això és molt maco, quan et diuen això, no? M'ho he passat molt bé i tal, i el que ara me'n vaig amb ganes d'estar amb ma mare i cuidar-la, no? I és com, uau, està guai, no? Perquè nosaltres també... A més, és que és molt lícit també allò de dir aquella frase que diem en algun moment, que hi ha moments que dius, és que jo ma mare la mataria.
5: Sí, és que ho diem.
6: perquè ho diem.
0: Com amb els fills, no?
6: Però, clar, això no entra en el nostre cap, però és que sí, és bo també treure-ho, això, perquè és una
5: realitat. És lícit, totalment. Jo hi ha moments que la mataria, però jo ho sé que no la mataria físicament, però la faria callar, l'ofegaria una mica després que, saps? Vull dir,
7: coses d'aquestes.
6: Sí, l'estimes tant que no, perquè, clar, però és que jo a vegades que l'escanyaria, saps? És com, i a vegades és tens una dualitat, no? Perquè dius, l'estimo tant que vull que estigui bé, però jo també vull estar bé. És com... És una cosa que és el peix que mossega la cua.
0: M'encanta trencar aquests tabús, perquè ho estem fent aquí, l'inspirat.
7: Bueno, jo, nena... Carme, acabem ja.
5: Ai,
7: però
5: que acomiadem
7: a les nenes.
0: Sí.
7: Recordem, Teatre Muntaner, sí, aquest diumenge, sí, a les 12:30.
6: A les 12:30, sí, del migdia.
7: O sigui que, de veritat...
5: Teatre de vermut, no es pot entrar en vermut dins el teatre, perquè...
6: No.
5: Però sí, és l'hora del vermut.
0: Sort que ho has dit, sort que ho has dit.
5: Us esperem i amb moltes ganes de venir aquí.
6: Exacte, sí.
7: També us apuntem, a l'agenda?
0: Apuntem
6: l'agenda. Sí, nosaltres també ens ho apuntem, què et creus?
7: David, com veus, aquesta recomanació no te la podies perdre.
5: Ah, doncs igual ens coneixeix de Reus, no?
8: Sí, soc de Reus, sí.
5: Però de tota la vida, RTV?
6: RTV.
5: No.
8: De RTV.
5: Ah, és que Reus de tota la vida és la nostra consigna. Bueno.
8: Vale. Sí, és que jo crec lo de Reus, París, Londres... I
5: sí,
8: tot això,
5: bueno,
8: però
5: bueno, és igual, som de Reus, sí, o estàs a Reus, o el que sigui.
6: Sí,
5: jo
6: no soc de Reus, però com si fos.
5: Ella també està adoptada.
8: Bàsicament, història curta. Jo em vaig criar a França, vaig venir amb 8 anys, llavors vaig estar a Reus, vale, durant molts anys, i després ja m'he vingut a viure a Barcelona per feina, però, bueno, bàsicament, sí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts al primer segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. Què cuinen les persones més joves? Per inexperiència, el primer que acostumem a fer a la cuina és fred. La tranquil·litat de no haver d'encendre foc aporta valentia a qui encara no domina l'art dels fogons. Els entrepans, ràpids, senzills i solvents, són les primeres coses que ens atrevim a fer per autoabastir-nos. Després dels entrepans venen les amanides. En tenim prou amb apilar els ingredients en un bol i remenar com si no hi hagués demà per aixecar un plat saciant, saludable i amb una bona salsa, per què no, també saborós. Però la gent de Rubí Jove anima els i les joves de Rubí a aprendre a cuinar sense pors ni tampoc complicacions. La programació de tardor del Servei de Joventut inclou un cicle de 3 sessions amb el xef rubinenc Dani Mas per aprendre a fer arrossos. A principis d'octubre vam aprendre amb ells a fer un arròs d'estil oriental i aquest mes de novembre hem après un plat que posa a prova els paladars més exigents, el risotto. Amb una bona copa de vi, un risotto soluciona qualsevol àpat, des d'un dinar d'empresa fins a una cita romàntica. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer segon i postres al risotto i a les copes de vi.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Ens posem en marxa, com sempre, saludant el xef del programa, Blai Ferran, què tal?
1: Bon dia. Què tal? Molt bé, molt bé.
0: Com estem?
1: Bé, estupendo.
0: Sí, t'agrada sí. El risotto? Ets de risotto?
1: A mi m'agrada. M'agrada el risotto i m'agrada pel punt aquell final del parmesà que s'hi posa, perquè jo soc molt formatger.
0: Tu ets molt de formatge.
1: Si no fos pel formatge que s'hi posa, doncs, bueno, seria un arròs més, que sí, és correcte, però prefereixo d'altres arrossos.
0: La característica principal del risotto és això de guardar, de mantenir el midó, que al final de la cocció lliga els grans d'arròs entre ells i els converteix en una cosa molt untuosa, pràcticament una crema.
1: Total.
0: Amb l'arròs també encara sencer. Generalment els ingredients que es fan servir són la ceba, la mantega, l'oli, el vi blanc, això probablement seria un bé comú de tots els risottos, i d'altres ingredients, doncs el brou vegetal, el brou de peix, la carn quan n'hi posem, el pollastre, i molt sovint es gratina també amb aquest parmesà final i la mantega, que acaba de donar-hi untuositat i acaba de crear aquesta crema.
1: Aquella crema, aquella cremositat, eh, que sí?
0: Del midó. Clar, nosaltres fa un mes vam anar tots dos a prendre això de l'arròs oriental.
1: Sí.
0: Però aquesta vegada hi has anat sol.
1: M'has abandonat.
0: No.
1: Sol davant del perill, no? Total, absolut.
0: He delegat amb total confiança en el xef del programa. Llavors hi vas anar sol, sí?
1: Sí, vaig anar sol a fer l'entrevista, a fer de càmera, a fer de tot una mica.
0: Vas fer d'un
1: orquestra. Però bueno, jo penso que ens n'hem sortit, eh? Jo penso que sí. El Dani val la pena.
0: El Dani val la pena, eh?
1: Dani, ajuda'm. Tira milles, tira milles.
0: Sí, eh?
1: Sí, el Dani tira milles.
0: Et va ajudar?
1: Sí, em va ajudar moltíssim, la veritat és que sí.
0: Re, titular, quina recepta veu fer?
1: Va fer el risotto amb verdures. Hi havia algú que bolets no en podia menjar, tenia al·lèrgia, i van fer uns risottos amb verdures i uns altres amb verdures i xampinyons.
0: Amb verdura i xampinyó?
1: Ja està. Bé. Això sí, acabats amb la mantega, el parmesà, com no.
0: Si no ens veieu, ens hauríeu de veure.
1: Sí, sobretot, eh? Avui, sobretot.
0: .radiorubi.cat. Hem de dir que el Blai és un home eficient.
1: Sí.
0: És un home solvent.
1: Sí.
0: I quan jo li vaig dir, mira, Blai, tu vés i grava.
1: I espavila't.
0: L'home se vino arriba, val? I ens ha gravat la peça sencera amb introducció i tot, sí? La posarem sencera, perquè és Kubrick, tot plegat. Llavors, volem que ho veieu tot.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va, ens ho mirem.
1: Vinga, va.
0: Amb la intro i tot que ha fet el Blai.
1: Va, després ho comentem.
0: Si no, ens veieu de veritat, que ens hauríeu de veure. www.radiorubi.cat. I si no, després han diferit, ja segur que ho teniu tot al web, tot senceret, eh? Sí? Després ens faràs un Reels, també, d'Instagram.
1: Vale, també.
0: Vale?
1: Sí.
0: Va, veiem aquest risotto? Doncs va, som-hi.
2: Hola, què tal? Benvinguts al primer, segon i postres de Ràdio Rubí. Fa un mes vam fer la primera de les tres sessions dedicades als arrossos del món aquí, al Rubí Forma, amb el xef Dani Mas. La primera de les sessions va ser amb arròs oriental. I avui parlem amb ell, ens ho explica, endavant. I estem aquí a la cuina del Rubí Forma amb el Dani Mas i, com hem dit, temporada d'arrossos. El mes passat vam fer aquell arròs japonès, oriental,
3: arròs
2: que sí, vam fer un arròs oriental. Sí. I per avui, Daniel, què ens toca?
3: Avui ja ens apropem més cap aquí, a més al Mediterrani, i farem un risotto, estil italià. Farem un risotto amb verdures, una miqueta, al gust de tothom, un risotto bàsic, el risotto com tots els arrossos, i cap tot, però la base, sobretot, és la manera, el tipus d'arròs, un arròs rodó. Normalment es fa servir un arborio o un canaroli, que són, aquí en el Delta se sembren, però són tipus d'arròs rodó de japònic, que va molt bé per això. I per què? Perquè el sistema de fer el risotto és en base que la cocció es fa remenant contínuament per anar fent que extregui el midó l'arròs i ens doni aquesta textura cremosa com a resultat final, com el típic risotto.
1: Perfecte. Diguis.
3: No, res, simplement hi pots posar una miqueta els ingredients que tu vulguis, sí, els toppings, que dic moltes vegades, però amb una base d'un bon sofregidet de ceba, un bon brou que s'associï, avui serà de verdures, si ho fem de verdures, si ho féssim de pollastre, associem el brou a lo que hi posem i llavors, bàsicament, s'acaba amb una miqueta de mantega i amb un bon formatge, un gran apadano, un parmesà, un bon formatge formatge que llavors ens ho lliga tot. I aquí tenim la textura que busquem.
1: Fantàstic, fantàstic. Avui, concretament, el que tu dius, l'arròs ho permet tot. Aquest risotto d'avui, quin nom tindria? Quin risotto és? Com el farem?
3: A veure, bueno, jo el batejo, a veure, no, hi ha el típic risotto fungui, no?, que li diuen de bolets. Avui n'he portat també de bolets, però tenim una persona que és al·lèrgica als bolets i llavors potser em posarem bolets amb uns i amb uns altres no. Però bé, jo amb un risotto de verdures soc molt, molt pla, no? Vull dir, un risotto de verdures que normalment s'utilitza amb verdures de temporada, no? Vull dir que sempre tenim, a cada temporada tenim les verdures, tenim verdures de proximitat i llavors doncs, el risotto el podem anar variant segons la temporada, segons les verdures que tenim.
1: Fantàstic.
3: Sobretot, doncs, això, no? amb aquest diguéssim, sofregiret de ceba o aquesta ceba putxada que li dona aquesta melositat i aquest color especial, i després ja, doncs, amb aquestes verdures saltejades que hi afegirem al final i llavors, doncs, bueno, acabarem fent la típica cocció de no deixar de remenar perquè vagis traient el midó i acabarem així el risotto.
1: Molt bé, molt bé.
3: I l'emplatarem amb aquesta mantega i aquest formatge que ratllarem al moment i que cadascú se'l pot acabar una miqueta al seu gust.
1: Formatge, suposo, tipus parmesà, un formatge
3: sí,
1: sec, no?
3: Sí, un formatge sec, un formatge curat. En aquest cas he portat un Grana Padano, també una mica pel pressupost. Avui no n'he trobat.
1: Bueno, són de la família, eh? Són de la família.
3: Són del tipus de formatges italians que van molt bé perquè donen aquesta textura i aquest aroma i aquest punt de sal i aquesta fortor típica dels risottos italians. No?
1: Molt bé, molt bé. I tema verdures. Parlem de verdures de temporada. Per exemple, per avui, quines verdures has escollit?
3: A veure, avui jo... Aviam, la temporada, avui en dia, tenim verdures de semiproximitat, no?, que tenim verdures molt properes, també tenim hivernacles i així. Llavors, avui hem fet una miqueta un bàsic, eh?, que hi posarem el sofregit de ceba, com ja he dit, una ceba de Figueres, i llavors el que hi posem és una miqueta de porro, també hi posarem una miqueta de carbassó. En aquest cas, ben bé temporada, aquí no seria l'espàrrec, però també en tenim, perquè tenim hivernacles, que també tot l'any ens fan uns espàrrecs verds, per donar-li un toc, una miqueta, al ser només de verdures, doncs li donem un toc, una miqueta, una fortor i un color una miqueta especial aquí, i llavors hi podem afegir bolets, que aquesta temporada sí que ara sí que és època de temporada, i podríem posar-hi qualsevol tipus de bolet que tinguéssim en el mercat, no? Avui, doncs, bueno, avui en aquest cas també he portat bolets he portat uns xampinyons, que també en tenim tot l'any, vale? Però una miqueta per emular el bolet, que és un producte de temporada.
1: Bueno, doncs em sembla molt bé. Escolta, tu, anem per feina. Tu acabes de preparar, que segur que els alumnes estan a punt d'arribar, no?
3: Sí, ara arriben, ara de seguida.
1: Anem-hi?
3: Som-hi. Avui fem un risotto, el farem de verdures, vale? El risotto és fer l'arròs estil italià, vale? Normalment es fa servir un arròs rodó, vale? Però habitualment d'una... un se li diu arborio i l'altre se li diu canaroli. És un tipus d'arròs que és més típic d'Itàlia, tot i que aquí el planten en el Delta de l'Ebre també el comercialitzen, vale? Jo avui he portat un arròs rodó normal, vale? D'aquí del nostre, que també ens funciona. Poder no deixa anar tanta cremositat, tant midó com l'altre, però també ens funciona, vale? La diferència, l'altra vegada vam fer un arròs oriental. El tema de l'arròs oriental, si us en recordeu, és un arròs llarg, vale? Tipo un arròs basmati, vale? Un arròs índic. Aquest arròs normalment es cou i, igual que es fa a molts llocs de Sud-amèrica, l'arròs s'utilitza com un acompanyament. Serveix com per acompanyar salses, acompanyar carns, plats, o bé es fregeix, se li afegeixen ingredients, però sempre amb una cocció prèvia de l'arròs. Vale? Llavors, la part més nostrada, vale, el que són els arrossos que fem aquí, o el que es fa al Mediterrani, també el risotto, ja són arrossos que es cuinen amb els ingredients. Vale? Per això ens interessa el tipus d'arròs rodó, perquè absorbeix molt els gustos. Llavors, el cuinar amb els ingredients que posem, amb un brou, amb un caldo, aquest arròs xucla tots els gustos dels ingredients que hi posem, i la gràcia ja no és que ens acompanyi un altre plat, una altra salsa, sinó que l'arròs en si sigui el propi plat, vale? Perquè absorbeix els sucs. Llavors, quina diferència hi ha entre el risotto i quan fem nosaltres una paella o un arròs més nostre? Nosaltres fem més aviat un arròs sec o un arròs caldós, però normalment posem un arròs amb un líquid i el deixem que es cogui. vale? Fa la seva cocció. Ho podem deixar que s'assequi, vale? Tipus paella, o ho podem deixar que no s'arribi a assecar, com un arròs caldós, vale? O un arròs a la cassola, que es pot assecar més o menys, però normalment aquest arròs l'incorporem amb un brou calent i el deixem durant uns 18 minuts que faci la seva feina. La diferència amb el risotto és que nosaltres volem que el midó de l'arròs es desprengui i ens faci tota aquella cremositat d'un cremós del risotto. Que molta gent es pensa que és cremós perquè li posen formatge i mantega. També. Però encara que no, ja veureu que encara que no arribem al punt, abans d'arribar al punt de posar la mantega i el formatge, ja ho és de cremós. I és cremós perquè es va tirant el brou calent mica en mica i es va remenant. Al tocar l'arròs, diguéssim que deixa anar el midó. I aquest midó és el que va espessint aquell caldo que anem posant. Llavors ens va quedant aquesta textura cremosa. Per això la diferència en fer un arròs amb un altre tipus d'arròs és que el anirem coent mica en mica. Tindrem el caldo calent, quan tinguem l'arròs, quan ja anem a posar l'arròs, amb un cullerot anirem afegint, fins que es cobreix, només cobrir, i remenem. Quan l'arròs absorbeix el líquid, una mica més. Vale? I el temps comptem igual que un arròs aquí, eh? Normalment entre 16 i 18 minuts, depenent de com ens agradi el gra d'arròs. Però durant aquesta cocció, en comptes de tirar tot el caldo i esperar que es cogui, anirem tirant mica en mica i anirem remenant per buscar aquesta cremositat. Val? Després, ara iniciem. Un risotto sempre és amb una base, es fa una base d'un sofregit de ceba. Amb un sofregit de ceba, on després en aquesta ceba hi podem afegir, com farem avui, altres verdures. Quan tenim aquesta ceba una mica ja transparent, vale? Comença a agafar una mica de color, afegim, segons textures i mides que tallem, que ara us ho explicaré, anem afegint la resta de verdures perquè vagi agafant. Quan les verdures les tenim al punt, vale? A un punt que estiguin una miqueta cuites però encara una mica al dente, i tirem l'arròs. I li donem unes voltes, vale? Perquè d'aquestes verdures una mica cuites i d'aquesta ceba, l'arròs comenci a impregnar-se de tot allò. Llavors és el moment que hi afegirem una copeta de vi, vale? I també s'aromatitza. Pot no posar-s'hi, si algú no li vol posar, tampoc passa res. És típic posar-li una miqueta, una copeta de vi blanc, perquè se li tira, o mitja, o menys, eh? Se li tira una miqueta quan està calent al principi l'arròs i es deixa que s'evapori tot l'alcohol, vale? Que només queda aquesta miqueta d'aroma. Un cop en aquest punt, ja, prèviament, el caldo ja calent, comencem a tirar el caldo i anem remenant. Comptem el temps, vale? Normalment són 3 parts de caldo per una part d'arròs, vale? Amb la qual hi ha uns 300 grams d'arròs per grup, doncs aproximadament serà un litre de brou, val? També el podem rebaixar amb una miqueta d'aigua, si cal, és un brou de verdures, que ja us he posat a les olles per escalfar, i simplement anirem afegint, com us he dit, anirem remenant i anirem esperant que es cogui. Quan ja el tinguem al punt, que llavors anirem controlant el temps, quan ja el tinguem al punt que ens interessa, també podem provar. A partir de 15 minuts podem tastar. A mi m'agrada així, al dente, a mi m'agrada una mica més cuit. Entre 15 i 18 minuts cadascú pot fer el seu ritme. Llavors això és un plat que acaba, és un arròs que reposa els últims 2 minutets en el plat ja. Llavors el que fem és que quan ja el tenim, hi posem una nou de mantega, una miqueta de mantega, vale? I formatge que ratllarem nosaltres. Amb el ratllador us ratllareu bé de formatge. I llavors s'empasta. S'empasta amb carinyo, vale? Perquè tampoc el que no volem és destrossar aquest arròs. Vale? Si no, amb carinyo l'empastem perquè es barregi tot bé. Llavors ja s'emplata, s'hi pot posar alguna espècie, una miqueta de pebre. Vale? I llavors l'estona des de l'emplatat fins que arriba a taula és l'estona que reposa i ja ens el podem menjar. Vale? Com tots els arrossos, és millor fer-lo, fer, reposar i menjar. Avui, doncs, si no us el mengeu, us l'endureu a casa, poder haurà reposat en excés, però bueno, també és bo. L'únic que el gra d'arròs, ja sabeu que amb temperatura continua coent. Llavors el tendreu al punt, si el posem en un tàper amb calent, doncs, quan arribeu a casa estarem una mica passat. Vale? Però bueno, el gust serà bo i el podreu menjar. O a casa o aquí, si voleu, us mengeu el platet d'arròs aquí abans de marxar. Sí? Comencem per la ceba, vale? I el primer que hem de fer és tallar la ceba en juliana. La ceba en juliana, vale? Un cop tinguem la ceba pelada, la tallem de dalt a baix, vale? La posem lateral i anem fent talls laterals i la ceba es va desfollant així amb tires petites. Val? Un cop tenim la ceba en juliana, segons com, ja podem començar a encendre el foc i a fer aquesta ceba. Vale? Això, com vosaltres veieu, si aneu més a poc, podem tallar la ceba en juliana, deixar-la en un plat, Llavors tallem el carbassó que teniu allà a sobre, el tallem a dauets petits, vale? Primer com? Primer fem làmines, de les làmines fem bastonets i dels bastonets fem quadradets. Vale? Els xampinyons els podem deixar sencers, si voleu, perquè ja venen laminats, i els espàrrecs els tallem a trossets petits. L'espàrrec és important per la part lletja, la part de baix, vale? Us dic quina és la part lletja, perquè hi ha gent que em diu això es treu... No, això és el més bo, vale? El que es treu és la part de baix. S'ha de fer així. El que es trenca fent clenc, fora. La resta d'espàrrec és bo, vale? Perquè és l'única manera de... Si no es trenca, fa fibra. I després la fibra la mengem, vale? O sigui, l'agafeu del revés i l'agafeu de dalt a la punta i veieu, si jo faig així, aquí no es trenca. Doncs una mica més. Una mica més, doncs aquest... Doncs fins aquí. Vol dir que tota aquesta part és massa estellosa. Vale? És la manera de fer els espàrrecs. I després els talleu a trossets petits. Quan tingueu el carbassó a daus petits, els espàrrecs a daus petits, ho podeu pujar junt, els bolets ja els teniu tallats, ah, també us he portat el porro. Vale? El porro li podem treure la primera capa, vale? Perquè a vegades tenen una miqueta de terra, li podem treure la primera capa i li podem treure un trosset de dalt. I la resta l'obrim de dalt a baix, vale? I el tallem també com si féssim una... Ja no una juliana, però sí, unes mitges rodanxetes petites. Vale? Llavors, l'ordre serà... Quan la ceba, quan ja tinguem tot en platets, posem oli, vale? Encenem el foc, la ceba, quan comenci a enrossir, tirem el porro, unes voltetes, per què? Perquè és més primet, perquè primer es tiren sempre els bulbs a l'hora de coure, les cebes, els porros, tot això es cou primer, tirarem això i després ja hi posarem la resta de daus, vale? I li donarem unes voltetes, quan això ja ho tinguem a punt, llavors tirem l'arròs, donem unes voltes perquè s'impregni, però unes voltes ràpid, perquè l'arròs així també se n'acara, vale? Que li dona una capa de protecció i s'impregna una miqueta dels gustos, però tampoc volem que l'arròs se'ns torri, vale? Simplement unes voltetes. Amb aquestes voltetes i el foc ben calent, tirem mitja copeta o una copeta de vi, vale? Apartem una mica, li donem unes voltes perquè s'evapori tot l'alcohol, només ens deixi l'aroma una miqueta afruitat, i en aquest moment hem de tindre el caldo ja calent, amb un cullerot, i ja comencem a fer el risotto. Doncs vinga, arrenquem. Primer la ceba. Primer la ceba. Comença a posar-se transparent. Vale? Després de transparent, comença a agafar una mica un toc grugós. En aquest punt, llavors seguirem afegint la resta. Però si la ceba es torna marron, a part de que del marron cremat va molt ràpid, si es torna marron, aporta un sabor massa fort, que no ens interessa. Vale? Llavors hem de buscar que el punt del foc no sigui molt alt perquè la ceba no se'ns torri massa. Després, quan tinguem la ceba caiguda, tirarem una miqueta al porro i després ja anem per textura, el que triga més. Li donem dues voltes al porro, posarem l'espàrrec, que és més dur, després hi posarem el carbassó. Sabeu allò que diuen del carinyo, a poc a poc? Doncs al final has de saber que cada cosa té el seu temps. Ara ja pots tirar-li el brou.
4: Quan calcula?
3: I si vols, mira, acosta-t'ho bé. Fot-li, has de cobrir-lo, vale? Has de cobrir. Ahora podéis... A ver, ¿cómo está esto? Perdón, ¿eh? Vale, esto está estupendo. Ahora puedes tirar las setas ya. Ya podéis tirar las setas. Només cobrir, ¿eh? Només que... I un cop ho tens cobert, ho pots deixar una mica. Quan ha passat? Quan ha passat ara?
5: 15 minuts.
3: Han passat 15 minuts, no?
5: Sí.
3: Vale. Ara es tracta de... Quan ja el tenim al punt, vale? Aquí encara s'acabarà de veure el caldo una mica, vale? Però com veieu, ja d'alguna manera ja té una cremositat, vale? Que això ja és de la manera que l'hem cuinat. Llavors ara s'empasta. Normalment, quan ho fem a hostaleria, ho fem per racions, vale? Llavors empastes i acabes una ració. Llavors ara simplement has d'afegir això, vale? Ja... Sí, sí, ho poses a dintre i ho hauràs de remenar, vale? Vale, sí, sí, i ara remenes, vale? I empastes tot, vale? Que es vagi fonent. Juntament, Ruth, la pots ajudar tu per l'altra banda, Ruth? Vale? Juntament ja hi podeu tirar el formatge, vale? I ara, hem d'anar empastant tot junt, vale?
4: fent tota una pasta, sense mirar de no trencar l'arròs, vale? Sinó agafar de dalt cap a baix, de baix cap a dalt, vale? Que no se'ns trenqui, vale? Empastem tot i després podem emplatar un platet de mostra. Ja el tenim empastat, vale? Que ja té la textura. Llavors, el que farem, vale? Normalment agafem la ració. Ja emplatem, vale? En aquest cas, vale? Podem agafar, si ens agrada, una miqueta de pebre, vale? Aquí és una miqueta un molgut de diferents pebres, i d'alguna manera ja tindríem la ració, que amb el temps que cuit i ara entre que l'hem emplatat i que el portem a servir, amb aquesta mica de repòs acaba d'impregnar-se i acaba d'absorbir tots els sucs, vale? I ens acaba de donar la textura perfecta del risotto, vale? Cremós i amb les seves verduretes.
1: Bueno, ja tenim doncs l'arròs acabat i ara el que farem és un tastet. A veure què tal. Bé, i ara doncs toca provar aquest arròs de verduretes, aquest risotto amb aquest formatge sec. Espectacular. Aviam què passa. Dani, fantàstic.
3: Ha quedat bo?
1: Molt bo, molt bo. Vinga, aquí acabem.
0: És que has fet tasti tot, Blai Ferran.
1: Home, si ho fem, ho fem...
0: A tope.
1: No bé, però ho fem.
0: No.
1: Ho fem, clar.
0: Que no, que molt bé. Que no, està, que
1: ha de tindre principi i final, acabem-ho bé.
0: Està molt bé,
1: sí.
0: M'ho he cregut i tot, que era bo.
1: I el tast va valgui la pena. M'hauria menjat tot el plat.
0: Te l'hauries menjat tot, eh?
1: Molt bo, aquella risotto.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, i el risotto... Bueno, és que el risotto serveix per tot. Serveix per un àpat d'empresa. Qui no ha fet una cita romàntica amb risotto?
1: Amb un risotto.
0: A veure, qui no ha dit, va, faré un risotto que ve...
1: I un vinet blanc, ben
0: fresquet.
1: Que ve
0: no sé què. I posarem un vi, no? I posarem un vi negre, i posarem un vi blanc, i amb això ja tindrem. Ja
1: sí,
0: hem fet festa.
1: I tant,
0: no?
1: I tant. Eh que sí?
0: Ara anem a copes. Va, ara parlarem amb el Jordi Rostrado. Jordi, què tal?
6: Bona tarda.
0: Com estem?
6: Molt bé.
0: Bé?
6: Molt bé.
0: Deixa'm posar-hi abans un tema musical. Escoltarem Expresso Macchiato, que és d'aquell individu que va representar Estònia a Eurovisió. No hem trobat vi, però hem trobat que cafè doncs també servia. En Tommy Cash, que fa molta gràcia. I si no el veieu, l'hauríeu de veure.

0: No anirem directament a l'Espresso, passarem pel vi, passarem per les copes. Avui el rei de copes és el Jordi Rusterazo. Què tal, Jordi, com estem?
1: Molt bé, bona tarda.
0: N'has portat un munt de copes, eh?
1: He portat un munt de copes. Per explicar una miqueta quina copa van cada vi i el sentit que tenen i una mica per l'audiència, per donar-li a conèixer la varietat que tenim de copes, igual que és la varietat que tenim de vins, no?
0: Ja sabeu que el Jordi és de l'Associació Rubinenca del Vi, que és sommelier, dels que tenen papers i un títol que ho acrediten i que, a més, li agrada molt el món del vi, allò del que parla, i que sempre aprenem molt amb el Jordi. I pensàvem, mira, ara que toca venir Nadal, i qui menys quan posa doncs, una taula parada per molta gent i ha de posar moltes copes de vi, doncs ens preguntem, aviam, les copes aquelles que vaig comprar a Suècia l'any passat hauran aguantat? O les trencaré? O no? I quina haig de posar? La del vi blanc, la del vi negre, la del cava, la de l'escumós? Aviam, Jordi, pel començament, per què és important la copa?
1: La copa és important. És a dir, li hem de donar el vi, en teoria, un recipient per poder-lo tastar adequat, per poder-lo gaudir plenament. Jo ara us explicaré una miqueta les parts d'una copa, quina copa va amb cada tipus de vi, i al final us faré una conclusió, és opinió meva, no? però que penso que servirà per tothom.
0: Molt bé.
1: Si us sembla bé.
0: Doncs va, som-hi.
1: Perfecte. Una copa, aquí és la ràdio que es veu, però pels que no es veuen...
0: Mira que ho veuen.
1: Perfecte.
0: Si no ens veieu, ens hauríeu de veure.
1: Llavors, la copa està formada, en un principi, per la boca, que és la part de dalt.
0: El forat.
1: Sí, el forat, per dir-ho així. Després tenim el cos.
0: Que seria el contenidor del líquid.
1: Correcte. La tija.
0: La tija està claríssim,
1: que és el
0: tronc.
1: Exacte, és com la cama d'un bolet.
0: No? Correcte.
1: Exactament. I després tenim el peu, que és on suporta tot el pes. Val? Llavors, en funció de cada tipus de vi, aquestes parts es modifiquen. Es modifiquen per intentar potenciar aquells atributs que pot tenir cada vi. Val? Mm-hmm. Podem parlar de que n'hi ha copes per diferents varietats de vins, però ho farem una mica més senzill. Anirem a vins negres, blancs, rosat, escumosos, dolços, i amb això ja penso que podem ja... Tenim més que suficient per parar la taula del Nadal.
0: Sí.
1: Val? Llavors, us explico. La primera copa que tenim...
2: És aquesta d'aquí.
1: Exacte.
2: Sí, aquesta.
1: Veiem que té una boca que pot ser gran o no massa gran. Un cos gran és molt alta, té una tija alta, llavors... Aquest tipus de copa aniria per vins negres. Per què? Perquè necessitem, normalment, més superfície de copa perquè es pugui oxigenar, perquè pugui respirar. No hi ha tant de problema amb que la temperatura del vi pugi. No tenim aquest problema, llavors ens aniria força bé. Vale? Això és la teoria, eh? Després ja veurem que podem fer mil variacions. Llavors, en segon lloc, tenim aquesta copa d'aquí.
0: Aquesta copa primera, que seria la... És potser més ampla del centre, no?
1: Sí, té el cos més gran, una mica més alta, eh? Sí. Diguem-ne que seria la copa més alta de totes. Un cos més gran i necessitem més superfície per poder oxigenar el vi i que respiri. D'acord. Llavors, això normalment succeeix
0: Amb els vins negres.
1: Eh? Hi ha moltes excepcions, però anem una mica...
0: En general.
1: Exacte.
0: La segona.
1: Segona copa, que és aquesta d'aquí, és una mica més baixeta, és a dir, ja té una tija més curta. La boca normalment és una mica més petita i el cos és més estret. Per què? Per vins blancs. Per què? Perquè no necessitem, no volem que se'ns escalfin. Llavors, al tenir menys superfície del cos, s'aguanta més la temperatura.
2: Vale.
1: Eh? També, normalment, la boca és més petitona i així no se'ns escapen aquells aromes primaris del vi blanc, no? que els podríem perdre si tenim una boca més gran, més oberta, com els vins negres.
0: Sí, avancem-la una mica, que es vegi a la imatge. Estaríem parlant d'aquesta d'aquí, eh? Aquesta d'aquí.
1: Exacte. Val. Exacte.
0: És semblant a quadrada, eh? Té la base una miqueta quadrada, i era una època que estava molt de moda aquestes
3: copes. Tan rectes, sí. Són maques, eh? Són molt boniques. Sí.
1: Els dissenys van canviant, però hem de tenir en compte. Vi negre, copa alta, un cos més gran i una boca segurament més gran. El vi blanc, copa més petita, pija més curta, cos més estret, vale. I la boca més petitona, també.
3: Perfecte.
1: Val?
3: Aquí, al seu lloc. Molt bé.
0: Ja està, l'he aixecat, sortit de plano, ja tot fatal, ja s'està dient el Robert que hi ha el Visual Ràdio no sé què, i que per què m'he mogut. En fi, m'he mogut perquè ara la següent copa jo l'avançaré cap al meu castó, que és quan aquí es veurà més, no? És aquesta.
3: Sí?
0: I si l'aixeco?
3: També.
0: Robert, què tal? Molt millor, eh?
3: Vale.
0: Tal, doncs ja està. Ara em poso jo a la posició de càmera i ja està. Hola, farem l'anunci de net o algo? Sí, vale. Sí, Freixanet, exacte. Aquesta copa, jo crec que tothom ha brindat alguna vegada amb aquesta copa a casa, els avis, els pares, sí. O... no?
1: Sí.
0: Que també està molt de moda. És la de... digue-ho tu, jo ho diré.
1: Aquesta copa és per escumosos.
0: Per escumosos.
1: Val? I té una història.
0: Aviam.
1: Té una història... és una llegenda,
0: sí.
1: Però que és curiosa. Com veieu, aquesta copa... la forma que té, li dèiem copa Pompadour.
3: Mm-hmm.
1: Llavors, Madame Pompadour era l'amant del rei de França, Lluís XV. Val? I llavors... ja veieu on vaig.
3: Sí.
1: Llavors, la forma de la copa, diguem que reprodueix un pit,
3: vale.
1: De Madame Pompadour.
0: D'acord. És la típica copa baixeta, ampla.
1: Exacte. És aquella copa que per la gent que és més gran, de tota la vida, aquella de...
0: la de xampany.
1: De xampany, que dèiem.
0: Xampany.
1: Exacte.
3: Sí.
1: Que té la forma, que és molt oberta, i... bé, doncs...
0: Ja està. Sí,
1: ja està.
0: Ja m'ha quedat clar.
1: Ja està. Llavors...
0: això encara ens funcionaria? Si posem una copa així...
1: Encara ens funciona... estèticament, hedonísticament, però clar, pensa que el cava, els escumosos, tenen molta bombolla,
3: sí.
1: Llavors amb aquesta copa la bombolla se'ns en va.
0: Clar,
1: va
0: no té recorregut.
1: Exacte. Llavors, si tens un escumós que té moltíssima bombolla, et pot funcionar.
3: Fes-ho.
1: Però si no, se t'anirà tot.
3: Vale.
1: Vull dir, és més... estètica o més per dir-ho així...
0: Jo et diria aquí que nostàlgia, eh?
1: Nostàlgica, exacte.
0: No?
1: Aquesta és la paraula. Però que ho pots fer, eh?
3: Vale.
1: No hi ha cap mena de problema.
0: Doncs és aquella copa que si la tens heredada, que la tens les copes de la iaia i les tens i tenen un valor sentimental...
3: Bueno, i vols muntar una taula vintage aquest any,
0: doncs
3: és
0: palant,
3: que va de conya.
0: Palant.
1: A mi m'encanta, eh? A mi m'encanta aquest tipus de copa.
3: Sí.
1: A nivell de disseny.
3: Molt bé.
0: Però
3: anem cap a l'altra.
0: La que faríem servir per l'escumosa és l'alta, que és aquesta que tenim ara, no?
1: No ben bé.
0: Jo pensava que era l'única que sabia i tampoc.
1: No.
0: Tampoc.
1: Aquí veieu
0: sí?
1: Un altre tipus de copa per escumós que es diu copa flauta.
3: La flauta, vale.
0: Claríssim,
1: que és aquella copa
0: que s'explica, sí.
1: Que té el cos prim, puja cap a dalt, en teoria té la boca petitona i així... no ens passa com a la copa Pompadour,
3: vale.
1: Que se'ns en va tot el carbònic. Eh? El podem salvaguardar, per dir-ho així.
3: Manté més estona els bombons.
1: Exacte, exacte. Llavors, aquesta es va posar a la moda i sembla que era la copa infal·lible.
0: Sí.
1: Però té mancances. És a dir, no sé si ho he provat algun cop, però quan agafeu la copa i intenteu veure si... Si voleu
3: no
1: fer còmode. Una anàlisi amb el nas...
3: no és còmode, però...
1: No entra el nas.
0: No acaba d'entrar, eh?
1: Sí. No acaba d'entrar i segurament el mulles i queda una cosa estranya. Llavors, es pot utilitzar...
4: Molt bé.
1: Però no seria la copa més adient.
0: D'acord. Llavors, quina copa hem de posar per l'espumós?
1: Llavors, fins que no inventin una de nova...
4: Posem aquesta.
1: Posem aquest tipus de copa, que es diu tulipa. Té una forma de tulipà.
0: Claríssim.
1: I és una miqueta més... el cos una mica més obert, la boca una mica més oberta, et permet poder ficar el nas.
0: Mira, potser d'on que l'agafarem? Sí. Perquè n'hi ha moltes, totes són transparents. Llavors, a càmera costa que es vegi. Sí? I el Robert, evidentment, fent la seva feina, doncs em diu que ara aquí la veiem.
4: Es veu.
1: Sí, tulipa, exacte.
4: Tulipa, forma de tulipa.
0: Aquesta
4: exacte.
0: Forma, no?, sí. De tulipa aquí.
4: Sí.
0: Té també la tija igual que l'altra, però és més curta.
1: Exacte.
4: Molt bé.
1: Exacte. Molt bé. Llavors... És una copa més adient, més adequada pels escumosos.
4: Vale.
1: Això ara. Segurament d'aquí uns anys ja es dissenyarà un altre tipus de copa i aquesta la deixarem enrere.
4: Molt bé.
1: Però té molt més sentit. Això que hem parlat abans de les parts de la copa, amb aquesta copa té més sentit. Val? Per veure l'escumós.
0: No, si hem de triar, hem de fer una llista de noces sí, i tenim allò diverses opcions tant, de copa d'escumós, la tulipa. Millor que la flauta.
1: Sí, jo decidiria la tulipa perquè és més pràctica i més es pot apreciar més les virtuts d'un escumós.
0: Aviam, què hem de fer amb això, Jordi?
1: Això és una virgueria. A veure, això, he portat aquest tipus de copa perquè n'hi ha mil i un dissenys i són molt especials i no acabaríem mai. Però aquest tipus de copa podem fer-ho, per exemple, per vins dolços.
0: D'acord.
1: Xerès, fins i tot. Per aquests tipus de vins una mica diferents.
4: D'acord.
1: I ja és un encant de veure la copa i de per no fer-ho amb una copa tradicional, no?
4: Sí, sí.
1: Per aquell vi especial, aquella cosa...
4: És bon maca, aquesta copa.
0: Com es diu aquesta de copa?
1: No té un nom concret.
0: No té un nom concret.
1: Aquest
0: és més té més cul que boca, ens entenguem. És més baixeta, no?, que la resta de copes de vi, que ja et convides la més baixeta de totes,
1: sí,
0: i et fa pensar que aquí va una cosa de poca quantitat.
1: Sí, de poca quantitat, de postres. Ja et diu que això és per un licor, no?
4: Un licor dolç, també.
1: La boca és més primeta i el cos està una mica obert.
0: Aquí el nas ni de conya, ja t'ho dic.
1: El nas, no. Llavors és per alguna cosa més delicada, més, no sé, especial.
4: Estupendo.
1: Per acabar de...
4: Estupendo.
0: Bueno, aquí posaríem a casa un moscatell.
1: Moscatell aniria perfecte.
0: I estaria estupendo, eh?
1: Sí, aniria perfecte. Perfecte.
4: Que bé.
0: Però has portat una?
4: Ja queda una.
1: Sí, he portat una, que és al final el resum de tot.
4: Val.
1: No sé si es pot veure aquí per càmera o la...
4: La Mariona.
0: La Mariona l'agafarà. Si l'aixeco jo és millor. És una copa...
4: Sí.
0: Això és un tot terreny.
4: Un tot terreny, oi?
1: Sí. Penseu que pel tast, l'associació... Hi ha un tipus de copa que es diu AFNOR, que és de l'Associació Francesa de Normalització, que és una copa molt semblant a aquesta que tenim aquí, una mica més petitona, més baixa, 155 mil·límetres, aquesta és de 210 aproximadament, i és la copa AFNOR, és la copa de tast.
4: Vale.
1: És a dir, que els professionals normalment utilitzen aquest tipus de copa per analitzar qualsevol tipus de vi. Val? Llavors, a mi m'agrada l'AFNOR, però... es queda una mica petita. Llavors, a moltes fires, per exemple, aquí aquesta copa que posa Fira del Vi del Falset, com a la Fira del Vi de Rubí, etc., utilitzen aquest tipus de copa que és AFNOR, però una miqueta més gran. I llavors serveix per tot. Serveix pel vi negre, pel vi blanc, rosat, escumós, dolç, per tot.
4: Vale.
1: És a dir, al final, podem, si no tenim una copa per cada tipus de vi... amb una copa d'aquestes que normalment ens trobem a les fires, estàndard, per dir-ho així, podem tirar perfectament.
4: També podem quedar bé, vaja.
1: Perfectament.
4: Sí?
1: Perfectament.
0: Si només n'hem de triar una...
1: Triem aquesta.
0: Aquesta.
1: Triem aquesta.
4: Aquesta.
1: Exacte.
0: Hòstia, no ens equivocarem mai.
1: Mai. Mai. I serveix per tot.
0: Com aquell que té un abric beige, un de verd, un de vermell, no? Però després té la seva caçadora de pell negra, que li
3: negre,
0: funciona,
3: funciona
0: per tot. No? Doncs això
1: exacte.
0: És el fons d'armari de les copes
1: sí, sí.
0: de vi.
1: Sí, sí, sí. Amb això ja podries tirar tota la vida. És així.
0: O tota la vida, fins que es trenquen.
1: Sí, les copes tenen una cosa que...
3: I es trenquen.
1: Que es trenquen. Llavors les hem de comprar noves. No és una producte perfecta. Vale. Però bé...
0: Però han de ser de vidre.
1: Vidre, ben bé, a veure... hi ha una diferència entre vidre i cristall.
3: I cristall.
0: Endavant.
3: Vale.
1: Val? Llavors, poden ser de vidre i poden ser de cristall. La diferència és que el cristall, la copa, és més cristallina, per dir-ho així, és més transparent,
3: vale.
1: És més delicada, i això es deu perquè s'afegeixen òxid de plom. Val? És més car, també, és més car de fer, però és més fina, per dir-ho així. Val? La ordenació molecular de l'estructura, o sigui, és totalment ordenada, i amb el vidre, encara que el veiem transparent, l'ordenació... és desordenada, és com si fos un líquid.
3: Val?
1: Llavors, és més dur, però no és tan subtil, no és tan delicat, etc. Per això, normalment, els gots i tot això són de vidre i les copes, diguem, amb una mica de qualitat,
3: són de cristall.
0: Són de cristall.
1: Exacte.
3: Vale.
1: Però, a veure, es pot veure en copa de vidre perfectament. Però bé, sempre es pot millorar tot.
0: Si no hi ha un sommelier a taula, les podem posar de vidre, que no passarà res.
1: Sí, sí, el que passa que... sí, jo tinc companys i companyes que... Igual tot el que he comentat és una heretgia i és una barbaritat. I,
0: home, no.
1: I m'enviarien a l'infern. Perquè, sí, perquè...
0: Hi ha molt fonamentalista de la copa, també.
1: Molts. Perquè amb el Riesling, la de Riesling. Amb el
3: vale.
1: Bordeus, la de Bordeus. Amb el Syrah, la de Syrah. Val.
3: Perfecte.
1: Bé, perfecte. Fes el que vulguis. Fes el que vulguis. Per mi no cal. Amb uns mínims, sí que no ho farem un got de plàstic, sí que no, o sigui, hi ha una sèrie de coses que mínimes, però penso que amb una copa com l'última que hem presentat és suficient.
3: Estupenda.
1: Si és més primeta, millor.
3: Millor.
1: Si, no sé, és més cristallina, és més millor, però tampoc les diferències són gaire grans. I pels tastadors, realment, la copa no és una... No és tan important. Amb uns mínims, tu pots veure les característiques d'un vi i no et cal que sigui de la marca X, feta a mà i no sé què. No. Però a veure, si tu vols fer, escolta.
0: Bueno, potser una mica al revés, no? No hi posem un material que ho espatlli, no?
1: Exacte.
0: Això sí que seria els mínims que...
1: Sí, hi ha uns mínims.
0: Que et refereixes, no?
1: Sí, els mínims de qualitat, per dir-ho així, i no de mon got, no sé, tota una sèrie de coses. Intenta fer el tema del vi una mica més especial.
3: Sí, sí.
1: Perquè així l'experiència millora. Si prenem el vi com si fos un got d'aigua, llavors, escolta, amorro, no? Ho pots fer amorro tranquil·lament.
0: El porró allà a mig,
1: no,
0: també és estupendo,
1: eh? El porró té la seva màgia.
3: Gràcia, clar que sí.
1: Clar, el porró, penseu que és un decantador.
0: Sí,
1: realment.
0: Sí, total, total,
3: sí.
0: Total.
1: És un decantador.
3: Sí, sí, sí.
0: Total.
3: Sí. I un vi normalet el millora.
1: Clar, però està allà respirant. Exacte,
3: sí, sí,
1: clar.
3: Sí, sí.
1: Està respirant allà.
3: Que sí, Mariona.
0: Has fet tres tragos i ja la cosa...
3: Sí,
0: i ha millorat tot,
3: però... És fantàstic.
0: Però... Clar.
3: No cal.
1: Sí, sí.
0: Un dia hem de parlar de decantadors, també.
1: Sí, sí, no. A veure, avui en dia ja no s'utilitzen tant.
0: No, però a casa també hi ha un decantador que algú em va regalar i dius, això què faig amb això?
1: Sí, normalment els decantadors s'utilitzen amb uns vins, normalment vins negres, i depenent d'algunes varietats que ho necessiten i també d'algun tipus d'elaboració que ho necessita. És a dir, hi ha vins que tenen molt residu sòlid i Intentem no... Que no passa res, eh? Però intentem evitar...
3: Que caigui la
1: copa. Que caigui. I alguns el vins ho necessiten per poder respirar. Perquè porten tant de temps allà que estan absolutament tancats.
3: Oxigen,
1: necessiten ara. Oxigen.
3: Vale.
1: Llavors el decantador és un instrument per poder oxigenar i evitar consumir els residus sòlids del vi.
0: Dues coses encara sobre les copes. Fins on l'hem d'omplir? Per no quedar malament,
1: sí.
0: Diguem-ne.
1: Sí.
0: I per rentar-les, renta vaixelles. O no?
1: No,
0: en el cas,
1: no,
0: ho hem fet sempre tota la vida.
3: Si són de cristall, cuidado.
0: Malament, no?
3: Si són de vidre i t'hi caben...
1: Els meus companys em mataran. A veure...
0: Aviam, companys i companyes del Jordi, tingueu a bé, que sóc jo la...
1: Jo molts cops es fico a rentar vaixelles.
3: Sí.
0: Val.
1: Però normalment, si una copa té una qualitat més o menys decent...
3: Ja no li poses.
1: Es netegen amb aigua calenta.
3: Sí.
1: Punt.
0: I punt. I sabó, ja tampoc?
1: No.
0: Ni sabó, eh?
1: No.
0: Ui, però això ma mare no em deixarà.
1: Llavors, sí, les fiques al rentavaixelles i fiques 10 copes i surten 8.
0: Nah, per això se'n trenquen, no? Cada Nadal.
1: Exacte.
0: Entre que eren barates, que les havia comprat allà.
1: Han de viure, els que fan les copes.
0: Clar, entre que eren barates, que les he posat al rentavaixelles, per això se'n trenquen, no?
1: Exacte, però en teoria amb aigua calenta i un pany i ja està, és suficient.
3: És suficient, ja
0: sí. I fins on l'omplo?
1: A veure, moltes copes tenen una mena de... Aquí no sé si es pot veure, però més o menys...
3: La mateixa una forma ho marca.
1: Sí, una mena de panxa,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Llavors, jo recomano sempre per la panxa.
3: Per la panxa d'aquesta.
1: Exacte. Que no és molt ni és molt poc.
0: Ni és poc.
1: Eh? Estaria bé. Estaria bé anar per aquí i no costa res anar...
3: No, val més anar posant.
1: I per què? Perquè no se't escalfi el vi,
3: sí.
1: Sobretot per això. El vi negre, per exemple, sí que podem posar una mica més.
3: Vale.
1: Perquè igual necessitem això, que respiri, Però amb el vi blanc, escumosos, i és... Hi ha una cosa, per exemple, curiosa, els escumosos, sempre que serveixen, s'han de fer en dos cops. Mm-hmm. Perquè si tu serveixes un escumós,
0: sí,
1: d'entrada,
0: molt...
1: et puges, te la fot, sí, tot fora.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, es fa
3: cop, una miqueta el cop,
1: esperes, i el segon
3: i acabes d'omplir.
1: Ah, exacte. Exacte.
3: Va molt bé.
0: Jordi m'ha après molt, de copes.
1: Sí.
0: I amb tu també m'ha après que dijous surt allò nou.
1: Sí, a veure...
0: Surt el Bujolo, no ho sabré dir mai
1: sempre
0: a la vida,
1: ho dic, sempre ho dic.
0: El Bujolo a Novo.
1: No, tercer dijous de novembre.
0: Tercer dijous de novembre, exacte.
1: Surt... El Beaujolais Nouveau. És el vi, l'estil de vi més venut del món. Surt el dijous, a primera hora, a totes les botigues del món, mai abans, tots alhora, i és un vi, que ja ho hem comentat, que és un vi que és un vi novell, com el coneixem aquí. És el primer vi que surt al mercat i és un aconteixement a nivell mundial. Llavors, us recomano, aneu a les botigues, aneu a les bodegues, als cellers
0: i
1: que tinguin. Pregunteu, és molt econòmic.
3: Vale.
1: I us agradarà, és molt fresc, és fàcil de beure, molt aromàtic. Normalment el disseny de les etiquetes és molt cridaner.
0: I en quina copa el posem?
1: El podríem posar... Jo ho faria amb una copa com la del vi blanc.
0: Com la del vi blanc, no?
1: Sí, perquè aquest tipus de vi... Com us ho diria? És com un vi, com un pa...

0: Instagram del primer segon i postres, un programa que fem aquí a la taula Olai Ferran, qui us ha parlat la Mariona Álvarez i els fogons el Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé, beveu millor i molt bona setmana. Adéu.
1: Molt bé.
2: Adéu.
3: Primer, segon i postres, el programa foodie de Ràdio Rubí.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Després d'aquests dies de festa, torna Musical Express aquí, a la Municipal, aquí, a Ràdio Rubí. Sintonises els 99.7 FM i també pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Torna Musical Express, torna la millor pop-rock dels 70s i 80s i la millor country music. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja Musical Express.

Avui hem començat el programa amb música de Jesse Dane. Des de l'estat d'Idaho. Això es diu Outta, My Mind. De l'estat d'Idaho cap a Georgia ens arriba Alan Jackson. Això es diu Must Be Half a Ball.

0: Ell és Ryan Criss, que ara mateix està de gira pels Estats Units. Això es diu Country Song. Segueix sintonitzant Musical Express els dilluns de 9 o 10 del vespre. El millor country music i el millor pop rock dels 70s i 80s. Ryan Criss des de l'estat de Colorado.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinks? Potser els Mavericks? O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Recorda't que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com. musicalexpress, acabat en dos S's, rubi@gmail.com. Correu electrònic directament cap al programa. I know it. Buffalo Waps. El proper convidat ens arriba des de Loving, des de l'estat de Texas. I es diu Sweeney Shani. Això es diu Drink Myself Single.

No deixem a l'estat de Texas. Per anar cap a Houston, on ens arriba ara la banda de Chad Cook. Això és Country Like You.

It's a song about the... Ell és Jackson Taylor. Acompanyat per la seva banda, els The Sinners. Això es diu Whiskey Drinking Song. Vam rebre un correu de la Marta, des de Sabadell. I es comentava que volia dir que hi havia un grup de country que feien country swing. I que volia escoltar alguna cançó d'aquest grup. Nosaltres suposem que estem parlant dels The Broken Spokes. Aquest grup que fa country swing des d'aquí, des de l'estat de Texas. Això es diu Rivers of Blues. Igualment esperem que si és aquest grup, la Marta es podia dirigir-nos a un correu per confirmar-nos. Això és The Broken Spokes, River of Blues.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

hem deixat la música country per entrar dintre del món del pop-rock dels 70s i 80s. Elvis, Aaron Presley. Això es diu Burning Love. Si et parlo de Derry Hall i John Oates, la primera cançó que ve al cap és Maniter, aquella devoradora d'homes. Però escoltarem a Derry Hall i John Oates, aquest grup format l'any 1970 a la ciutat de Filadèlfia, amb una peça que es diu Kiss of My Lips.

Derry Hall i John Oates. Això és Kiss My List. Segueix a sintonitzar Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre. La millor música. El nostre proper convidat va ser el líder del grup The Commodores. Estem parlant de Lionel Richie, nascut un 20 de juny de l'any 1949 a l'estat d'Alabama. Escoltarem Lionel Richie amb la seva peça Stuck on You.

Gran cançó del líder dels Commodores, el seu nom Lionel Richie. Aquesta és la gran Stuck on You. La millor música la tens aquí assegurada els dilluns a 9 o 10 del vespre. Sintonitzes Ràdio Rubí 99.7 FM. Sintonitzes Música Express, que fem sempre els dilluns a 9 o 10 des de l'estudi número 2. Gira mundial de Paul McCartney, que també va arribar a Madrid amb aquesta peça Things We Say Today.

Trippin' Life Fantastic. Va ser una gira mundial de Paul McCartney, que el qual va editar amb 3 vinilos. Nosaltres escoltem a Things We Say Today, una cançó que es troba originalment amb el seu treball, A Hard Day's Night dels Beatles. Des de Madrid era Paul McCartney en directe.

Estem escoltant música que es feia Gene Capaldi. Aquest músic i compositor anglès amb més de 40 anys de carrera. Ell i Steve Winwood van formar el grup de rock simfònic Els Traffic l'any 1967. Però escoltem a Gene Capaldi en solitari amb aquesta peça, increïble peça, Shoe Shine. Segueixes, com no, Sintonia Musical Express. Segueixes, com no, Sintonia Ràdio Rubí. Ells són els Fleetwood Mac. Això és Seven Wonders.

Sempre ve de gust escoltar a un de les grans bandes de la història de la música. Sens dubte, Fleetwood Mac ho són. Això és Seven Wonders, la sèptima meravella. Musical Express, els dilluns de 9 a 10. Pots escoltar-nos a través dels 99.7 o també a través de radiorubí.cat. Ara ens arriba el jefe, ens arriba el The Boss. Un altre tros de cançó. Això és el gran The River.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Perquè ens encanta la música, ja ho diu la Belén. Musical Express. Doncs avui despedim Musical Express amb la veu d'un gran home, Bob Seger, acompanyat, com sempre, per la seva banda de la bala de plata, la Silver Ballet Band. Bob Seger va ser un cantant, compositor, guitarrista i pianista nascut a l'any 1945 a la ciutat de Detroit, a l'estat de Michigan. Doncs amb Bob Seger i amb la seva peça Against the Wind ja em despedeixo de tots vosaltres. Tot un plaer amb acompanyar-vos. Rep salutacions ben cordials de Francesc Vila i ens tornem a retrobar la propera setmana, el proper dilluns. Que passeu una bona setmana.

0: Ràdio Rubí.
1: Són les 7 del matí.
2: La millor selecció musical a Fórmula Rubí.

0: clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta on menys esperaves.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat elevada durant la tarda d'avui, especialment cap a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, les zones on es podrà veure l'eclipsi total. Per als rubinencs que vulguin anar cap al Camp de Tarragona, la P7 serà un dels principals eixos, però Trànsit recomana planificar el trajecte i consultar l'estat de les carreteres abans de sortir. Com a alternatives es poden utilitzar itineraris per la A2, la C15, la C32 pel litoral o la N340 en funció del punt de destinació. Les autoritats alerten especialment de les hores posteriors a l'eclipsi, quan es preveu que molts vehicles iniciïn el retorn al mateix temps. Per això recomanen evitar tornar immediatament després del fenomen.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I seguim amb l'eclipsi recordant que 6 models d'ulleres de visió solar han quedat retirats del mercat aquesta setmana. Els models són les marques ACP Acer Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Oro i Pelispan. Segons apunten els organismes, les ulleres presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Escoltem a José Crespo de Celestec, l'únic fabricant homologat d'ulleres de tota Europa, que ha parlat amb Ràdio Rubí.
2: El problema és el mateix en tots els casos i és molt curiós. No és que les ulleres deixin passar massa llum, que seria el problema principal, no?, que ens vindria a la ment, és que són massa fosques. La norma exigeix que el filtre estigui dins d'una finestra molt precisa i si és més fosc del compte no veus el sol, no veus absolutament res. El que fa qualsevol persona llavors s'aixeca les ulleres en un moment per buscar el sol i just aquí, mirant el sol sense protecció, és quan es produeix el dany a la retina, que pot ser, com ja sabeu, permanent.
1: Les ulleres per veure l'eclipsi són un equip de protecció individual i cal saber com usar-les. Ho explica José Crespo.
3: Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural en nosaltres, no?, que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat.
1: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: És un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no? Sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions. Això és una bogeria. Els tècnics després els hi farem un monument. I vosaltres a Cardedeu com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé, i res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit de 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí. Però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes, sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho teniu?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm. i els fans doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura, vaja, de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya als nostres oients, als oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 9:15? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí. On sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa ja, no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet, l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla. Aquí, aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que mirant cap a l'horitzó haurien de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I al Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Abreguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Abreguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a la P7, que recordem, és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions, i també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a la P7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i, sobretot, sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
4: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
4: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
4: Clar
0: que
4: sí.
0: Es vegi on es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
4: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat. Moltes, moltes gràcies, companya. Bon dia.
4: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també estan una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
6: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos, això és a Burgos, per poder observar l'eclipsi.
0: Ah, no és a Santo Domingo, Santo Domingo de Burgos.
6: No.
0: A Burgos.
6: De Silos, sí, a Burgos.
0: M'havies espantat.
6: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolor Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
7: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sapigut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
6: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi, que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades, com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també, companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
6: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran del mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
8: Molt bon dia a tots.
0: Sí que ho tens en cosetes a l'escala, eh?
8: Sí, mira, claro. Val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de creuers Mare Nostrum.
9: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar doncs, obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
10: Tampoc vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria. Però nosaltres ens venia sempre, ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat, vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
8: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
0: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
8: A vosaltres, que vagi
0: bé. Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi també en terres lleidatanes i ahir vau tenir visita presidencial.
11: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
12: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i a les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
11: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida ja ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apolo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
0: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica, astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
11: Seguirem, Núria, que vagi bé.
0: Fins ara, Arnau.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
13: Bon dia, Núria.
0: Quin ambient, hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tota per veure.
13: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, eh? Però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, eh? Perquè, de fet, no hi ha núvol. Sí. És a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, eh, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja va amb barret, eh, Núria?
0: No és només, clar, no és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè, bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, eh? Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
13: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen, sí, que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que, sí, envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, eh? Per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
0: Sí, Pep, no te'n vagis de les rambles.
13: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi, sí, aquí a Tarragona, que sí.
0: Que a més sigui, li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
13: Divulgador científic, sí, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi. Doncs,
0: I a més de casa, eh? I a més de casa, que és de Terres Tarragonines.
13: I a més tarragoní, que a més, sí, a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi, eh?
0: Va, que el saludem.
13: Joan Anton Català.
0: Joan Anton, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Et veurem aquesta nit a la tele, eh?
14: A veure, si tot va bé, sí.
0: T'han fitxat per ajudar en les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
13: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
14: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac. Però pensava que costaria més, i no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí a Amposta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
13: Bueno, queda poquet, eh? Mira, no sé si també tu ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, eh? I és molt difícil, però ens deien, i ens ho deien des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
14: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, els ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar el Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament, això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
0: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat, superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, sí, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada, ho certifiqueu, eh?
14: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix, mira, ja està.
0: Ja està.
14: Ets sensible,
0: és immediat.
14: És immediat, és dir, recordar això. I a més, okay, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes, de xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
0: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat, que ho teníem que portar, eh?
14: És important. No ho vam explicar, això, sí.
0: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar? Sí.
13: Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben o no, tenen clar a hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que n'escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que s'àmplia?
14: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no?, i diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho gaudeixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins a Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol era molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
13: Bon consell. Sí, sí.
0: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, gràcies. Molta, no sé si dissort, molta merda, no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres. Molta sort i molta emoció, en tot cas,
14: igualment.
0: Aquesta nit,
14: Joan gràcies Anton. Gràcies a tots.
0: Una abraçada.
14: Que tinguem que ens vagi bé, igualment.
0: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com sí, moltes sí. emissores locals, moltes emissores locals, tenim programació especial.
13: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances.
0: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes per entendre'ns de Terres de Ponent i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
11: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
15: Abans vam tindre la sort que un estudiant de l'Escola d'Hostaleria havia guanyat el Campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
11: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
15: No és ben bé com un croissant, no? Però l'hem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan l'enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és... xocolata, diguéssim, vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
11: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció a les xarxes i als mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar el límit a les comandes.
15: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, pues, havíem fet, pues, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, al final és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000... No tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
11: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Gremi en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Gremi també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
15: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
11: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i auberginya i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
15: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Gremi. O sigui, nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa és que va vindre a veure el que és la presentació el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida
16: que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. On hi ha una gran varietat.
11: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'Eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida.
16: Pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa lo que és el croissant de l'Eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Gremi de Forners cap a casa.
11: Així, doncs, el Gremi de Forners de Lleida també té el seu propi Eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
0: Arnau Vila, de Munt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones amb aquesta hora del matí, que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'Eclipse a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella de Lleida.
0: No he pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: He pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental, en aquest moment regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paen Cap, que a Lleida es veuria amb totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons tan màgics, no? I tan especials.
2: És el primer que vam pensar, per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, la zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners, també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatoris de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, les han donat a la ciutadania, no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, al turó de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobusos.
2: Està el servei eclipsi. Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també, unes llançadores, aquest bus eclipsi, que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells. Tranquil·litat, calma, sobretot,
2: correcte,
1: no? I som en una tarda d'agost, segurament molt calorosa.
2: Sí, sí.
3: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però es veurà tot, sembla ser que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic en bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
3: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
3: Doncs allà
2: sí,
3: ens veurem. Millor acomiadament impossible, amb els vetus tamor la sonen, amb aquest rei sol. Avui
2: ideal,
3: aquest rei sol, Laura, que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, ja saps que aquí t'acollim sempre.
4: Ah, doncs mira, m'ho apunto, no està malament. Sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Rosselló, Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
3: Una altra. Adéu-siau.
4: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida. En aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovadora l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'olioturisme del molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual i, per tant, això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: La rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que un descampado total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, no, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues la gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Javalambre, en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y bueno, en otros sitios de Zaragoza también, o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche. Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. 3 trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En re, en 3 minutets, ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de ballar a l'espai. T'has preguntat algun cop com seria ballar a l'espai? Doncs jo he viscut aquesta experiència en un somni i encara recordo la sensació que vaig sentir. Vaig tenir un somni tan clar que em semblava molt real. Em trobava en una nau espacial flotant. Els peus no tocaven al terra, el cos no pesava i cada moviment semblava durar una eternitat. Estava completament sola, però no tenia cap mena de por. Només tenia una sensació de llibertat que m'hi sentia molt i molt còmoda. Recordo que sonava de fons una cançó de la Lady Gaga i em vaig posar a ballar. Clar, sense gravetat, els passos de ball perdien el seu pes i el seu ritme habitual. Els salts no acabaven mai. Els girs es feien lents i suaus, com si el temps s'estirés amb cada volta. Només amb un petit impuls podia flotar, girar, deixar-me portar per l'aire, com si el meu cos formés part de l'espai que m'envoltava. Cada moviment era fluid, sense el límit que la gravetat ens imposa. Era com si el meu cos s'hagués convertit en aigua, movent-se sense forma definida però plena de gràcia, i de sobte la nau es va omplir de petites partícules lluminoses, com si estigués envoltada d'estrelles que ballaven amb mi. Vaig continuar ballant una estona més mentre les llums s'anaven apagant lentament, fins que tot va quedar en silenci i fosc. Vaig despertar del somni, tenia una sensació de pau i quan vaig començar a caminar ho feia com si estigués a l'espai, i va ser en aquell moment que vaig començar a riure de mi mateixa. La reflexió que en trec? Que poderosa és la nostra ment i que important tenir molta imaginació, perquè t'ajuda a viure aventures tan despert com adormit. Què et sembla?

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat una

0: Trobada per avui a la tarda per poder observar l'eclipsi de forma informada i amb seguretat. L'associació, conjuntament amb el suport del Centre Excursionista de Rubí, ha convocat els assistents a l'era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres, materials i fins i tot els seus propis telescopis per poder observar el fenomen astronòmic. A Rubí, l'eclipsi serà d'un 99,7%. No serà un eclipsi complet com el que es podria veure al sud de Catalunya. Per tant, la seva apreciació serà més complexa que la de l'eclipsi total. Des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia, volen compensar-ho amb una masterclass de coneixement astronòmic i una garantia extra de seguretat amb experts que ja han vist eclipsis abans. Escoltem a Xavier Aris, de l'Associació d'Amics de l'Astronomia.
1: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament perquè no t'espantis com has de reaccionar.
0: Cal remarcar que per tothom que no tingui ulleres o que les tingui i que formin part dels 6 models descatalogats, el grup proveeix amb ulleres amb l'homologació corresponent.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Avui comença a aplicar-se a tot el territori europeu la nova normativa sobre envasos i residus d'envasos, coneguda com a PPWR. La nova aplicació de la llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, independentment de quin sigui el seu ús, origen o material. Es busca que siguin més fàcils de reciclar, que incorporin una proporció més gran de materials reciclats i que, sempre que sigui possible, es puguin reutilitzar. Entre les mesures previstes hi ha restriccions a determinats envasos de plàstic d'un sol ús. És el cas, per exemple, dels petits recipients o sobres individuals utilitzats per salses, condiments o altres productes. El sector de la restauració haurà d'adaptar-se també a noves obligacions. Entre aquestes, l'ha d'oferir la possibilitat que els clients puguin demanar que el menjar a domicili es posi en recipients propis. Hem parlat amb l'Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí, tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès i propietari del restaurant Cal Gori.
3: L'hostaleria sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per emportar-se el cafè miet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, pues tindran un cos afegit, evidentment.
0: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
5: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya, a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'Estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
6: Correcte.
5: I ara t'apillem a Sòria.
6: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
5: Ah!
6: Estic a meitat de camí, just.
5: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
6: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
5: D'acord. D'acord, doncs ja.
6: Que tenim allà, és el que ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un puesto per allà i no hi havia manera.
5: Uh-huh.
6: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
5: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
6: Amb una furgoneta, amb un multivan, anem 6.
5: Però vaja, que no...
6: Allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
5: D'acord.
6: I estarem allà, sí.
5: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
6: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant l'Ajuntament i tot això. I, bueno, sí. Hi ha el castell d'Arisa, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella.
5: Sí.
6: I, bueno, es veu que és un puesto que segurament hi haurà molta gent. Per això hem marxat d'hora i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, una, a l'hora de dinar, vaja.
5: Molt bé, així amb temps...
6: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
5: Ja aneu, aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
6: Correcte.
5: Molt bé, doncs una superexperiència. Mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I 3 mesos, 3 mesos que vau encarregar-ho.
6: Sí, sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí dalt. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més rafting i dissabte tenim que anar a fer castell. Que,
5: sí, doncs...
6: A Bisbal.
5: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
6: Exacte, i tant.
5: A disfrutar-ho molt.
6: Molt bé.
5: Moltes gràcies, Pere. Una abraçada forta. I bon viatge. Aneu amb compte. Bon viatge.
6: Adéu, adéu.
5: Vinga, i es queden un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
7: Bon dia, què tal?
5: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
7: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és 1 minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic...
5: Clar.
7: Els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que està, és un poble limítrofe en València.
5: Molt bé.
7: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
5: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'horta, que vull dir que...
7: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que és limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
5: Que guai.
7: Està molt bé.
5: Molt bé, molt bé.
7: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
5: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament
7: tomaca,
5: de pícnic.
7: Sí.
5: De pícnic totalment avui per allà per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
7: A vosaltres.
5: Una abraçada, gràcies. Són connexions llampec i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
8: Hola, bon dia.
5: Bon dia. Ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot?
8: Bueno, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
5: Clar.
8: Però sí, tot una mica més organitzat. Molt bé.
5: Ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els que us dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
8: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
5: Eivissa, normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la. En fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta tot això.
8: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, sí, hi ha bastant de moviment.
5: Val.
8: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
5: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no? De que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
8: Sí, una mica de setembre-octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
5: Ah.
8: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament farem una mica d'excursió i podrem anar a veure-ho a prop de casa.
5: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
8: Moltes gràcies.
5: Que vagi molt bé aquesta nit.
8: Disfruteu. Gràcies, igualment.
5: Adéu. Doncs bé, que el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, ostres, i Cardedeu, on són? I són, l'Aina Barbany, la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
9: Bon dia, som aquí, som
5: Disculpa,
9: aquí.
5: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard cap com problema. Sempre. Què diuen els oients? Més, no sé, més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
9: Doncs mira, hi ha molta gent que, de fet, li pilla, el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
10: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar en lloc per veure l'eclipsi perquè treballo. Però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8 doncs no està malament. Una abraçada.
9: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
11: Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
9: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
5: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben, ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de la xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit nord a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona hi segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, aquí...
0: Digues. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. El fet d'un eclipse total, insistixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres fins d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara fins a uns 150 anys més. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: L'excepcionalitat
0: queda clara, però... queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues, a Marte Verde, a la Tènia, vull dir, a Tivissa. Ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa-Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot enterbolir una mica el que seria el fenomen, no? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Starebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estarem.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disc-jockey, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fora, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals. Sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, en un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa, per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Grorreus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus polígons, és gran i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple en Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fer de propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruteu moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens dupa el territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també,
7: Què et sembla?
0: Descampat en descampat, avui, ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà. Aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar, és que tots tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar. Tots, tots, clar. Tots. I no.
7: Doncs no, error. No. Error, error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament. Com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs, muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, però això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Oh, quina veu, quina veu.
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu t'aprens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap a
8: casa. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu entrepans sí, o alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després el
8: tornem? Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del cap vespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, eh? Hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
0: sí
7: senyora.
0: Molt, I tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'Ona la Torre, que visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa
7: abraçada,
0: vostra. Una abraçada
7: petons.
0: Forta. It's a god-awful small affair. Seguim escoltant, re, molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants. Ostres. I avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats. Aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi. Una mica, quines són les sensacions que s'estan vivint? Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes. Com ho estem vivint, tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir, abans, com va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població, hi ha un ambient, quasi bé et diria, festiu. Hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats, i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor, i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite, i a la vegada està força, força ben comunicat, i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà, i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi hauran diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té unes instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga, i faríem el tancament amb una festa al ball, un ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives, i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se'ns va proposar una activitat addicional per poder formar part d'aquesta diada tan especial, i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga Via Augusta, tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries, i a partir partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada, on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular de que, forma, que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'aquest esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres, que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres, que pel que estic veient a dia d'avui és com or, que hi haguen ulleres disponibles, i nosaltres per a última hora, per a repartir el punt d'observació, tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme, però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que hem volgut forma part aquí a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat com si haguéssim l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
10: No.
9: Núria, això no, més, no. A la zona, més a la zona del Delta, això és
0: sí,
9: més a l'interior, més a la plana. Aquí no n'hi ha tants, o no n'hi ha, quasi gens.
10: La plana no tenim mosquits i això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys. I Tere Giné de la Plana Ràdio, una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tot uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia!
12: Bon dia,
0: una
12: Núria,
0: mica bruixot tots... et veig jo tu,
12: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, Manel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa a la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món... Uh-huh. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per Vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima. Uh-huh. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Uh-huh. Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? Uh-huh. El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato, i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig, i igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és uh-huh. el cicle i és el que passa al nostre voltant. Uh-huh. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
0: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De, el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta, allò... M'agrada, m'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar, Helena, avui què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
13: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, eh? I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
12: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
13: Jo demà no faria res, uh-huh. i ja dia 14, pues, una espalmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
12: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
13: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
12: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
13: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, uh-huh. Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què està, en què tens nous propòsits i vos, pues això, uh-huh. fer una mica, mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests uh-huh. dos són molt bons moments per fer coses.
12: Núria, ara si vols fer-li uh-huh. una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades,
0: de
12: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
13: L'11 i el 22.
12: Sí. 11 i 22.
13: Sí.
0: Molt bé. Ah, per què?
13: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
12: I fins que s'apagui, eh?
13: Fins que s'apagui.
12: Mira. Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
0: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, mm-hmm. em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
13: I avui és un dia...
0: Clar que sí.
13: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar, eh? A vegades... Mm-hmm. El simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, uh-huh. Pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
0: L'11 i el 22.
12: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjar moltes cosetes i molts secretets.
13: Sí, faig fires i a l'Instagram, Belania Ritual, podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i mm-hmm. bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
12: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, mm-hmm. del que ens dona la natura, sí. i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar mm-hmm. coses.
0: Ens ho apuntem. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
12: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
13: Gràcies a tu.
0: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les voltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies en parlem de l'eclipsi, eh? Des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions... Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha rei, avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
14: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà, en aquest cas, l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total, en aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
14: I també estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
14: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment. En teniu moltes ganes. Què significa també? Perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
15: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres és una cosa que no fem habitualment. Ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas. I bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic que encara no sabem massa bé, polifamiliars, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
14: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
16: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest, que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem, perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
14: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional? Perquè és això, no? Que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
15: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem. Mm-hmm.
14: Aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
16: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada, per tant, crec que és espectacular.
14: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
15: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, li diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la carena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
14: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant, és un molt bon espai.
16: En teoria queda just per damunt de... O sigui, quan sigui l'eclipse total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
14: Mm-hmm. Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
15: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... A veure, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-s'hi, de venir fins aquí, prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després entre tots, a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, i en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
14: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
16: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres sobretot i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
14: Doncs Jordi Jovany, dels Finyarre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
15: A vosaltres, moltes gràcies.
14: I també al Josep Loren, del grup Destil·lats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp, doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
17: Bon dia, Núria. Amigues, ja et molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
0: Toma, ja. Vas avitllat. T'has posat una samarreta específica.
17: Home, clar, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixart, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha una gent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
18: Bon dia, sí. Hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
17: Esperem que sí. Toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
18: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem. I també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
17: Per tant, això no és un simple telescopi.
18: Això
17: aquí,
18: no és un simple
17: aquí hi ha molta
18: telescopi.
17: Més tecnologia.
18: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada... La muntura el que farà és seguir sola al sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa que es diu, i després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu el seu procés.
17: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la Reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
18: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és en el fons una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
17: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu, o això no funciona?
18: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
17: Ha quedat clar, millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres i que no hi hagi núvols.
18: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
0: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard. Una abraçada.
17: I tant, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forés, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Brera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
0: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim, a part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudir molt d'aquesta nit de nou.
1: Gràcies a tu, Núria, igualment.
0: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets, ens agrada molt aquest símil.

0: Un programa molt xulo que hem pogut veure doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya i tinc moltes ganes, jo.
1: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà a la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem i demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
0: Ah, exactament, fer fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
1: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
1: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. El Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat elevada durant la tarda d'avui, especialment cap a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, les zones on es podrà veure l'eclipsi total. Per als rubinencs que vulguin anar cap al Camp de Tarragona, l'AP7 serà un dels principals eixos, però Trànsit recomana planificar el trajecte i consultar l'estat de les carreteres abans de sortir. Com a alternatives es poden utilitzar itineraris per la A2, la C15, la C32 pel litoral o la N340 en funció del punt de destinació. Les autoritats alerten especialment de les hores posteriors a l'eclipsi, quan es preveu que molts vehicles iniciïn el retorn al mateix temps. Per això, recomanen evitar tornar immediatament després del fenomen.

0: t'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I seguim amb l'eclipsi recordant que 6 models d'ulleres de visió solar han quedat retirats del mercat aquesta setmana. Els models són les marques ACP Acare Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Orro i Pelispan. Segons apunten els organismes, les ulleres presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Escoltem a José Crespo de Celestec, l'únic fabricant homologat d'ulleres de tota Europa, que ha parlat amb Ràdio Rubí.
2: El problema és el mateix en tots els casos i és molt curiós. No és que les ulleres deixin passar massa llum, que seria el problema principal, no?, que ens vindria a la ment, és que són massa fosques. La norma exigeix que el filtre estigui dins d'una finestra molt precisa i si és més fosc del compte, no veus el sol, no veus absolutament res. El que fa qualsevol persona llavors s'aixeca les ulleres en un moment per buscar el sol i just aquí mirant el sol sense protecció és quan es produeix el dany a la retina, que pot ser, com ja sabeu, permanent.
1: Les ulleres per veure l'eclipsi són un equip de protecció individual i cal saber com usar-les. Ho explica José Crespo.
2: 3 coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, siguin les ulleres que siguin. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural en nosaltres, no?, que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat.
1: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real i quina només existeix dins la nostra ment. Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar. Botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia. Volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I per començar, amb una base ben sòlida, i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
3: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
2: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar amb tu ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia. No? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests... aquests utensilis que tens? Què estàs fent? A veure...
4: Estic fent vibrar un cuenco tibetano.
2: Ah.
4: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco.
2: No ho sé. No sabria dir en català com es diu.
4: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques. Estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
2: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
4: També estava cremant encens. Estava fent tot junt. Tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
2: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
4: Vibro diferent, sí.
2: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees als chakras.
4: La meva recerca, sí. Sí. Veure, mira, ho ha dit molt bé l'Ingrid, que sí. Un mineral és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
2: Va, a veure, provem-ho.
4: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
2: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, seriós, vull dir, és a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics.
4: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple, no els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites. Uh-huh. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'heu vist alguna vegada.
2: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, és com molt molon.
4: Sí.
2: Els vidres tampoc.
4: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
2: A veus?
4: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt un agregat de molts minerals diferents.
2: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
4: substància...
2: eh?
4: I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
2: No és un mineral.
4: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Mm. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden traspassar...
2: Transmet energies, Sí.
4: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep. Compte, magnetisme.
2: D'aquí plou la criatura.
4: Sí, i tenen el quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és que és piezoelèctric.
2: Explica-ho
4: això. Això vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
2: A veure.
4: T'has comprat mai un rellotge de quars?
2: Sí, home.
4: Doncs funciona amb una pila petita. Uh-huh. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. Uh-huh. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
2: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
4: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
2: Però tu creus que d'aquí ve...
4: I microscòpicament.
2: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibres? Ve per aquí,
4: potser sí.
2: Segurament, això, eh?
4: Potser sí.
2: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
4: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat, més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, cribent, cristal·litzat, hauria pensat, quina cosa, no ha sortit això.
2: I
4: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder, a la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
2: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
4: Sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
2: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
4: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
2: Es va posar de moda.
4: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
2: Tot allò aquells hippies, no? Woodstock i tot
4: sí.
2: allò, també.
4: Ah, exacte. I allà amb tot aquelles, amb tots aquests minerals, doncs se'ls van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
2: Sí, home, sí.
4: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic.
2: Ah.
4: Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age fins ara, se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
2: És un matís,
4: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
2: El mineral en si és el que té a mana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència
4: tradició...
2: superior, diguem.
4: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
2: I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
4: Home, i
2: tot i el tant. Que vulguis i més,
4: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, bueno, podem estar-nos-hi una estona.
2: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
4: Propietat curativa, per ser, no... Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crea una medicina. Potser això pot
2: un
4: passar.
2: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
4: O fins i tot un verí. Res més lluny, l'arsènic. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa. No d'una manera mental i vibracional i energètica.
2: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa.
4: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
2: Clar, també
4: a veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
2: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
4: A veure si li passa.
2: Clar.
4: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
2: També està ben vist, això.
4: No sé, jo en tinc molts de minerals a casa, i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
2: Anava a dir, estàs ben fotut.
4: Sí. Tinc molt fotut, jo.
2: Doncs potser, potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
4: Sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, des que no vibres igual que el mineral.
2: Ah, esclar, és això, és la vibració.
4: Clar. Clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
2: No.
4: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Però en cap cas es pot transmetre.
2: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
4: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
2: Està clar.
4: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
2: Escolta'm...
4: Encara que sigui 0,01.
2: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Hola, bona i màgica conversa.
2: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
5: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
2: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
5: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
2: A veure,
4: Ai.
5: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
2: A veure...
4: Quin és? Quin és? Que et diré què et
2: fa.
5: És un ull de tigre.
2: Un ull de tigre?
5: Sí, vaig comprar-lo...
2: Si vols, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
4: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quarts.
5: Molt bé.
2: Un quart.
4: Pràcticament tot el que compres són varietats de quarts.
5: Té un color així és com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
4: Ah, exacte.
2: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
5: No, depèn.
4: Sí, té una...
5: el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla. I que fem tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
2: A veure, sorprèn-nos.
5: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
2: Fidgeting. Sí. Això és per tots els públics, compte, eh?
5: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
4: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
5: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que, vale, que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
2: Allò de tenir algú a la mà, eh?
5: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en el que has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda, doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
2: fidgeting, eh?
5: Jo, la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donar voltes als dits.
4: Jo saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
2: Mira, doncs quadra, és perfecte.
4: Veus? Però és quarts, eh? No oblidem que és quarts, eh? Bueno, que el quart rosa, però... que també és quarts, porta amor, autoestima i relacions.
5: Bueno,
2: en tot cas...
4: Que l'ametista, que també és quarts, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
5: És aquest cas... punt que... Bueno, és el punt que li canvia el color i ho canvia tot, això.
2: Ja ho canvia tot.
4: És una impuresa, pots comptar.
2: En tot cas,
4: de ferro, de manganès...
2: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
5: Sí. A més, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans, que està bé, no et fas mal.
2: Està bé. Sí, no té cantus,
5: sí.
2: No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé, molt
5: bé.
2: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
5: Absolutament positiva, sí.
2: Veus? Doncs va, veus? Sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
5: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
2: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
5: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
2: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
5: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
2: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí.
5: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
2: No.
5: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda. Però,
2: cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
5: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. Mm. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
2: Ah, val. Que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
5: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
4: No ho pots relacionar. Clar, clar.
5: Diu, bueno... Assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a tres capítols...
2: Has fet números, eh?
5: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
2: Sí.
4: Bé.
2: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
5: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
2: Sí.
5: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
2: no
5: i fer-lo servir per causar el caos als països catalans?
2: Aviam, a veure, de què estem parlant? I el caos, què es concreta?
4: Home.
2: Aviam.
5: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
2: Uh-huh.
5: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Una és l'obsidiana. Uh-huh. No sé si en Jordi, vol anar fent una falca de cada un dels minerals. L'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
2: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
4: Sí. Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
2: Ojo.
4: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
2: Per aquest queda descartat.
4: No vibra, no pot vibrar. Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
2: Queda descartat com a mineral.
4: Som-hi.
5: Descartem l'obsidiana.
2: He
5: trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
2: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
4: Sí, és mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
2: Un quilo.
5: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
4: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
5: No ho sé, potser no cal.
2: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un Aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata, l'Aladín.
5: Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
2: Ah, molt bé.
5: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament.
2: Clar.
5: I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
2: A veure.
5: Que és la moldavita. Sorprena.
2: Moldavita, eh?
4: Gran.
2: Il·lustra'ns. Moldavita?
4: Sí. Podem començar dient que tampoc és un mineral.
5: Hòstia, no fotis.
2: Llavors, ara li desmuntes tot l'invent.
4: És un vidre. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit.
2: Uh-huh.
4: I quan va caure aquest meteorit, va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
2: Obsidiana. Sí, però no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
4: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
2: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
5: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
2: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
5: No, ja veuràs que no, perquè...
4: Jo et dic que els ven gran, no li deu pas importar.
5: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que és... mineraloide.
4: Mineraloide.
2: Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
4: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
2: Clar, això ho hem de buscar.
4: Però no et sabria dir,
2: Busquem-ho, Doncs va, endavant.
5: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
2: Ah?
5: Que es tradueix en...
2: Acceleració espiritual.
5: Acceleració espiritual excessiva.
2: Ah, val.
4: Remarques com una moto, vamos.
2: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
5: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
4: Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
5: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
2: Ah,
5: Bueno, no, és que no és per tu.
2: O sigui, podria ser que no et toqués.
4: Sí. Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
5: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
2: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò...
5: Llavors, clar, Països Catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, o, perdó, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels Països Catalans, el País Valencià...
4: Sí.
5: Balears.
2: Balears, Alguer, etc.
5: Sí, sí, llocs des d'on ens poden escoltar.
2: Tenim 3 grams... una geografia àmplia i Corunya.
5: 3 grams de moldavita per persona.
4: Vall d'Aran.
5: Sí. 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, però...
2: No, exacte. Ai, com ai, està ai. El pati, poder...
4: Jo crec que necessitaries finançament,
5: Sí, cal, o sigui, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés, necessites 43 tones i mitges de moldavita.
2: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
4: Gaire.
5: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
2: Ah, doncs mira.
5: Vull dir que aquí...
4: Sí, costarà.
5: Entra. I he trobat un rang de preus, no he sabut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
2: Gram?
4: Més aviat 1.000.
5: Al gram.
2: Tant?
5: Sí.
2: Sí que va buscat, això.
4: Sí.
5: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que possiblement potser és un vidre brut, d'aquests d'ampolla de cava. Bueno, he tirat per a veure que et costi uns 500 euros al gram.
2: Bueno.
5: Sigo generós, ja que el compres
2: l'engròs... Pot probable, però val, d'acord. Sí,
5: compres l'engròs i et fan un preu.
2: Fan un preu. Clar, són 20... Geòleg.cat segurament ja s'està posant.
5: Sí, geòleg, vas allà...
4: Fas ara, no, estava fent números.
5: Fas un any, 21.750 milions d'euros.
2: Bueno, d'això per causar el caos,
5: Només el material,
2: El material.
4: Això, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
5: Sí. Bueno, això...
2: Això és posar-s'hi, diguem. Sí.
5: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
2: S'ha d'activar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun detonador.
4: Però no ve activat, o sigui...
5: Li has de fer la neteja lunar, perquè tingui els efectes.
4: Hosti, clar.
2: Ah, has de netejar 46 tones de
5: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
2: Han no
5: d'estar escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre... en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
2: Home, 62 camps de futbol.
4: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
2: Ha costat molt, a la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol,
5: Sí, si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
2: Ostres.
4: Això és complicat.
2: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil, ara,
5: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
2: Home, doncs, no sé pas com ho farem,
5: I estem obviant que, en teoria, haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol... la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp.
4: Com un bloc estèreo, sí.
2: A veure, cal dir que tot això munta bastant de caos,
5: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
2: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
5: Sí.
2: I ara què?
5: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
2: Amb sobres.
5: Fas un mailing.
4: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
5: Sí.
2: Ah, mira, fer un enviadament massiu, no? I posar-hi
4: allà, un sobret del PP.
2: Una pedreta de...
5: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
2: Bueno, 100 milions d'euros,
5: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara... És molt de malvat de James Bond, Que seria incorporar moldavita a l'asfalt de les carreteres.
2: Home, Però clar, no arriba a tothom, això.
4: I mal rotllo que generis.
2: Però no arriba a tothom. Que,
5: bueno, no, no.
4: Ja n'hi ha que passen ràpid.
5: Aviam.
4: Quin estrès.
5: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
2: Sí, és una feinada. De fet, ara sí. Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
5: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, les, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
2: Ah, que ho has comptat, eh? Lo
5: sí,
2: de les carreteres,
5: he anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
2: Bueno.
5: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mesos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
2: Es dispara, eh? Home, lo del sobre surt més bé, eh?
5: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final. És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet. És que és...
2: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
5: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
2: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn
4: faries,
2: grilladíssim, no? Clar, què fas?
4: Estan tots crispats.
5: Clar,
2: tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De
5: bueno,
2: les postres.
5: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
2: Poder sí, poder és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
4: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona.
2: Uh-huh.
4: Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
2: Clar.
4: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensiu de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Vull dir, la gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
2: Quars hi ha molta varietat,
4: el
2: no?
4: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada que és diòxid de silici. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins.
2: Sí.
4: I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
2: És una pedra bonica,
4: tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors perquè té una inclusió dins. Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
2: L'estructura és la mateixa.
4: Les propietats físico-químiques no canvien. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
2: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També, aquelles geodes que venen moltes vegades,
4: això.
2: També...
4: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps?
2: Bé.
4: Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
2: Deus tenir tota la col·lecció.
4: I sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
2: Ho tens tot.
4: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que
2: llavors...
4: no tinc, no sé.
2: No
4: I tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
2: I no. Resulta que és que no.
4: No, jo
2: anàvem a parar el que dèiem al començament, és que no és per tu.
4: No, clar, no vibro igual.
2: Clar,
4: no vibro igual.
2: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen, que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has escollit a tu i no al revés, doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
4: Sí, és clar, és això, eh? Aquí no connecta, no se'm connecten amb els xacres,
2: clar.
4: No m'amplifiquen la intenció.
5: És com el Bluetooth.
4: O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
2: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, sí. Hi deu haver algun manual d'instruccions, hi deu haver algú que s'hi dedica.
4: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, eh? Aquí també els pots netejar amb aigua, sí. I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
2: Ah, veus? Clar, sí. Doncs oita.
4: Això
2: ho allargues, no?
4: Sí, física no va.
2: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició.
4: Sí, és el mateix. És el mateix.
2: Que tu submergeixes un quarts en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps.
4: Del quarts.
2: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
4: Hi havia un quarts vibrant d'una manera positiva. Clar, i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat, no ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha estat això el que segurament ha funcionat.
2: Clar.
4: És probablement la suggestió.
2: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
4: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
2: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
6: Hola, què tal? Molt bones.
2: Molt bé, hola. Hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
6: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
2: les
6: tinc
2: vibracions de l'ordinador, eh?
6: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
2: Que les absorbia, no?
6: Sí,
2: i
6: sí,
2: clar,
6: sí.
2: Te les evitava tu.
6: Clar, deixa'm aquí.
2: Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
6: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
2: Poder sí, ho ha multiplicat.
6: Sí.
4: L'ha amplificat.
6: Sí. Però bueno,
2: així estàs.
6: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però no, ben bé no sé què són, per tant.
2: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
5: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
6: Clar.
2: També és veritat, perquè això del cabell, mira, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
6: sí, que sí. Avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionades amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, t'ho he d'explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
2: és allò que és tot confús, eh?
6: Sí.
2: I que
6: són paraules difícils, sempre complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
2: Tot és molt quàntic.
6: Sí, exacte,
2: sempre.
6: Però no sabem què vol dir. Vale, avui us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
2: Sals minerals. Jordi, a veure.
4: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
6: O sòlides, aquí són sòlides.
4: Sí, pot ser que n'hi hagi... Sí, sí, sí. Jo
2: és a dir, la sal marina és una sal, i és un mineral.
4: La sal, sí, sí, exacte, és un mineral. És un
2: el
4: mineral.
2: Clorur de sodi, no?
4: És el clorur de sodi, exacte.
2: Que fa un cristall...
4: Fa pensar sempre en... Sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
2: Ah.
4: És que s'està acabant la temporada i no...
2: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
4: Vale. No, perdones, no volia
2: no,
4: tallar,
2: no,
4: Xavi.
2: No, ja està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
5: Però això va... Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
2: bueno,
5: sé si s'ha fet.
2: És que anar fent reunions...
4: Jo
2: al final,
4: jo hi vaig ser-hi, acabes...
5: Ah,
2: bueno, va,
4: vaig ser-hi.
2: Xavi, escolta'm, tira.
6: Era la reunió que hi ha de les túniques, era allò?
2: Va, que la gent...
4: Sí, sí, aquella. La del Siris.
2: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
6: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculada a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
2: home, he intentat buscar què era,
6: i no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la... la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, aquest senyor de
2: la calle.
6: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No? I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars. Sí. Vale?
2: I segons... Sals cel·lulars,
6: sí. Sí.
2: Jordi, apunta el concepte, sal cel·lular.
6: Jo no sé si existeix
5: això. Això és, nou, és nou, això.
6: No existeix això. Vale.
2: Sal cel·lular.
6: Doncs bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan, desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
2: Però clar, això... Que ho compensava, va ben això estar, o com anava això?
6: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos. Que el que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
2: Tenia una universitat, eh?
6: Home, de bioquímica. Clar. Sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni, entenc, que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que, això, que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant... Doncs...
2: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
4: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
6: No.
2: Sí.
4: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
5: Sí,
4: tot
5: acaba sent sodi i potassi i ions que, que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
2: Poc té a veure amb Géminis o amb...
5: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé, ho veig més complicat.
4: No.
2: Bueno, ja veus, Xavi.
4: El qual sòlids no.
2: No funciona.
6: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
2: A veure, va.
6: Hi ha un altre senyor...
2: Sí que n'hi ha molts.
6: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Moment.
2: Sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera... Sí.
6: Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, eh? Bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
2: Un tio sèrio.
6: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
4: Sí, aquest en tinc.
2: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa per... No sé.
6: Bueno, clar, aquest senyor tenia
2: les instruccions.
6: Clar, o sigui, aquest senyor havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fot-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia, llavors feia aquestes coses.
2: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa?
6: No sé. Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més,
4: t'amplifica.
6: No tinc cap cas.
2: T'amplifica tot el que seria l'astralitat.
6: Sí. Clar, però també hi ha un quarts de vuit cales. Que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
5: Ojo.
6: aquest, també. Ah,
2: bueno, això ja és més sèrio.
6: Sí. Llavors, ja...
4: He de dir que les vuit cares amb el quars no existeixen.
6: Ah.
4: Però bueno, no existeixen de manera natural, bueno, que és un artifici.
5: En poses dues de quatre, eh? Està. Clar.
6: I el de nou cares existeix?
4: No, encara menys.
2: Doncs... Tampoc, no, clar.
6: Doncs el de nou cares serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
2: Ah.
6: Vale? Però hi ha un de 12 cares,
4: vale,
6: que el que fa
2: un
6: és...
2: Un dodecaedre de quarts.
6: De quarts, sí. Que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
2: És una antena, de fet.
6: Sí.
4: Un wifi.
6: Sí. Hi ha més, eh? Hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13 per la connexió amb la consciència divina i universal, un de 16 que reforça la determinació i la perseverança, i un de 24 que amplifica pensaments i visualització, i un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
2: 33.
4: Vinga.
6: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que irradien cap a l'exterior.
2: Carai.
4: Sí, sí. Ja t'ho diria que...
2: Punxegut, sí. Aquest, amb 33 sí. Cares.
5: I si els ajuntes tots?
6: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
2: La bola Genki. No?
6: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
2: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
6: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no està demostrat i que no serveix per res, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor, que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
2: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no?, sí. Gairebé poders místics de la ment
6: sí.
2: I...
6: Sí, sí, sí.
2: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
6: Bueno, amb el tema d'això de l'alinear chakras i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
2: allò que dèiem al principi, sí.
6: Vale. Sí. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, doncs et fiques, jo què sé, una amatista d'aquestes i et cures el dit.
2: Val? I et cures el dit.
6: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, durant sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
2: sí, esclar,
6: que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, sí. Això ho sabem tots, no?
2: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire,
4: sí, però
2: precisament...
4: Quina energia? Elèctrica?
6: No. Bueno, energia.
4: És que clar.
6: Poders.
2: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
5: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra. No sé, cosa així.
2: Sí.
6: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
2: Exacte. Què deies, Xavi?
6: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Pues, suposo que el ser forma piramidal, pues, clar, en forma de triangle, la punta pues, porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè, clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral, doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular.
2: Ah.
6: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
2: Res.
6: res. Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
2: És perquè no era per ells.
6: Segurament, ah, segurament.
2: Ja no era per ells.
4: No vibraven.
6: No,
4: no vibraven com han de vibrar.
5: Clar, clar. Sí, sí.
2: Aquesta és la conclusió.
6: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
2: Pseudociència geomètrica.
4: Té nom i tot.
6: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar, suposo.
5: I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
6: Llavors ja, llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
2: Clar.
4: Tot el món, eh?
2: Prova-ho, prova-ho. Prova-ho, tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
6: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
2: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
6: No, no, sincerament. No,
2: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat una trobada per avui a la tarda per poder observar l'eclipsi de forma informada i amb seguretat. L'associació, conjuntament amb el suport del Centre Excursionista de Rubí, ha convocat els assistents a l'era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres, materials i fins i tot els seus propis telescopis per poder observar el fenomen astronòmic. A Rubí, l'eclipsi serà d'un 99,7%. No serà un eclipsi complet com el que es podria veure al sud de Catalunya. Per tant, la seva apreciació serà més complexa que la de l'eclipsi total. Des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia, volen compensar-ho amb una masterclass de coneixement astronòmic i una garantia extra de seguretat amb experts que ja han vist eclipsis abans. Escoltem a Xavier Aris, de l'Associació d'Amics de l'Astronomia.
2: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament perquè no t'espantis com has de reaccionar.
1: Cal remarcar que per tothom que no tingui ulleres o que les tingui i que formin part dels 6 models descatalogats, el grup proveeix amb ulleres amb l'homologació corresponent.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.

0: Avui comença a aplicar-se a tot el territori europeu la nova normativa sobre envasos i residus d'envasos, coneguda com a PPWR. La nova aplicació de la llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, independentment de quin sigui el seu ús, origen o material. Es busca que siguin més fàcils de reciclar, que incorporin una proporció més gran de materials reciclats i que, sempre que sigui possible, es puguin reutilitzar. Entre les mesures previstes hi ha restriccions a determinats envasos de plàstic d'un sol ús. És el cas, per exemple, dels petits recipients o sobres individuals utilitzats per salses, condiments o altres productes. El sector de la restauració haurà d'adaptar-se també a noves obligacions. Entre aquestes, l'ha d'oferir la possibilitat que els clients puguin demanar que el menjar a domicili es posi en recipients propis. Hem parlat amb l'Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí, tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès i propietari del restaurant Calgori.
1: L'hostaleria sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per aportar-se el cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se'n el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, doncs tindran un cost afegit, evidentment.
0: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
4: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

Els samurais formen part indissoluble de la història i identitat japoneses i s'han convertit en una veritable icona cultural que ha arribat a Occident per múltiples vies. Guerrers llegendaris amb espases invencibles, cavallers orientals amb un codi d'honor sense falla. Els samurais ens fascinen per tot allò que creiem que són i que, potser, en realitat, no van ser tant. Com es va crear aquesta imatge? Com s'ha anat reproduint al llarg del temps? Quina forma adopta la fascinació pel món dels samurais al cinema, la literatura, el manga o els videojocs? Intentarem donar resposta a aquestes preguntes i moltes més al llarg del programa. Benvinguts al món dels samurais. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellari La Xarxa. Aquesta setmana, programa 515, per parlar dels samurais a la cultura popular, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, amb el nostre equip habitual, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Albert d'Abril, benvingut.
2: Com anem?
0: I ens acompanyen molt especialment el Jonathan López Vera i l'Oriol Estrada. El Jonathan és doctor en història japonesa, professor d'universitat, divulgador, autor del llibre Història de los Samurais i altres, i col·laborador del programa El Condensador de Fluzo, de Televisió Espanyola. I l'Oriol és divulgador de cultura asiàtica, assessor de continguts del Manga Barcelona, fundador d'Espai de Luma, director del documental Llum, Foc, Destrucció, que podeu veure al 3CAT. Benvinguts.
3: Moltes gràcies.
0: La primera pregunta és obligada. La imatge que tenim dels samurais dins la cultura popular es correspon a la realitat del que van ser o està molt distorsionada?
4: No es correspon gaire. A veure, es correspon, sí, són samurais, o sigui, vull dir, no és que no tingui res a veure, no?
1: Eren senyores amb permís.
4: Exacte, sí, sí, sí. No, no és això, però sí que és veritat que el que es coneix és només una part, i una part molt, molt romantitzada, molt mitificada, on hi ha també una narrativa ja creada per interessos polítics en certs moments i tal, que ha anat quallant i que ha anat sent reforçada una mica doncs, per tota la cultura popular, doncs perquè és més atractiva la part mitificada i romàntica, no?, que no la realitat. I llavors doncs, els videojocs, les pel·lícules, les sèries, els mangas, etc., veuen el 95% d'aquesta part romantitzada.
3: No, jo us afegiria, o sigui, jo us diria que és una mica més fidel del que a priori sembla, però som bastant idiotes i no ho hem entès. Ja desenvoluparé això més endavant.
4: Fantàstic.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
6: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem aquest programa avui amb l'estudi al complet, 5 persones. Feia molt temps que no teníem l'estudi d'en ple de persones i a més comentar que l'Oriol ens porta el llibre que ha escrit també amb el Jonathan, Samurai Pop, entre la història i la cultura popular, que ja podeu disposar d'ell.
1: Sí, sí, fa temps.
0: Vale, fa temps, eh? Per tant, si el programa d'avui us agrada, ja sabeu, podeu aprofundir sempre doncs, amb la compra d'aquest llibre, que segurament estarà super, super bé. Comencem el programa. Ara ens deies amb la pregunta que ens volies, no sé, ampliar... Ens has deixat, no sé, una mica al principi, ja d'entrada?
1: Sí, perquè... I quan vam començar a fer el llibre, que tu penses una mica en aquesta imatge que tenim dels samurais, no? I si us pregunto vosaltres quina imatge teniu del samurai, què em diríeu?
2: Ens està posant a prova.
0: Jo, va, per la sèrie ara de Shogun.
1: De Shogun, vale. Però dir, que eren què? Com, quina imatge, quins valors associem als samurais, no?
2: Sí, sense pensar, no? O sigui, la imatge que tenim dels samurais és això, no? L'honor, la tradició...
3: Ara has de fer jo tant d'historiador que és dir, vale, però... De quina època? Home, perquè no, però és el mateix
2: jo
3: samurai bona. Del segle XII...
2: Jo estic jugant al joc, eh?
3: Compte al segle XVIII.
1: Però dir, si anem a això, no? Qualsevol persona, la imatge que té del samurai, sobretot, es parla sempre de l'honor, sí. del harakiri, de no sé què, i dius, vale, això és culpa de les pel·lícules, no? En bona mesura és culpa de les pel·lícules. Però després em vaig posar a tornar a veure moltes pel·lícules que havia vist abans i a veure'n moltes més, i dius, home, doncs sincerament... El tema de l'honor, en moltes d'aquestes pel·lícules, se'l passen pel forro directament, i llavors dius, hòstia, som idiotes perquè no hem entès les pel·lícules.
4: També
1: no?
4: Depèn d'on són aquests productes culturals. És a dir, no és el mateix veure una pel·li de samurais japonesa que un producte de samurais fet als Estats Units o... A Occident es cau més en el parany de la romantització i, en canvi, al Japó és una mica el que diu l'Oriol, que si fas una lectura molt superficial... Sí, et sembla que és el mateix.
1: Et quedaràs amb allò, sí.
4: Però, en canvi, veus allà i dius, no, espera, però si hi ha hagut un munt de traïcions, si aquí l'honor s'han passat, no? I si aquest ha matat el seu germà, i comences a veure coses que sí que encaixen molt més amb la realitat històrica de després, quan en comptes d'una pel·lícula estàs llegint una crònica de l'època, no?
1: Et diria que si són pel·lícules una mica més modernes, fins i tot els japonesos també han acabat caient en el tòpic.
4: Clar, perquè la part més cultural, més pop, és com d'anada i tornada, no? Ells també acaben comprant el discurs, sí. El relat de com s'expliquen les coses a Occident, perquè al final és hegemònic i Netflix marca l'agenda una mica de com va.
3: I així acaba un club de futbol dient-se Ronin Futbol Club, no? Com si Ronin fos una cosa
4: sí,
3: bona.
4: Ah, sí, que hi havia algú de Ronin.
3: Ronin Futbol Club, com si Ronin fos sinònim de samurai, bueno, sin senyor.
4: Però al final està bé, perquè són uns mercenaris que...
3: Sí, clar.
4: Sí, el no, de futbol, al final, és això, no?
3: És la mateixa gent que es tatua un casc de soldat espartà. Pensant...
4: Ui, no parlem de tatuatges i coses japoneses.
2: Exacte.
4: Bé, endrecem... He visto coses que no creeríais.
2: Ens podries explicar... En algun moment del programa seria molt divertit que ens diguessis quines són les coses més extremes que has vist tatuades a un cos...
0: No. En algun moment que no serà ara.
2: Que no serà ara, però jo tinc molta curiositat perquè sempre veig gent amb caràcters japonesos tatuats i sí. Dic, què deu voler dir el que diu aquí?
3: Bueno, pues... Tampoc ho saben ells.
2: Per això, en Jonathan sí.
1: Però jo fa poc em vaig veure un, no era japonès, era xinès, però que s'havia tatuat rotllo bullidor d'arròs.
4: Com si fanqui.
1: Que llavors és rotllo... No sé si era fet expressament o no.
3: És de les... millors aportacions xineses a la tecnologia.
4: Ui,
3: salva la vida.
0: Bueno, fent aquesta entrada d'avui, que és absolutament normal, perquè es tracta de gent molt experta en el tema i amb moltes ganes de comentar, però avui com hem d'endreçar a nivell històric una miqueta el relat abans d'entrar en temes com els tatuatges, com comentava l'Albert, que
4: ell
0: en parlarem.
4: Ell és el que va ficant aquí al guió,
0: sí,
4: no?
0: De fet, el Jonathan ja va venir al programa 99 a parlar...
3: I més vegades,
0: però especialment aquell dia per la història dels samurais que tenim, doncs, aquell programa ja de fa 10 anys o així, o més,
3: sí,
0: per, doncs, si voleu repassar en profunditat també, però repassem aquí i ara. Jonathan, què són els samurais i quan apareixen?
4: Bueno, o sí.
1: Sigui... Jo me'n vaig.
4: Tenim tot el cap de setmana.
1: Torno d'aquí una estona.
4: A veure, ho farem en plan ràpid. El primer que s'ha de saber, i abans l'Albert ho deia una mica, és que van existir durant molt de temps. És a dir, els samurais van existir durant uns 1.000 anys. I 1.000 anys és l'hòstia de temps. Jo sempre, quan em pregunten si els samurais feien això, feien allò, opinaven això, sempre és, vale, no?
3: Quins,
4: de quina època? No? Perquè, mil, és que fem-nos una idea del que són 1000 anys, no? O sigui, què ha passat a Occident des del 1025 fins aquí. És molt de temps. I a més, durant aquests 1000 anys, durant 7 segles, han manat ells, el Japó. Amb la qual tenen no només una existència molt llarga, sinó que una importància molt rellevant en la història japonesa. Llavors, què són? Guerrers. Volem entendre-ho ràpid? Pensem una mica en els guerrers d'Europa a l'època medieval i tal, no? I a més hi ha molts paral·lelismes que es podrien fer. Però l'única diferència que a Europa normalment treballaven per algú superior, treballaven per un rei, treballaven per un... I en canvi al Japó manaven ells. Sí, manava un d'ells, no? Però que manava la classe guerrera. La classe guerrera no era només un instrument d'un rei o un duc o un comte. No, no, manaven ells. Llavors, per fer-ho ràpid, això, doncs uns guerrers que van existir al Japó durant molt de temps i que també durant molt de temps van manar i van decidir com es feia la política al Japó.
3: I a partir de quan passa això, no? Perquè primer existeixen els samurais i després els samurais governen. A partir de quin moment, per posar aquí com un titular...
4: Governen a partir del 1185, aquí hi ha data, diguéssim. Des de quan existeixen? És que és molt difícil dir... els guerrers existeixen des d'aquella civilització. Al sí. Japó i a tot arreu.
3: No? En els videojocs sempre et donen un colono i un guerrer.
4: Sí, clar, bueno, és que al final un caçador existeix des del principi. I al final un caçador, doncs, si jo ataco el teu poble, qui serà més fàcil que vingui a defensar-lo i tal? Doncs el caçador, que sap utilitzar l'arc i... llavors, el que és difícil és saber en quin moment deixem de parlar de guerrers i comencem a parlar en samurais. Normalment és algun punt del segle IX, segle X, per allà està més o menys. Llavors triguen bastant poc realment a fer-se amb el poder, no? Perquè ràpidament, al principi treballen pels cortesans de la capital, però ràpidament se n'adonen de, bueno, si al final aquí som nosaltres donant-nos de tortes qui decideix qui mana, doncs ja mano jo. No? Tenim el monopoli de la força i se n'adonen ràpid i comencen a manar, però jo, des del 1185 fins al 1868 oficialment, que és quan acaben el govern samurai, oficialment, extraoficialment continua pràcticament fins ara.
2: I quina serà la importància que tindrà el shogunat dins la història dels samurais?
4: El shogunat és el tipus d'organització política dels samurais, és a dir, en aquests 7 segles que hem dit el poder es reparteix en el temps en 3 shogunats. Hi ha primer un, que dura 2 segles i mig, un altre, i es reparteix així. No és el mateix exactament, perquè des del primer shogunat fins a l'últim no tenen les mateixes característiques exactament, lògicament, no? Perquè és molt de temps, però bueno, és un govern de samurais, al capdavant d'aquí està un que es diu Shogun, aquesta paraula tan famosa ara, no? per la tornada de la sèrie, sí. Però sí, seria més o menys això, és un tipus de govern, un govern amb un cabdill militar al capdavant.
0: Tu ho has dit, però exactament la data o el moment final d'aquests samurais, quan la podem ubicar, més o menys?
4: Deixen de governar el 1868 i, en teoria, es considera que desapareixen el 1877, que, perquè ens fem una idea, la pel·li de Tom Cruise, L'último samurai, doncs allà hi ha la darrera batalla, Shiroyama, i a partir d'allà, en teoria, ja no hi ha samurais. I
3: comencen a fundar gimnasos.
4: Exacte, i ja no tenen sou per ser samurais, i ja no tenen els drets que tenien, els únics que poden tenir armes, tot això deixa d'existir. El que passa és que realment la classe, l'elit samurai es reconverteix en elit política, és a dir, es treuen el monyo i les katanes i es posen la corbata, però continuen manant. I si mirem a dia d'avui qui mana al Japó i mirem els cognoms i de qui és avi, de qui és net aquest, etc, veiem les elits samurais del sud del país, que són les que fan fora el darrer shogunat, per col·locar-se ells amb corbata, però són els mateixos.
5: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
6: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: tornem a les portes de Troia amb aquest programa d'avui per parlar dels samurais a la cultura popular amb el Jonathan López Vera i l'Oriol Estrada, i estem escoltant una cançó que fa referència a...
1: Bueno, aquesta és una cançó amb shamisen, així que sona molt japonesa, no tenia massa referència directa.
2: Són els Yoshida Brothers.
1: Yoshida Brothers és un grup, està molt bé. És un grup que són dos germans, que es diuen Yoshida, fins aquí ja cap sorpresa. I fan bastant aquesta barreja de música tradicional japonesa amb sons així més electrònics o més elèctrics i tal. I
2: metaleros, també.
1: Sí, alguna cosa.
2: Vam sentir un alumne seu fa poc, eh?
1: Correcte. Un d'aquests dos germans té un alumne que corre per aquí, que sí, bueno, és d'aquí. I la veritat és que molt bé. Sí. Però vaja, no tenia cap significat especial. Sona japonesa.
0: Bé. Recomanacions.
2: Està bé. Bueno, és que soni, és que és.
1: Bueno, sí. I a més el shamisen s'ha posat molt de moda ara, perquè el darrer joc de samurais, que és el Ghost of Yote, la protagonista porta un shamisen i té com importància dins la història. I
3: katana, no?
1: I katana. Shamisen és allò que sembla una mica com un banjo, diguéssim, sí, no? Sí. Però amb tres cordes i tal. Així a la...
3: Sí, allò que a vegades et trobes al metro de Barcelona.
2: A mi em molaria trobar algú amb shamisen.
3: Sí, durant un temps, no sé si era... a l'intercanviador de Plaça Catalunya.
1: Sí? Hi havia sí. Jo només em trobo amb acordions.
2: Però shamisen era un koto, que també em veig d'això.
3: Pues no sé.
1: El koto és allò que s'ha tombat.
3: No.
2: I que toquen així...
3: No era horitzontal.
1: Ah, pues guai.
3: A veure, si ens escolta, el senyor que tocava al metro...
4: Que t'ho confirmi.
3: Que ens ho digui.
1: Que faci fora de l'acordió i toqui ell més estona.
4: Bueno, aprofitem que tenim aquí a l'Oriol i en Jonathan, no?, per acabar de parlar una miqueta més sobre la figura històrica dels samurais. I aprofitem per, bueno, no sé, situar-los una miqueta i si s'escau desmentir uns quants tòpics, no? Perquè quan nosaltres pensem en samurais, la primera imatge que ens ve és l'armadura aquella tan colorida, no?, les katanes, etc. No sé si això és així, no és així. I no em diguis depèn quan. Depèn de l'època.
1: Doncs depèn quan.
3: Us ve aquesta imatge. A mi em veu seguir Yojimbo.
1: Bueno, Yojimbo, home, això ja és una capa més profunda, això ja és més coneixement.
2: A mi m'han renyat per no posar-lo al llibre.
3: Home.
1: Oh. No l'hem posat?
2: No.
1: És veritat.
2: No. A veure, és que clar, no és japonès. L'autor és
3: Mitsukai.
2: És d'origen japonès, però l'obra no, i llavors era com...
3: Bueno. Però fa crossovers amb la Tortuga Ninja.
1: Sí, correcte.
2: Sí, no, i llavors, coses molt interessants. Sí.
3: Això ens porta a un altre tema molt interessant pel Jonathan, que són els ninjas.
2: Els ninjas. Bueno, no parlar de ninjas, Jonathan.
1: No, jo anava a parlar de les armadures i les katanes. Doncs sí, depèn de quin moment, perquè la katana, que és el que nosaltres sempre veuríem com el més definitori d'un samurai i tal i qual, doncs en aquests mil anys d'història d'ells van trigar bastant a tenir katana. Al principi no tenien katana, portaven una cosa molt semblant, que és el tachi, i per exemple en el videojoc de Ghost of Tsushima, que l'acció se situa a finals del segle XIII, han col·locat, es pot utilitzar la katana, però està una mica fora d'època, perquè encara no es portava el tachi, que ja estic, que és molt semblant. Ho diferencies més per la forma en què es porta penjat, que no per l'espasa en si. I les armadures passa una mica el mateix, les armadures van evolucionant amb el temps, és que són molts anys, i sobretot, per exemple, quan a partir de mitjans del segle XVI van arribar els arcabussos, les armes de foc, les armadures van haver de canviar una mica. Perquè, clar, les que tenien estaven preparades per impactes de fletxa, però no estaven preparades per impacte de bala. I llavors, fins i tot, van arribar a haver algunes armadures que eren com una espècie de hibridació entre l'armadura europea i l'armadura japonesa. Llavors veiem el casc estil japonès, amb les espatlleres i tal, però, en canvi, la part del tòrax, diguéssim, veiem una cuirassa de metàl·lica, diguéssim, no com les que tenien. Així que sí, fins i tot allò ha anat variant amb el temps, lògicament.
4: Per tant, la katana i el samurai sí que van associats. Vull dir, és una cosa que...
1: Sí, però no tant. És a dir, el camp de batalla pràcticament no s'utilitzava la katana. L'arma principal era l'arc i les fletxes, encara que no tenim molt d'aquesta imatge, i després vindria la llança. La katana el que té és que a partir de cert moment, com que surt una llei a finals del segle XVI que estipula que només els samurais poden tenir armes, la katana es converteix com en un símbol d'estatus. Si tu vas pel carrer portant katana, i doncs tothom sap que ets un samurai, perquè si no, no la
3: podies portar. Els samurais jutaven amb katana i la resta amb el que tenien.
2: Terrible.
4: Ha entrat.
1: Bueno. I clar, i podrien portar l'arc i les fletxes en comptes de la katana perquè tothom vegi que és un samurai? Sí, però és que l'arc japonès és molt gran, és molt alt, i la llança més encara. En canvi, la katana és lo suficientment gran com perquè se't vegi, perquè tu el que vols és que et vegi que és samurai, no? Ets fardà, però al mateix temps no és un armatoste gegant que no et deixa moure't. I llavors, aquí, a partir d'aquest moment, és com un símbol d'estatus. Katana igual a samurai.
2: I la katana mola, i ja està.
1: I la katana mola.
2: I ja està. Sí, la portem, i clar, encara que no la sapiguem fer servir, que també és l'altra.
1: No, sí, però mola.
3: Jo dono fe, no sabeu fer-la servir.
1: Això passa amb moltes armes, eh? Compres uns nunchakos i comences allà a fer el boig i t'has obert la sella.
3: Què seria d'internet sense els vídeos de divorciats? Fent veure que fan servir nunchakos.
1: O jugant a pàdel.
3: O jugant a pàdel, sí. I fent coses. Parlant ja de tòpics de samurais, una altra cosa que a vegades no relacionem són els cavalls. Pensem que els samurais sempre van a peu, que són guerrers a peu, quan, durant bona part de la seva història, són guerrers que van a cavall.
1: Sí, la cavalleria samurai durant molt de temps, fins que doncs, una mica l'època aquesta que va arribar l'arcabús i tal, i va començar a haver guerra per tot el país i llavors era important tenir exèrcits molt grans, perquè estava normalment la gent estava en guerra amb tots els seus veïns, diguéssim, tots aquells que fes frontera al teu territori, estaves en guerra amb ells. Llavors es tractava de tenir un exèrcit molt gran. Com fas créixer un exèrcit? No ho pots fer a base de cavalleria perquè és molt cara. És molt cara i necessites molt de temps perquè la gent aprengui a lluitar. I com que tu el que estàs fent és ficar pagesos a l'exèrcit a lluitar, doncs infanteria, no? Llança i a córrer pel camp i a punxar un altre. Llavors aquí va començar a perdre importància i sobretot quan van arribar els arcabussos, que podien 300 pagesos amb un arcabús podien destrossar una cavalleria d'elit japonesa, doncs allà va començar a perdre una mica pistonada. Però això, ja et dic, va ser a mitjans del segle XVI. Des del principi fins a aquell moment, la cavalleria era la reina del camp de batalla.
2: El segon Total War, si no fa servir cavalleria, no arribes...
1: Estàs perdut, sí.
2: No arribes enlloc.
4: Grandíssim joc, eh? Sí.
1: I això que aquell joc està allà situat en aquest moment de canvi, però sí, encara era important.
2: Costa fer, els arcabussos, són cars.
1: Bueno, això els hi va passar. Al principi els hi compraven els portuguesos, però clar, els portuguesos els venien per una morterada i llavors van trigar un temps a aprendre a fabricar-los ells. I els van començar a fabricar i els feien de millor qualitat que els portuguesos, però van trigar un temps.
3: Sí. Però les tovalloles eren millor, les de Portugal.
1: Home, sí, les tovalloles.
0: L'Alberto m'ha escrit aquí el paper... Ninja.
1: No cal. De fet, si parlem de ninja, jo crec que ho pot explicar
4: que
1: millor.
4: Que potser l'Oriol.
2: Sí, perquè...
1: S'ha callat com un ninja.
2: Perquè entrem en el terreny de la ficció. És que la ficció.
3: Per qui no ho sàpiga, el Jonathan té la teoria de que...
1: No, és que a vegades...
4: Alberto, no volem que s'enfadi.
1: O sigui, a vegades sembla que això dels ninjas... O sigui, sóc el boig que va dient pels puestos
2: que
1: els ninjas no van existir quan...
3: Però si hi ha gent que té oncles que són ninjas.
1: Sí, però no, o sigui, és l'opinió, no diré generalitzada, és l'única opinió dins de l'acadèmia, és a dir... És com si el que passa és que la resta d'acadèmics ni tan sols es fiquen, no?, amb aquests merders que em fico jo. Però sí, és que el contrari és terraplanisme. És a dir, a dins de l'acadèmia no hi ha discussió, no?, sobre si la Terra és plana o és esfèrica. Doncs en el tema dels ninjas passa el mateix. El que passa és que fora de l'acadèmia doncs està com assentadíssim que és una figura històrica que va existir. I clar, la gent va a la Wikipedia i la Wikipedia li diu que sí, que des del segle XIII... i clar, i tu mires les fonts d'on ho treu això a Wikipedia i és per plorar.
3: Del Lego Ninja.
1: Pràcticament, doncs no.
2: Del segon Total War.
1: Doncs no gaire.
2: També hi ha ninjas.
3: Però això és important perquè ens explica molt bé la fascinació que tenim per Orient, no? Per aquesta cultura japonesa, per aquesta figura dels samurais, els ninjas, les katanes, no? les parets de paper, les geishas... Quan comença aquesta fascinació, no? Quan passem de la realitat, no?, d'aquestes persones que eren molt més avorrides del que pensem, a fer-nos tota aquesta imatge mental fantàstica que encara avui ens té atrapadíssim.
1: Oriol, parla.
2: Va, parlo jo. Sí. No, clar, això comença a passar, ja posem finals del segle XIX, que recordem, no ho has dit, Japó va estar 250 anys tancat.
1: Oh, no ho puc dir tot.
2: Són aquestes coses que s'ha de dir sempre, i llavors és quan realment s'obre el món i comença a arribar a Occident, informació a comptagotes, arriben ells també, venen a veure què estan fent els europeus per...
3: La Sagrada Família.
1: Sí. Però no diguis venen, perquè per aquí no passen, eh?
2: No, però sí que van venir per Europa.
1: Sí, per Europa. També és veritat que els hi va coincidir que aquí estaven amb tot el tema de l'etapa aquella liberal, i llavors van dir, ui, massa lío, i llavors no van arribar a la Península Ibèrica, no hi van entrar. Van anar per França i tal.
2: Però alguns sí que va arribar amb les expos internacionals que s'havien fet a Barcelona.
1: Sí,
2: perquè de fet hi ha un llibre que es diu El Japón, que és un dels primers llibres probablement de divulgació que trobareu de cultura japonesa, escrit rotllo l'any 1904-1905 per un català, que s'escrivia amb un japonès ceramista, val? Vull dir que aquí va començar una relació ja i on ell explicava, no?, el que era, i això que ell no va anar mai, aquest autor no va anar mai al Japó, no? I allà comença aquesta fascinació que després també, més endavant, el modernisme, tot plegat, després també que si Picasso, etcètera, etcètera, tot el tema del japonisme que es diu comença a arribar, sobretot per la cultura, bueno, per l'art, no? Ja després ens arribem amb cultura popular, però primer amb l'art ens arriba totes aquestes imatges, estampes, i ja comencem amb aquesta idealització de la figura, molts cops també femenina, de la dona japonesa, i, evidentment, amb tot el cacau mental de japonesos, xinesos, són el mateix, no? Vull dir que sí, tot això comença, jo diria això, finals del XIX i sobretot als primers anys del segle XX, no?
4: I així, a grans trets, o sigui, quina és la relació que tenen els japonesos amb el seu passat samurai?
2: Home, jo crec que els agrada molt allò dir, perquè encara m'ho trobo jo a dia d'avui, de... No, aquesta persona és descendent de... No? Sí. Això s'ha dit de Tezuka Osamu, que és el déu del manga, per exemple, que els seus orígens es poden rastrejar...
3: Com no ha de dibuixar bé?
2: Clar, no.
3: Si és net d'un samurai.
2: Exacte, no? I amb gent més o menys important que dius, no, i a més aquest, no? La seva mare, el seu pare era no sé què, no?
1: Vull dir parlem de que més o menys eren com un 8% de la població en el darrer moment, diguéssim. Llavors, bueno, doncs hi ha molta gent, amb una població actual de 125 milions de persones, doncs hi ha molts que tenen...
3: Jo vull pensar que l'avi de Takeshi Kitano era samurai i tenia un castell.
2: Tot apunta que sí.
3: Tot apunta que sí, oi?
2: Però sí, no, jo crec que és una cosa que els agrada molt, sí. i que vull dir, ells segueixen traient tot el suc possible al fenomen samurai.
1: Sí. Després de la Segona Guerra Mundial sí que és veritat que va haver com una vergonya, diguéssim, perquè relacionava molt el passat samurai amb el tema de l'imperialisme i tal.
2: Bueno, i es censurava des de...
1: Sí,
2: ja censurava. Els Estats Units ho censuraven,
1: sí,
2: tot
1: sí,
2: això.
1: Sí, total. Però després va haver... Sí, fins i tot van anar a prohibir les arts marcials i tal. No es podia fer ni judo, ni... Però després va haver una mica com un canvi en aquest sentit, i ara al contrari, ara és un element de soft power, no?, de promoció del país molt, molt potent, lògicament.
2: Quan van marxar als Estats Units oficialment del Japó als anys 50, és quan hi ha tota l'explosió de Kurosawa, etcètera, etcètera, fent pel·lícules de samurais. És com, vale, hem estat uns anys que no ens han
4: reprimits,
2: deixat...
4: Reprimits, no?
2: Sí, i ara anem, bum! No?
1: I després, quan el Japó es converteix en una potència econòmica, no?, i tot el món comença a preguntar-se com ho han fet, no? Com ho han fet si fa 4 dies estaven després de la guerra destrossats i tal, doncs bueno, l'explicació lògicament és política i és econòmica i és un altre tema, però l'explicació que es troba és, bueno, perquè són com samurais, no? El bushido és la forma de ser japonesa i treballen per l'empresa com treballaven els seus avis pel seu senyor feudal i aquest tipus de xorrades, no? I es comença a revitalitzar un altre cop tot el tema del bushido i l'honor, i es posa en relació amb com el Japó ha sapigut sobreposar-se a les dificultats.
2: És gent que no ha treballat amb japonesos, de veritat.
1: Exactament.
3: Com si l'intervencionisme de l'Estat i la planificació estatal no fos el que...
1: Bueno, i que els Estats Units van voler potenciar un Japó capitalista, perquè tota Àsia, on estava avançant el comunisme i acabava de...
3: Bueno,
1: clar, pensem, es fa amb la Xina, no? Doncs és com, mireu, lo bé que es viu al món occidental, i llavors van començar a fotre...
3: Exactament el mateix. És la política dels Estats Units de reabsorbir els vençuts de la Segona Guerra Mundial. Vull dir, ells aposten per revitalitzar Alemanya com a fenomen industrial i revitalitzar Japó.
1: Però el que és japonès és molt clar. El govern dels Estats Units entra ja en un principi a fer net de tota la dreta i d'ultradreta.
2: Es van deixar Espanya, no?
1: Sí.
3: Bueno, però és que Espanya ni no és d'izquierda ni de dreta, no va participar a la Segona Guerra Mundial.
1: Però el Japó, en principi, volien fer net de tota la dreta i ultradreta que ja ha portat el Japó a la guerra, però després diuen, ostres, que els preferim de dretes que comunistes, no? Com la Xina, i llavors fan un giro així raro, sí? Treuen de la presó molta gent que estava allà per criminals de guerra, etc. I al contrari, llavors comencen a fotre pasta allà i després arriba la guerra de Corea i tot el rotllo, i el Japó es converteix en un escaparate de lo bé que es pot viure, no?, al món capitalista d'Estats Units.
3: I abans de començar ara a parlar d'exemples concrets, fem una mica com de repàs, no? Si haguéssim, ara que ja sabem una mica més què són els samurais o què és aquesta cultura dels samurais, quins són els elements que més han fascinat o que més ens fascinen, no?, des de l'actualitat, i que expliquen que ens agradin tant els samurais?
2: Ja han dit la paraula només començar, eh? El tema de l'honor, que és una cosa que per mi, bueno, ja, o sigui, està guai, l'honor, sobretot a la ficció.
3: Sí,
2: no? O sigui, la ficció és un, jo crec que és un concepte que ven molt bé, que dona per pel·lícules i llibres com molt guais. Després ja la vida real, doncs el tema de l'honor ja potser ens la bufa una mica més, no? Jo crec que és una de les grans coses, l'arquitectura del samurai està basada en això, que després a més ho lliguen amb la katana, sí, no? I amb altres elements que fan, no?, que tot vagi al voltant d'aquesta persona fidel al seu senyor, però que al mateix temps quan pot acabar sent fidel als seus ideals. De fet, una de les grans diguéssim, tesis sempre és aquest conflicte que té el samurai entre servir el seu senyor o fer el bé, no? Vull dir que és una dels grans tropos de la ficció samurai, no? Jo crec que això, honor i katanes i suïcidis.
3: Suïcidis.
1: Normalment per honor.
3: És com, la, sí, però és com la consecució lògica, no?
1: Sí,
3: honor,
1: sí, sí.
3: Katana, igual a suïcidi.
2: Exacte.
1: El primer que atreu és que són guerrers. I no sé per què tenim una fixació, ja no al Japó, en el cas que sigui, tenim una fixació amb la guerra i amb els guerrers com una cosa bona o positiva, no? Quan és tot el contrari. Perquè ho veiem ja no només amb quan la gent li agrada l'imperi romà, en part el que li agrada són les batalles i aquest tipus de coses, no? La Segona Guerra Mundial, quantíssima gent és molt friqui de la Segona Guerra Mundial.
3: Que acostumen a ser vasos comunicants.
1: Sí.
3: A la gent que li agrada molt l'imperi romà, li agrada molt la Segona Guerra Mundial.
1: I la gent que li agrada molt els samurais li acostumen a agradar molt els vikings.
3: Per exemple, sí.
1: Un tipus de gent en concret. El fan tòxic dels samurais acostuma a ser fan tòxic dels vikings.
3: Quan es fa gran, quan es divorcia. Perquè el viking és més el...
2: Hi ha bons mangas de vikings, eh?
1: Oh. Exacte.
4: Espera, aquesta teoria
3: fan,
4: de l'Alberto.
3: És que jo tinc la teoria que el fan dels vikings és el fan dels samurais divorciat. Perquè recordo un moment que abans et compraves una Harley, ara et fas fan dels vikings.
1: I es fa tatuatges vikings.
4: És més barat.
2: Total.
0: Molt bé, doncs no sé si ara ja és el moment de començar aquí a llançar...
3: Sí, jo crec que ara la part que ens queda del programa és una mica fer recomanacions, no? Mm-hmm. O tirar una mica de productes culturals que potser els nostres oients coneixen i, per tant, no?, se sumaran, o desconeixen, i per tant és l'oportunitat de que tinguin una sèrie de recomanacions si volen indagar més en la figura del samurai o... Potser altres coses que per exemple no hem parlat són els grans personatges, no? No només parlem dels samurais, sinó parlem de personatges concrets, no? Musashi, el Singané...
1: Sí.
3: Llavors, també un camp molt fèrtil, no?, per ara fer recomanacions. No sé per on voleu començar. Comencem
2: podem començar per Trono de Sangre, que per no començar amb els Set Samurais... Vale, que ja, si voleu, en parlarem, perquè és com, si no en parles, la gent és com diu, què ha passat, no?, perquè no m'has parlat dels Set Samurais, no?
3: Per uns camps, sí.
2: Però sí, però Trono de Sangre també és una de les grans pel·lícules de Kurosawa, on precisament el tema és la traïció.
3: Però molt occidental, perquè el que fa és...
2: Sí, ell es va inspirar en Macbeth, però lo interessant és que, ho explico en el llibre, els guionistes que van escriure la pel·lícula només tiraven de records. O sigui, no van agafar l'obra de Macbeth i van dir, bueno, anem a adaptar-la, sinó que...
3: Li van preguntar al ChatGPT, dime...
2: Va ser allò. Jo recordo que passaven aquestes coses. És una adaptació realment molt, molt, molt lliure de Macbeth. A més, japonesitzada al màxim, perquè a més agafava elements del teatre no, que és aquest teatre, no el kabuki, és l'altre.
1: Sí, és l'altre, és l'avorrit.
2: El menys conegut, amb unes màscares també super, super mítiques i tal. I, hòstia, és una pel·li que jo entenc que no té... el ritme i no té la cosa aquella més vistosa dels Set Samurais, però que em sembla una pel·lícula boníssima i que explica això, no?, aquesta idea d'arribar al poder i de trair fins a temara, no?, per aconseguir ser el
1: que mana. I després té Ran, que Ran és adaptació del Rei Lear, I també són traïcions.
2: Traïcions entre germans.
1: Una darrere una altra entre, sí, entre germans, no?
2: És, exacte.
1: I envers el pare, també, i bueno, és una bogeria. Però sí, però seria, és que de Kurosawa es pot recomanar tot. També el que no és de samurais, perquè també té pel·lis que no són. Sí,
3: sí. M'agrada molt Star Wars.
1: Per exemple, la Fortaleza Escondida, no? Que és Star Wars.
2: Clar, sí, sí, no, no, és això, Fortaleza Escondida, i d'altres pel·lis de samurais també es van inspirar moltíssim, això. O sigui, no sé si ho heu parlat mai aquí, però Star Wars, sí, o sigui, des dels Jedis.
3: Que... Bueno, la pròpia armadura d'Darth Vader. Sí.
2: Clar, l'armadura d'Darth Vader està inspirada en una armadura real.
1: Només els Jedis poden tenir el sable de llum, igual que només els samurais, acabem de dir que a partir de cert moment només els samurais podien tenir katana.
2: I, de fet, la paraula Jedi ja ve de Jedi Geki, que és aquest gènere, no?
1: Jedi significa època en japonès, llavors les pel·lícules d'època o les obres d'època, sí.
2: Vull dir que tot està allà, no? I l'altra també sí que a mi és de les meves preferides pel·lícules de samurais, que se'n parla sovint, però no tant com les de Kurosawa, és Harakiri, que a més a més també, un altre cop, el tema és desenmascarar el discurs samurai, que també existia allà al Japó, de l'honor, etc, etc, que parla d'un moment on hi ha molts samurais que són pobres, que s'han quedat sense senyors, que s'han de buscar la vida, i hi ha una història que corre per allà, que si vas a una família i li dius que has vingut allà per suïcidar-te, no sé què, doncs t'acaben contractant, no? Llavors així la gent es salva. Llavors comencen a fer com allò, diu, aquest ja ve per això, no? Llavors fan que un es mati i diguéssim que després ve el seu, que era el seu sogre,
1: sí,
2: ve el seu sogre i fa un paperot, allò increïble, amb, a més amb la forma que té el protagonista, com es deia? Ara no em sortia el nom de l'actor, però...
1: És aquest actor que després del Kurosawa el va com
2: de fet,
1: agafar...
2: És el de Ran.
1: És el de Ran, sí,
2: el
1: perquè
2: va haver
1: un moment que Kurosawa i Mifune es van enfadar. I llavors va agafar
2: aquest que també el tio és un puto crac, sí, i amb una forma de parlar, sí, i de... Bueno, és una pel·li que és meravellosa en molts aspectes, i que tracta molt bé tot el tema aquest del suïcidi, precisament.
1: I si anem a coses més modernes, doncs hem tingut com un trio de videojocs de samurais que han estat molt bé, que és el Ghost of Tsushima, l'Assassin's Creed Shadows, i ara fa poquet ha sortit el Ghost of Yotei, o lògicament s'ha de parlar de Shogun, no? De la versió aquesta que es va fer l'any passat, el 2024, de Shogun, que recordem que és una nova versió d'una novel·la que és de l'any 75, si no recordo malament, i que ja va haver una versió televisiva que ja ho va patar moltíssim. Potser no tant, no es van portar 18 Emmys o tal, però ho va patar moltíssim.
0: I què tal la sèrie aquesta, Shogun?
1: Brutal.
3: Mira, justament el mateix que has dit tu abans de començar.
1: No em facis triar entre aquesta i l'anterior, perquè l'anterior és el motiu pel que a mi em va començar a gustar el Japó.
0: Ostres!
2: Sí, sí.
1: Però molt bé, de fet jo la vaig estar veient en directe a YouTube, perquè com ja sabia que tothom em preguntaria, doncs vaig dir, mira, i vaig estar allà un munt de dies o de nits, la gent novament que venia al directe ja havia vist el capítol i llavors venia a tornar a veure-la amb mi perquè anés comentant. Jo anava mirant allò i anava parant, dient el minut pel que anava, no podia ensenyar lògicament la pantalla perquè seria pirateria, no? Però jo anava veient i anava dient per on anava i ho anàvem comentant i ampliant. Molt bé, no sé si tan bé com per haver-se emportat 18 Emmys, que és el rècord absolut, fins no sé si tan
0: aquí
1: bona.
0: Aquí el Troy ha sortit, moltes vegades, del show, de la sèrie. Molt ben feta.
1: Està tot molt bé, però ja et dic, o sigui, jo intento mirar-ho des de fora i dic, hòstia, clar, a mi m'ha flipat perquè soc del gremi, no? Però hòstia, tan bé com per haver arrasat d'aquesta manera? No ho sé, però molt bé. La veritat és que no podria triar. Són cadascuna de les dues, són producte de la seva època, lògicament.
3: Bueno, i venim també d'una època en què estàvem una mica orfes d'aquest tipus de ficció, no? De la gran ficció històrica, documentada.
1: Sí.
3: Potser no, que potser des de Roma.
1: Sí, sí, sí. No? I s'ha notat molt que en aquest cas hi havia molta mà japonesa. La primera sèrie al Japó no va agradar, perquè ells ja tenen les seves sèries, cada any la televisió pública japonesa fa una gran sèrie d'època i tal, i aquesta, la versió antiga era una versió molt centrada en el protagonista occidental i molt de que l'espectador es posés en el seu lloc, no? Estava molt pensada per un públic occidental, llavors al Japó no es va acabar de captar, i en canvi aquesta és diferent, és una sèrie més pensada des de Occident i des de Japó al mateix temps.
2: Podem pensar, volem creure que si es va a una altra cultura, que a dia d'avui s'intenti fer una mica més bé,
1: sí, sí, sí.
2: I no dir, bueno, ja t'explicaré jo la teva història. No?
1: Que en la sèrie original tenia la seva gràcia, perquè fins i tot quan es parlava en japonès no es subtitulava, ni es doblava ni res, perquè la gràcia era que tu no entenguessis res perquè el protagonista no ho estava entenent. No? Llavors, era també una mica unes ganes de fer una lectura des de la perspectiva d'un personatge.
4: Jo anava a treure un altre tema.
3: Jo també.
4: Ah, perfecte. Doncs...
3: Bueno, doncs parlo jo. No, jo el que anava a dir és que ja la pròpia novel·la va ser un gran èxit, de fet.
1: Sí.
3: Bona part del coneixement que part de l'Europa occidental, no? Sí. I fins i tot a casa nostra té del Japó, ve d'aquesta novel·la que va acabar fins i tot amb moltíssimes cases, no? Formava part del paisatge...
1: La regalava
3: caixa de pensions.
1: Caixa de pensions, sí, la regalava.
2: A moltes llibreries de segona mà sempre trobes l'exemplar.
1: Caixa de Catalunya.
3: Sí.
1: La vermella. No,
3: sí, l'edició vermella, sí. Però que forma part és un d'aquells llibres que tothom ha vist a casa de la tieta o dels avis o dels pares. Potser no l'ha llegit, no?
2: Segurament no.
3: Però que no deixa de ser una d'aquelles grans novel·les, no?
1: I és un molt bon llibre. Està molt ben fet.
4: Jo anava a preguntar, perquè un dels primers productes de ficció històrica, si li volem dir així, que ens ha arribat més potser a la meva generació, a començaments dels 2000, és L'últim samurai. Què opineu d'aquesta pel·lícula?
1: No està tan malament.
2: Que, o sigui, sí.
1: A mi tothom m'ho pregunta pensant-se que la despellejaré. No està tan malament. Sí, em sobra Tom Cruise.
2: Clar, és que...
1: No com a actor i no perquè ho faci malament.
3: També.
1: Sí.
2: Sobre
1: el personatge. Perquè, a més, és un personatge que es nota molt, que està ficat allà, doncs, perquè l'heroi ha de ser americà. No? I han fet com un machembrado, han agafat com diversos personatges...
2: Eren tres...
1: Real, francès...
2: O dos francesos i un dels Estats Units. Però la part dels Estats Units era com molt...
1: Sí.
2: Que no tenia cap mena de relació històrica, realment.
1: I han fet allà una barreja, han barrejat també moltes coses del protagonista de Shogun, hi ha moltes coses que són molt semblants, encara que no...
3: Al final no deixa de ser com un homenatge, no?
1: Sí, però clar, hi ha moltes coses que patinen, no? Doncs la batalla final, quan comencen a disparar amb les Gatling... Que...
3: I no mor cap cavall?
1: Sí, no mor, i no mor l'americà. Bueno, perquè, clar, com és americà, clar, les bales, no?
2: O sigui, el que molesta de la pel·lícula és que tu saps perfectament que Tom Cruise volia ell fer de samurai, no? I ser l'últim samurai, i no vol morir, no? Perquè com que el tio es creu que és immortal,
1: llavors,
2: la cienciologia i aquestes
1: coses...
2: Llavors,
1: dit això, no està malament. És a dir, jo la recomano moltes vegades per veure una mica aquella època de canvis rapidíssims del Japó. No? Mm. Hi ha detallets com que van...
3: Tenim ferrocarrils.
1: Correcte, i això es veu la segona vegada que surt Tòquio. Han passat uns mesos només, a l'hivern aquell que ja estan allà a l'aldea i tal, però quan tornen ja veus més ferrocarril, ja veus més pals de telègraf, llavors és com allò, com aquell que havia estat samurai, ara ja és un soldat del nou exèrcit, és a dir, serveix una mica com per fer-se una idea de l'ambientillo de l'època, no? I de com funcionava les coses.
3: És aquesta època bisagra, no? Des del final d'un món, principi d'un món...
1: I després té aquell rotllo que ens agrada una mica, no? D'heroi tràgic, no? Tipo Braveheart, tipo 300...
3: Però en
1: no?
3: petito.
1: D'allò que saps que moriran, que la seva causa està condemnada a caure i tal, i això...
2: Però veus, per això potser millor recomanar la de When the Last Sword is Drawn.
1: Clar,
2: no?
1: Però bueno...
2: Que és una pel·li japonesa... Clar. Que també t'ensenya els mateixos últims estertores de la classe samurai i tot plegat, i que, bueno, pues això, no tindràs clar, aquestes no coses de Hollywood
1: americanades,
2: i Tom Cruise allà sobrevivint a 300 bales al seu cos, no?
3: Exacte. O potser molts oients estaran pensant també en Rurouni Kenshin, no? També és aquest moment, des d'un altre punt, d'un altre registre, un altre estil, un altre... tot,
1: és més o menys
3: aquesta història,
2: sí.
3: No?
2: Manga, passat... però canceladíssim,
3: canceladíssim,
2: a dia d'avui,
3: sí.
2: Per qüestions de l'autor, manga
3: això
2: canceladíssim.
3: No entrarem en això, perquè va haver-hi un... Però és aquest moment, sí. No? Del final dels samurais, inici d'un nou món, no? Que també ha donat molt joc.
2: Hi ha moltes obres que, precisament això, no? que es situen en aquella època, perquè és realment molt, molt interessant, i us en recomanaré un manga que totalment diferent, que és Gintama, vale, que és Gintama, que és un manga d'humor que al Japó va tenir molt d'èxit, aquí no tant, i que situa precisament la història en el moment en què van arribar les naus del Commodore Perry, no, per obrir el Japó, però ja ho converteix en naus espacials, vale? No és el Commodore Perry, sinó són alienígenes que arriben al Japó que és aquesta metàfora de com els japonesos van rebre...
1: L'impacte
2: no?
1: va ser...
2: L'impacte de veure estrangers allò raríssims arribant al Japó. I és molt divertit com tracta aquesta relació, no?, dels alienígenes amb els samurais.
1: Però, de fet,
2: no?
1: aquesta època és una de les més riques en ficció. Quan vam fer el llibre i el vam ordenar cronològicament, perquè al final del llibre el que anem fent és que l'Oriol va fer com ressenyes breus de molts productes de ficció i jo faig una introducció històrica de cada període, no? Llavors ens vam trobar que quan ell va fer el llistat de totes les obres i tal, ens vam trobar que tenia moltíssimes del període Sengoku, que és el període de guerres aquest, no?, de meitat del segle XV a meitat del XVI, que tenien moltíssimes coses d'aquest període que estem dient ara, de l'Último Samurai, Rurouni Kenshin i companyia, però que hi havia altres períodes que...
2: Kamakura...
1: Sí, que va costar molt.
2: Heian, etcètera, això era realment molt difícil.
1: Va costar molt treure d'allà referències.
2: Alguna amb calçador, no? També és graciós que al període Edo n'hi hagi moltes, quan és el període en què els samurais... quasi bé no fotien res.
1: Perquè és un període molt ric a nivell artístic. És quan la majoria de coses que ens semblen típiques del Japó i mil·lenàries, perquè la gent utilitza l'ú de mil·lenària amb una facilitat espaterrant, la majoria d'elles són del període Edo. Saps allò de que totes les tradicions es van inventar al segle XIX? Doncs més o menys una mica el mateix. Llavors, a nivell artístic, com que no tenien guerres, doncs va florir tot, va florir la poesia, va florir el teatre, va florir... llavors allò també dona bastant de joc. A mi, com a historiador, que em dedico més a temes polítics, no? Doncs cap canvi de govern, cap guerra, doncs, normalment el període Edo l'explico molt ràpid.
2: Com sou els historiadors, eh?
1: Clar, però si fos un historiador de l'art, el període Edo és la rehòstia, no? Perquè ja és on ho tens tot. Però sí, llavors hi havia molta ficció, també.
5: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
6: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final del Portes de Troia d'avui amb el Jonathan, amb l'Oriol, i dona gust, la veritat, tenir-los aquí perquè tot aquest coneixement que ens estan comunicant avui al programa, realment el podeu, a més, tenir en aquest llibre Samurai Pop entre la història i la cultura popular. I, de fet, nosaltres el que farem avui, i els minuts que ens falten, uns 8 minuts, 7, és seguir fent alguns exemples del que podeu trobar al llibre, com és el cas de la pel·lícula 13 assassinos.
1: 13 assassinos del...
2: Que, per cert, tot el que hi ha en el llibre no és el millor, sinó que
1: no.
2: L'Oriol va ficar moltes coses sabent que eren un absolut trunyo.
1: Sí.
3: Però aquestes són les millors.
1: La idea era, evidentment, algunes de les pel·lícules que ja són de les millors que s'han fet mai de samurais, probablement, no? Però el criteri més aviat que ensenyar diferents vessants, no? Breument, una que es diu Samurai Hustle, que aquesta no ens ha arribat massa aquí, però que parla de les desfilades que feien els senyors feudals per anar a la capital, i com això els costava molts calés, i era un drama, val? I és un tema que, bueno, que se'n parla, però que no és tan conegut, i valia la pena posar-ho. 13 assassinos el vaig posar per una frase, que era algo així com: les katanes a dia d'avui només serveixen per tallar naps. Saps? I parlar d'aquest final, no? del període Edo, en què els samurais, com que no han anat mai a lluitar, però realment la majoria d'ells no saben fer servir...
2: Clar, que parlem de 250 anys sense guerres.
1: I no saben fer servir la katana.
3: És el Wii Sports.
1: Exacte. I és una història que busquen a gent que en sàpiga, no?, per carregar-se un paio que s'ha tornat boig i està massacrant la gent, no?, i els hi costa trobar gent que realment sàpiga fer anar la katana, no? I és una pel·li que us agradarà si voleu acció i voleu sang, molta sang, perquè n'hi ha moltíssima. També us he posat aquí Sol Rojo, que és una coproducció xunguíssima, on apareix el Bronson, vale? Charles Bronson, amb Toshiro Mifune.
3: És la de l'Oest?
1: Sí, és la de l'Oest. No? És una pel·li de basada en fets reals, també, d'uns samurais que van anar a veure el govern dels Estats Units, els hi portava una katana, i llavors ve l'Alain Delon i el Charles Bronson, els hi roben la katana, i llavors hi ha aquesta persecució del Charles Bronson amb el Toshiro Mifune, amb, que em sembla que també era la Úrsula Andrés, i, ojo, escena de la Mònica Randall, catalana, que sembla que s'acaba traginant a Toshiro Mifune, no? I és una pel·lícula que no és que sigui...
3: Però en pel·li o fora de pel·li?
1: A la pel·li. Ho deixen allà caure com que... Sí. Vull dir que és una pel·li molt estranya, però bastant graciosa, que posa aquest moment de... Ei, els samurais i els cowboys, doncs van coincidint al temps, no? I de fet, ja si podem fer una mica de metacinema, i els gèneres es van influir també a nivell cinematogràfic, no? Vull dir que és una pel·li bastant graciosa. Està filmint. Vull dir que si algú la vol veure, Sol Rojo, és bastant divertida.
3: Tenim sèries de televisió, pel·lis, videojocs, novel·les, algun manga que hem de recomanar?
1: Hi ha dos mangas, els dos grans mangas probablement són El Lobo Solitario i Su Cachorro, que a més és aquesta pel·lícula d'aquest senyor traït, aquí després el Ronin per excel·lència, que després s'ha de venjar i que va amb el seu nen, que el seu nen és un puto assassí. Vale? I
2: quan diem nen,
1: és un nen petit que va amb un carro, i després també veus les pel·lis que van influir molt a Tarantino, etc, amb un carro que té gadgets allà, que treu allò ganivets, i el nen és una passada, no? I l'altre, per mencionar ja la figura de Miyamoto Musashi, és Vagabond, aquesta obra inacabada encara de l'Inoue Takehiko, que és aquesta biografia d'aquest famós samurai que, bueno, lluitava, feia duels amb la gent, i que després se'n va anar a una cova a escriure un llibre.
2: I a més, aquests dos mangas amb un dibuix molt bo.
1: El de L'Oso de l'Elisio Cachorro s'inspirava una mica amb el sumier, no? Aquesta tècnica pictòrica allò, japonesa d'origen xinès, i l'altre és un dibuix així més realista, i és que l'Inoue aquest és un mestre.
3: Si no voleu esperar a veure com acaba el manga, podeu llegir la novel·la, no?
1: Sí,
3: més o menys.
1: De fet, el cabron aquest de l'Inoue, l'autor del manga, va fer una exposició que es deia Dien, i on a base de quadres explicava el final, no? Però en canvi en el manga no ho ha fet encara. No?
2: És que passa com... que li fa mandra. Vale.
1: Li fa mandra, totalment.
3: Vols fer una quedada creativa amb en J.R.R. Martin?
2: Exacte.
1: Sí, ben bé, és això.
4: Jo, una pregunta. Fa, no sé si va ser l'any passat o així, que va sortir una sèrie a Netflix que se Samurai de Ojos Azules.
1: Sí.
2: Ostres, tio. Que, al final l'hauré de veure. L'hauré de veure.
1: Jo no l'he vista. No, vale. No és japonesa.
4: No, no ho és. No és japonesa.
1: No és japonesa, no, però, no. Però jo tinc la referència de, ojo, Fermín Muguruza, que me'n va parlar ell d'aquesta sèrie.
3: Pues i Fermín Muguruza i sí, donar l'okay.
1: I em va dir, no, està molt guai, no sé què, perquè ell aquí li mola molt el tema de l'anime.
4: Sí.
1: I diu, no, se l'havia estat estudiant, perquè ell, de fet, ha fet animació. I, sí. I li agrada molt l'animació japonesa i n'ha après moltes coses, diu. I diu, abans havia de venir al Manga Barcelona perquè li féssim una entrevista i el tio es va veure tota la sèrie.

0: Clar, és que és això. O sigui, la
1: o
0: part
1: seria escriure una frase, no? En aquell llibre escriuria una frase.
2: No!
0: No, jo estic ficat en altres llibres. I
1: jo també, amb llibres i projectes, sí, a tope. No. Ara, un altre com aquest, ara mateix, que em vaig tirar més de mig any mirant pel·lícules i llegint mangas.
0: Sí, jo sempre
1: mangas.
0: Ho dic, eh? Està escrit a quatre mans, però tres de les quatre són d'ell.
1: Vull dir, va ser... De fet, Shogun, no la vaig acabar veient, perquè ja era quan ja estàvem acabant. Crec.
0: Sí, la meva única ressenya, de totes les ressenyes que hi ha, és de Shogun, de la sèrie sí. clàssica i de la sèrie nova.
1: I ja estàvem acabant i va ser com, bueno, ara ja està, ja no vull mirar més samurais durant un temps.
2: Molt bé, doncs nosaltres al Portes d'Ato ja estarem atents a aquests treballs que aneu fent, que si teniu ganes, si us ve de gust, nosaltres sempre, si voleu, doncs aquesta petita finestreta la teniu oberta per doncs, explicar-nos allò que aneu publicant. Fins aquí el programa d'avui, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies als convidats d'avui. En Jonathan, moltes gràcies.
0: A
2: l'Oriol, moltes gràcies.
1: Merci.
2: A l'Albert d'Abril, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: A Alberto Reche.
4: Gràcies.
2: A Adrià Tirado, el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem.
4: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. A la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
5: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
6: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
7: Bon dia. El Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat elevada durant la tarda d'avui, especialment cap a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, les zones on es podrà veure l'eclipsi total. Per als rubinencs que vulguin anar cap al Camp de Tarragona, l'AP7 serà un dels principals eixos, però Trànsit recomana planificar el trajecte i consultar l'estat de les carreteres abans de sortir. Com a alternatives es poden utilitzar itineraris per la A2, la C15, la C32 pel litoral o la N340 en funció del punt de destinació. Les autoritats alerten especialment de les hores posteriors a l'eclipsi, quan es preveu que molts vehicles iniciïn el retorn al mateix temps. Per això recomanen evitar tornar immediatament després del fenomen.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
7: I seguim amb l'eclipsi recordant que 6 models d'ulleres de visió solar han quedat retirats del mercat aquesta setmana. Els models són les marques ACP Acer Professional, Homenage, Lionstar, Opticalia, Oro i Pelispan. Segons apunten els organismes, les ulleres presenten una irregularitat tècnica que podria provocar lesions oculars greus. Escoltem a José Crespo de Celestec, l'únic fabricant homologat d'ulleres de tota Europa, que ha parlat amb Ràdio Rubí.
8: El problema és el mateix en tots els casos i és molt curiós. No és que les ulleres deixin passar massa llum, que seria el problema principal, no?, que ens vindria a la ment, és que són massa fosques. La norma exigeix que el filtre estigui dins d'una finestra molt precisa i si és més fosc del compte no veus el sol, no veus absolutament res. El que fa qualsevol persona llavors s'aixeca les ulleres en un moment per buscar el sol i just aquí, mirant el sol sense protecció, és quan es produeix el dany a la retina, que pot ser, com ja sabeu, permanent.
7: Les ulleres per veure l'eclipsi són un equip de protecció individual.

0: i cal saber com usar-les. Ho explica José Crespo.
1: Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no?, que les ulleres tinguin la ISO 123122. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-los sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat.
0: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
1: Museu particular. Capítol 7. La pinta.
2: Ei, Àlex.
0: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
2: Vale.
1: Museu particular.
0: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
2: No sé, un parell, potser? Dues?
0: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i hi ha unes pues que són més gruixudes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls. Ai, les llèmenes.
2: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
0: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
2: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
0: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps. No? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
2: Què dius ara?
0: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net. Mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
2: no?
0: O barrets o de més, o, evidentment, raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. Això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
2: Ostres!
0: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
2: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un montón, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
0: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que a
2: través d'un
0: antiquari
2: sí.
0: o de més podries arribar no? a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no? Que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no? Després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Uh-huh. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixements, no? De qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels episodis que es narren a les escriptures o als evangelis, no? I és molt important.
2: Però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
0: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ. És a dir, no era tan
2: públic.
0: No era tan litúrgic de
2: com de preparació
0: públic,
2: del
0: sinó
2: sacerdot.
0: No, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
2: doncs porten
0: 40.000 capes, no? La casulla, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
2: pentinar. Se'm fa molt tendre, no? Allò com de la mama que pentina el fillet.
0: Sí, sí, sí.
2: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó, eh?
0: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acaba esdevenint un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament als... la població se'n va, intenta convèncer el seu rei, que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
2: Ai.
0: Que és la pinta de la Mare de Déu.
2: Oh!
0: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
2: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
0: Doncs és fantàstic perquè doncs, el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
2: Els tenim localitzats.
0: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
2: Oh, quina mania!
0: És el que té, no?
2: Oh!
0: No
2: puc entre les larves i això, ja moriré.
0: I també la samarreta del Nen Jesús.
2: Això m'agrada també, això és mono.
0: Això està bé, no? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant n'hi ha moltes més, que com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això, de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. I com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, vale, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
2: És que tu no saps el que duren els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
0: Sí, sí. Exacte, és juntament amb les ungles,
2: exacte,
0: no? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament a vegades més que el nostre record, no?
2: Sí.
0: Vull dir... Però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta et planteja una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
2: Uf! Que fa que no patini algo?
0: Bueno, podria ser. Però no, amb una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
2: Mare meva.
0: No sé si ho coneixes, un tal senyor Charles Goodyear.
2: Ah, sí. Algun sou meu s'han portat, aquests senyors?
0: Doncs
2: sí, sí.
0: Efectivament, és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no?, i es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés d'altes temperatures i demés que fa que sigui, que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos. No?
2: Sí.
0: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada? El primer?
2: Pinta.
0: Una pinta.
2: Què dius ara?
0: Va començar...
2: Clar, per evitar el fris.
0: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de Carey, doncs si cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no?, de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia. I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no?, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no?, un objecte 100% utilitari.
2: Clar.
0: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no?, o de...
2: Bellíssim,
0: no?,
2: de
0: suport artístic,
2: i
0: de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no?, on tots acabem tenint aquestes pintes, i inclús, doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com, per exemple, el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury, que s'havia fet mai a la història.
2: Pinta.
0: És aquella en què, no?, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no?, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no?, de la cançó,
2: sí,
0: Barcelona, que evidentment,
2: sí, sí,
0: ens la van fotre perquè, no?, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata signada per la, no?, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo,
2: wow,
0: que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
2: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: O de la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, i quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has ben bé dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, i tant, no hi puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, en alguns museus les graelles on es pengen els quadres de les reserves se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No, per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic, tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió «te vas a enterar de lo que vale».
1: Un peine.
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura política i identitat. Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, i es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests quatre patrons és el tant percent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, i en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc dos patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que, en sec, s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar en sec per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: I molt finets, exacte.
0: Doncs és
1: jo cada dia menys,
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia a l'expo, a dia d'avui encara la podeu trobar a Origins of the Afrocom.co. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no?, de partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al Museu Particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Clar. Però no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte. A mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la peluqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... Ara ja se'n parla més i fins i tot s'entreu a xarxes, hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre, però que resulta que no ho ets. I llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament no, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins,
1: exacte.
0: Exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir superafro. Pelo Bueno vol dir que más o menos, menos
1: pots
0: afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el cabell... El llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també m'ha semblat molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record en 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de... Sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable, i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot abans que ningú, perquè per això és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no, et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una, una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, no, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós, la lletra de la cançó en un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us agrada el senderisme, l'excursionisme i els viatges? Doncs aquí teniu el vostre programa. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us proposem 25 minuts en els que recorrerem indrets molt interessants. En total són 3 propostes i abans d'entrar en matèria, com sempre, les presentem des de la zona de titulars. Josep Manyanet i Vives, el pare Manyanet, és un dels personatges més influents en la recent història de Tremp, la capital del Pallars Jussà, localitat on va néixer. Avui recorrem el nucli antic a la recerca del Tremp del segle XIX, pel casal Manyanet i altres edificis. Ho fem amb la companyia del Xavi Buixadors, tècnic de turisme del Consell Comarcal. Direm adeu a la Ruta de los Contrabandistes, setena i darrera etapa per aquestes terres prepirenenques atlàntiques, de relleus suaus, boscosos i molta, molta història. Avui anem del poble d'Aranza al de Beinza, a Navarra. I si parlem de Romania, un altre topònim que ens ve al cap és Transilvània, la terra del comte Dràcula, una vasta extensió que ben bé ocupa la meitat del país. Amb l'Àngels Masquet trenquem alguns mites i ens endinsem en aquest interessantíssim racó dels Càrpats. I sense esperar més temps, ens hi posem. Veniu amb nosaltres durant aquest programa? Doncs va, que marxem. Situada al bell mig d'una conca que porta el seu nom, Tremp és una petita capital prepirenenca de primer ordre. Punt intermedi entre les terres altes i la plana, s'assenta sobre un terreny diàfan, espaiós i ampli, però que sap que, més a prop o més lluny, acabarà passant obligatòriament per l'adreçador d'estrets congostos o d'enfilats ports de muntanya que la comuniquen amb la resta del món. Dues traces marquen el seu destí. Una, més aviat blavosa, la Noguera Pallaresa. L'altra, de color gris, la carretera C13. Amb uns 6.000 habitants, Tremp presumeix de tenir el terme municipal més gran de Catalunya. 302,8 quilòmetres quadrats, que gairebé monopolitzen tot l'oest de la comarca. Una trentena de nuclis s'integren, però avui anem cap al Cap i Casal, i més en concret, al Rovell de l'Ou, el nucli antic de Tremp. A l'antiga vila closa farem un petit recorregut guiat d'una hora i mitja que ens remunta cap al segle XIX. Hi veurem edificis i les històries que hi ha al darrere dels murs, sobretot la del pare Manyanet, un il·lustre trampolí. El proposa Epicentre, centre de visitants del Geoparc Orígens, i el presenta el tècnic de turisme del Consell Comarcal, el Xavi Buixadors. La ruta surt d'aquí.
1: La zona zero, diguéssim, que és la placeta de l'església, on neix el temple de la Basílica Vall de Flors, i des d'allí fem un recorregut pel centre històric i passem per l'antic Hospital dels Pobres. També visitem des de fora la Casa Feliu, una casa del segle XIX també bastant important aquí a Tremp. Veiem les tres muralles medievals que ens queden a la capital, aquí a Tremp. I després tornem a la plaça de l'Església, on hi ha la casa natal on va néixer el pare Josep Manyanet.
0: Primer punt destacat d'aquesta ruta és molt evident. El tenim just al davant, la Basílica de Santa Maria de Vall de Flors, el temple més gran del Pallars, d'unes dimensions molt considerables per la població que abastia. D'origen romànic i modificada amb el temps, un element molt cridaner i visible és, òbviament, el campanar, que és de caràcter modern, erigit l'any 1909.
1: El campanar de la Basílica, una basílica dedicada com a la Verge de Vall de Flors, una verge que la van trobar sota les flors. Trobem la Verge de Vall de Flors amb un altar restaurat l'any 1951, que va ser cremat per la guerra. Un altre retaule del Sant Bonifaci, aquest d'aquí és original del 1623. I després també tenim una capella dedicada al Sant Josep Manyanet, del nostre trempolí més universal, diguéssim. Tenim la pica baptismal del segle XII, tenim un orgue que va ser regalat pel Pearson.
0: Perpendicular a la plaça de l'Església sorgeix el carrer del Forn, que de seguida mena cap a una de les dues façanes, la interior, d'una edificació històrica, l'Hospital dels Pobres, fundat per Jaume Fiella l'any 1521.
1: I és un hospital que s'ha dedicat a donar atenció als peregrins que passaven per aquí, a fer primer cures bàsiques, diguéssim, i també era com l'orfenat de Tremp. D'acord? Aquest edifici d'aquí després passa a ser una presó, i després passa actualment ara és el jutjat de primera instància, no podem entrar dintre, evidentment. El que passa és que també, últimament, al segle XX, és famós perquè allí passen totes les accions judicials de la sèrie Thor, del Palanca i el Sarsa.
0: Continuem resseguint el perímetre interior de l'antiga vila closa de Tremp. A vista d'ocell o de dron, el traçat medieval resulta absolutament inconfusible, però si exercim com a vianants, en trobarem algunes restes en forma de muralla i de torres medievals.
1: Tremp neix a l'entorn de lo que és l'església de Santa Maria del Pallars, actual Vall de Flors, i llavors, pues sí, era una vila closa amb un conjunt de 6 torres. D'aquestes 6 torres, durant la visita, visitem les úniques 3 que queden. I bé, quedaré tot concentrat allí i llavors fem la visita aquesta, una miqueta per dins, llavors sortim per fora, on veiem l'últim pany de muralla que ens queda i alguns detalls arquitectònics més.
0: Les tres torres que continuen dempeus són les de la sagristia, la del Mingo, dels segles X o XI, totes dues, i també la dels Padres, aquesta última, que és més recent, del segle XIV, just on se situa l'edifici Epicentre. Ja són història, malauradament, les de la Gavatxa i les de la Casa Millet i la Casa Feliu. I precisament parlant d'aquesta darrera, la Casa Feliu, cal dir que s'enganxa pràcticament a la Basílica de Vall de Flors, a la petita i recollida plaça de l'Església.
1: És una casa molt senyorial d'aquí de Tremp, però no dir la més senyorial, ocupada al principi pels senyors de Claret, i després, al final del segle XIX, ja entren el senyor Feliu, que ja és un advocat i polític que fa amassa una gran fortuna i fa una gran casa. Se'n diríem la casa de les Vidrieres, perquè té unes vidrieres molt boniques, i de fet és un bé cultural d'interès local.
0: I ara sí, arribem a el que podríem dir que és l'eix vertebrador d'aquesta visita, la Casa Manyanet. Allà hi va néixer un 7 de gener del 1833 Josep Manyanet i Vives, el pare Manyanet, impulsor de l'Institut dels Fills de la Sagrada Família.
1: És just la casa on va néixer, una casa propietat de la Congregació de la Sagrada Família, de la qual ell és el fundador, i allí pues, descobrim la seva vida, la seva obra, vull dir, també descobrim que ell és l'inspirador del temple de la Sagrada Família. De fet, tenim la carta que així ho indica. I, a més, el que veiem allí és com es visquia a Tremp el segle XIX, un ambient totalment rural, però alhora hi ha una miqueta més urbà. I visitem des del celler fins a les golfes tot el que són les estances de la casa. N'hi ha algunes que estan una miqueta modificades, però tot és el mobiliari original de l'època. Entenem allí com es visquia en aquelles èpoques, des de la necessitat de tindre un celler per conservació d'aliments, la cuina amb el seu foc i després totes les coses que feien servir la gent d'aquelles èpoques per viure amb un medi com el nostre.
0: Un casal que té 5 plantes, que es pugen i baixen durant la visita i que no només parlen de la història de Tremp, sinó, òbviament, del pare Manyanet.
1: És plena de detalls, plena de fotografies, ja no només de la família, sinó de moments claus al país, no? Vull dir, ja no només estem parlant de Tremp, sinó el pare Manyanet va fundar escoles a Reus, a Blanes, a Vilafranca del Penedès, a Barcelona, a Sant Andreu Palomar, a les Corts. I llavors, el fet de fer la visita guiada comentada, descobreixes molt més la situació del país en aquells temps.
0: Tremp, en temps del pare Manyanet, el de mitjans del segle XIX, és a punt d'iniciar uns moments, podríem dir, d'alts i baixos, de molts canvis en l'economia comarcal, com explica el Xavi Buixadors.
1: Venim d'una gran producció de vi, des d'aquí la Conca érem una gran productora de vi, actualment estem recuperant temps perdut, però un cop arriba la filoxera, la comarca i Tremp cau amb la misèria, com aquell que podríem dir, però en pocs anys torna a vindre una oportunitat de futur que és la construcció de les centrals hidroelèctriques. Heu de pensar que des d'aquí de la Conca de Tremp o des del Pallars Jussà vam enviar el que era l'electricitat, la hidroelectricitat, cap a Barcelona. Així vam poder tirar endavant la segona revolució industrial a Barcelona.
0: En efecte, Tremp i el Pallars van portar la llum cap al Cap i Casal a principis del segle XX. Va ser des de la central hidroelèctrica de Talarn, que es nodria del pantà de Sant Antoni, i des de Cabdella. Aquesta darrera, erigida el 1913, va ser una central creada per l'enginyer americà Frederick Stark Pearson, el doctor Pearson, conegut també per impulsar la fàbrica de la canadenca. Aquesta visita que ens proposa el Xavi Buixadors pel nucli antic de Tremp la podeu fer els dissabtes a la tarda, a les 5 en horari d'hivern i a les 6 a l'horari d'estiu, i els dilluns a les 10 del matí. La podeu reservar entrant a Pallars Click o bé trucant a Epicentre. En trobareu tota la informació al www.pallarsjussà.net.
2: Sendes.
0: Tot cicle de senderisme té un inici i també té un final. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
0: I dic això perquè anem per la setena i última etapa d'aquesta senda de los contrabandistes que ja fa unes quantes setmanes que ens acompanya.
3: Ah, això mateix, anem per acabar la senda de los contrabandistes del Bidasoa, aquesta ruta circular que hem dividit en 7 etapes per les valls de Baztán, Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, per entorns, jo diria, idíl·lics de pastures i boscos, paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. I si ens imaginem la ruta com una O allargassada, recordem que estem fent l'itinerari en sentit antihorari, amb les 6 primeres etapes que ja hem explicat, hem recorregut ja tota la part meridional, tota la part de Llevant fins a tocar mar a Irún, que és el punt més septentrional de la travessa, i ja hem iniciat el retorn cap a l'interior de Navarra. A la primera etapa vam anar de Beintza fins a l'Alto de Arteixiaga, després vam arribar a la capital del Baztán a la segona etapa, a la tercera vam recórrer un tram que ens va baixar a Etxalar, a la quarta i més llarga de totes les etapes havíem passat per Vera i arribat fins a Irún, a la cinquena vam començar el retorn cap al sud en una etapa de descans que des de l'ermita de Sant Marcial ens va dur fins a Arritxulo, i a la sisena ja vam entrar definitivament de nou a Navarra per arribar fins a Arantza.
0: Doncs vinga, anem amb el següent desenvolupament, aquesta última etapa i el punt de sortida.
3: Doncs hem dormit a l'alberg d'Arantza i ens enfilem a sortir del poble per l'ermita de Sant Salvador i el cementiri. Ens posem entre prats de pastura, anem enllaçant antigues bordes de pedra pels ramats, amb els sostres de lloses, trobem alguns abeuradors i anem pujant suau per anar a sortir a un llom herbós a l'alçada del Collado Azqui. Després encara continuem pujant pel llom, passem un parell de cimets secundaris i anem a flanquejar per terreny obert per sota el cim de Mendieder fins a anar a treure el cap al Collado de Bustit, és el punt més alt de l'etapa, amb un menhir plantat al bell mig. D'aquí fem un descens fort que ens du a una altra borda i a una zona de pícnic al costat del petit embassament de Mendaur, en un tram planer acompanyats de fageda. Poc més endavant deixem l'embassament i reprenem la baixada, ara més suau, per dins un bosc humit, amb falgueres i molsa, resseguint un rierol que traspassem més avall, i anem a passar per Donecegui, és una borda força grossa, amb vistes sobre Ortiz, un típic poblet de l'interior de la Navarra de muntanya, d'un centenar llarg d'habitants, on acabem de baixar per dins del bosc. El que fem és traspassem el poble, ens sortim per davant de l'antic frontó, un gran frontó cobert, i anem per la segona part de l'etapa. El que fem és anem a traspassar el riu per un pont de pedra i comencem a enfilar-nos per l'obaga d'un bosc, enllaçant diverses pistes que van unint bordes més o menys grans, fins a la zona de Mestialde, on deixem la pista, i enfilem pel dret, pel mig d'una fageda preciosa, fins al capdamunt d'un llom, on altra vegada per pista acabem de pujar fins als primer l'Aintzingurutze i el Agotaburu, són dos cimets menors, des d'on ja veiem Beintzelabaien, són els dos poblets bessons finals d'etapa i de travessa. Des d'aquests cimets comencem el descens seguint el llom per pista en un entorn obert que ens permet contemplar l'activitat ramadera i forestal d'aquesta zona interior de Navarra. Acabem de baixar fins a unes granges i ja per pista asfaltada continuem el descens per bosc, altra vegada, fins a traspassar un rierol i per l'altra marge un sender ens acaba d'entrar a Labaien. És un poblet de cases de pedra antigues on hi ha l'Ajuntament com a cap del municipi. I aquí el que fem és sortim a la carretera i tot passant per l'escola local fem 500 metres fins a entrar al veí Beintza, una mica més petit, i on anem a pujar fins a la plaça de l'Església, on hi ha l'alberg Orbela, on havíem dormit 7 nits abans. abans d'iniciar aquesta travessa tan diferent de les travesses clàssiques del Pirineu Central, una travessa que discorre per alçades modestes, en entorns arrodonits, de boscos i pastures verdes, acompanyats de les palomeres i d'un munt de vestigis prehistòrics i que ens deixarà molt bon regust de boca.
0: Doncs vinga, diem adeu, agur, aquesta fantàstica ruta dels contrabandistes amb la fitxa tècnica d'aquesta última etapa. Longitud.
3: Doncs estem parlant de 21,9 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 1.315 metres de desnivell positiu i 1.125 metres de desnivell negatiu.
0: Temps.
3: Acumulats els dos.
0: Temps.
3: Posem-hi 8 horetes, xino-xano, per poder gaudir de les magnífiques fagedes, de les vistes des dels cims i dels poblets per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5, com
3: I
0: ja sabeu.
3: Posem 3 sobre 5, més que res per la distància, per aquests desnivells que comencen a ser considerables.
0: Ja ho hem dit al llarg d'aquests darrers dies, la referència a internet.
3: Doncs a internet trobarem el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, amb dues cas, on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes aquestes 7 etapes. Recordem, en total, 153 quilòmetres i 7.000 metres de desnivell positiu i negatiu.
0: Doncs adeu a la senda de los contrabandistas. Xavi Tió, ens retrobem la setmana vinent amb noves rutes i noves propostes.
3: Salut i república!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania.
0: Transsilvània és una de les tres grans regions històriques de l'actual Romania. Va ser principat autònom fins fa 100 anys quan es va unificar amb Valàquia i Moldàvia per formar l'actual país. En llatí vol dir més enllà dels boscos, un immens altiplà solcat pels Càrpats. Si per alguna cosa és coneguda, és per ser bressol del comte Dràcula, personatge de la novel·la de Bram Stoker, qui es va inspirar en la història de Vlad, un jove de mals hàbits que tenia per sobrenom Draculea, o fill del drac. L'Àngels ens trenca alguns mites.
4: Per anar de Craiova a la Transsilvània hem de creuar aquests Càrpats seguint el riu Olt, no? El riu Olt és el que va com del sur pujant cap al nord, cap a la Transsilvània. I aleshores, precisament, Ramniku Bolcha, que és aquest punt, no?, entremig on nosaltres vam parar de Craiova a Sibiu abans d'arribar a la Transsilvània, que està efectivament al mig dels Càrpats, no? I de fet molt a prop de diferents parcs naturals, que això també és una cosa que hi ha molt a Romania. Des de fa uns anys es va com voler protegir molt el país i molt el que és el valor natural del país, i aleshores es van començar a crear i establir el que és la consideració de parc natural. Romania és un país que jo recomanaria precisament pels seus paisatges, perquè són molt diferents a tot el país. Jo venia de Craiova, una ciutat industrial, una zona plana, no hi ha muntanyes, i en el moment que comences a agafar aquesta carretera que et porta cap a la Transsilvània, comencen a créixer les muntanyes, tot és verd, pots trobar mil colors en el que és el paisatge de Romania, no? I a Transsilvània el que és interessant és com veure aquestes muntanyes verdes o fins i tot, no?, depèn de l'època de l'any, aquests colors taronjosos, com més de tardor, que també són molt característiques de la porta d'entrada a la Transsilvània, i el contrast entre aquestes muntanyes i alhora com les ciutats, no?, o els poblets, que tenen aquestes façanes d'uns colors més pàl·lids, les teulades de fusta per l'hivern. De la zona de Transsilvània, jo vaig començar per Sibiu. És una ciutat amb una influència germànica molt gran. De fet, fins i tot hi ha barris específics, no?, on viu gent d'Alemanya. Crec que és interessant recordar que tota la zona de Transsilvània en el seu moment va formar part de l'Imperi Austrohúngar, per tant, té moltes influències que no les veiem en altres parts de Romania. Aleshores, Sibiu és una mica, per mi va ser una mica aquest començar a veure que no tot Romania era igual, no? I que aquí hi havia unes influències molt diferents, o sigui, a nivell d'arquitectura, ja comencem a veure com més sofisticació. Sibiu és com un oasi una mica, en el sentit de que És una ciutat supercuidada, casetes baixes, manté tot el que és la muralla, no?, que envoltava la ciutat, també està en una zona més elevada. De Sibiu, us puc destacar que em va agradar molt anar caminant des del que és el centre de Sibiu fins al Museu a l'Aire Lliure d'Astra d'Umbrava, que està tirant cap a la zona del cementiri, arribes a passar pel zoològic i creuant el zoològic arribes a aquest parc. I el que va ser interessant d'aquí és això, no? Precisament aquest museu, l'Astra d'Umbrava, on podies veure tot de construccions de fusta i el que va suposar a Romania, que són molt característiques, com deia, de tota la zona de Transilvània. I allà podies veure des de molins de vent, casetes petites, vaixells, perquè també hi ha una zona de riu. Podies veure carros, com es transportaven abans, amb carros que ells tiraven cavalls i animals, o fins i tot cotxets per portar els nens. Allò era com, sí, com una exposició a l'aire lliure de totes aquestes construccions que hi havia hagut a Romania, sobretot a la zona de Transilvània, i que ara és més difícil de veure perquè ja es construeix més amb el maó i així, tot i que sí que hi ha detalls que et fan saber que estàs a Transilvània, no? Des de Sibiu també et pots escapar a les muntanyes. Hi ha zones molt properes que són molt pròpies de gent que li agrada esquiar i així. Hi ha moltes pistes d'esquí, tant des de Sibiu com des de Brașov, a l'altra banda justament del país. Són com les dues zones més característiques que són aquesta atracció per la gent que busca, doncs, fer esquí alpí o així. I realment són zones increïbles. Jo vaig estar justament durant l'època de Nadal, l'època de neu, i realment entenc que si t'agrada esquí és un lloc que el pots gaudir molt. De Transilvània, el poble per excel·lència on s'ha de passar sí o sí és Sighișoara. Sighișoara és un poblet molt petit que no deu superar els 30.000 habitants i que és on es pot trobar la real història del conde Dràcula, no? Tots tenim com al cap el castell de Dràcula i el castell de Dràcula està deslocalitzat, no? Realment a Sighișoara és on va néixer el conde, el Vlad aquest, i és on va estar vivint i és on realment podem trobar la seva història verdadera, no? L'únic que passa que a través del llibre del conde Dràcula, doncs, el seu escriptor ens el va situar a Bran i allà és on s'ha creat tota aquesta atracció al voltant del Dràcula, però realment on s'ha d'anar per conèixer més quina és la influència, no?, d'aquest Vlad és aquí a Sighișoara. A més, és un poblet que agrada molt, però perquè és petitet, carrers empedrats, moltes casetes de colors, o sigui, totes les façanes són d'un color diferent, hi ha la Torre del Rellotge, t'hi pots perdre durant tot un dia. I precisament aquí, justament pel que dèiem d'aquesta influència germànica de tot el que és la zona de Transilvània, hi ha un cementiri que, segons la gent d'allà, té aquest estil com més, o el que seria aquests cementiris saxons. I a Sighișoara també és un bon lloc on parar a menjar. On parar a menjar i provar el dolç típic de Romania, que són unes lioneses molt grans amb una salsa de nabius i de fruits del bosc. Cluj-Napoca està encara més al nord de la Transilvània, tot i que encara no arribem a la frontera. I Cluj és una ciutat que té un altre aire, així com Sibiu, és com per la gent rica, doncs amb un alt nivell adquisitiu, no tothom pot viure allà, té cert prestigi dintre del país. Quan arribem a Cluj, encara una mica més al nord, aquí ja entrem en una ciutat universitària on tota la gent va estudiar allà, hi ha molt de moviment pel carrer, veus molta gent jove, es fa més vida al carrer, hi ha una plaça molt gran, no?, davant de la catedral, que és com un punt de trobada de tota la gent. Crec que Cluj aconsegueix que ja et sentis que estàs en un lloc on passen coses. Hi ha molta vida cultural, hi ha més associacions, hi ha més propostes i més programacions de concerts, exposicions, tallers. Realment és una ciutat on ve de gust viure perquè passen coses, no? I de Cluj, si es va a aquesta ciutat, crec que és xulo pujar. Hi ha com un parc que està a dalt d'una muntanya, també al costat d'un riu, hi ha molts rius a Romania. Tuc, tuc, tuc.

0: va fer de les seves allà, no? O que és el lloc que més el representa. Allà hi ha el poblet de Bran. A Bran hi ha el castell del Dràcula, precisament, però és un castell, bueno, que es pot visitar una petita part d'un castell de 60 habitacions, una bestiesa. Es pot visitar molt poca part i, com deia abans, doncs el fet de que l'escriptor Bram Stoker escrivís tota la llegenda del Dràcula ubicada en aquest castell de Bran, no?, ha creat aquesta llegenda que realment, com dèiem abans, no s'ubica aquí, no? Dràcula va néixer, o el Vlad va néixer, sigui això ara, a tota una altra zona de Transilvània.
1: I ho hem de deixar aquí mateix. Rebeu una cordialíssima salutació de tot l'equip que ha fet el programa. L'Andreu Ortega des dels botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Us recordem que disposeu d'un podcast on recuperar continguts. Es tracta del web martorelldigital.cat. Dins l'apartat de Ràdio Martorell, allà hi trobareu el nostre programa i els darrers continguts. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
4: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Sempre al teu costat. Informatiu migdia.

0: Bon dia, és dimecres 12 d'agost. Avui és el dia de l'esperat eclipsi solar. Les temperatures màximes seran de 35 graus i el cel estarà serè. S'espera que aquesta tarda es pugui veure l'eclipsi sense problemes. L'eclipsi, recordem, comença a 8:15 i arribarà al punt màxim de foscor a 9:15 de la nit. Recordem que serà un eclipsi parcial aquí a Rubí. Per tant, és important mantenir les ulleres posades tota l'estona. I ara comencem amb els titulars més destacats del dia. L'eclipsi genera retencions a les carreteres catalanes, amb la AP7 congestionada a l'altura de Castellbisbal, Martorell, Gelida, en direcció Tarragona. També han quedat afectades al llarg del matí altres carreteres alternatives, com la A2. També sobre l'eclipsi, l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí es prepara per veure l'eclipsi juntament amb el grup excursionista de Rubí. Han cridat els assistents a l'era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres i materials per a una observació segura. Els gegants de Rubí marxen demà a Estocolm per assistir a l'Aplec Internacional Adifolk. Serà la 38a edició de l'Aplec i també la més multitudinària, amb uns 1.200 assistents i 42 entitats catalanes que compartiran la cultura amb la ciutat sueca. Avui ha entrat en vigor una nova fase de la Llei Europea d'Envasos i Residus d'Envasat, o PPWR. La nova llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, sigui quin sigui el seu ús, origen o material. L'objectiu principal és reduir la quantitat d'envasos d'un sol ús del mercat europeu. I per acabar, un veí de Rubí guanya el concurs de cosplay de la botiga Kame Kame Comics amb un cosplay de Ruffy de One Piece. Però abans de saber més de les notícies, escoltem la previsió del temps de Marc Llauraguizar des de la xarxa.
1: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques.

0: per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
1: Amb la proximitat de l'eclipsi s'estan creant cada cop més retencions a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit ja va preveure una mobilitat elevada cap a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant aquesta tarda, però ja a mig matí ha començat a haver-hi retencions en les vies més crítiques. La carretera predilecta pels rubinencs a l'hora d'anar al sud de Catalunya, la AP7, pateix retencions a l'altura de Castellbisbal, Martorell i Gelida en direcció Tarragona. També circulen amb congestió la N340 a l'altura de Vilafranca del Penedès, en direcció Tarragona, i la C32 a l'altura de Castelldefels. També la A2 a l'altura de Martorell ha patit moments de llargues retencions al llarg del matí. Per a qui encara no hagi sortit, Trànsit recomana planificar el trajecte i consultar l'estat de les carreteres abans de sortir. Les autoritats alerten especialment de les hores posteriors a l'eclipsi, quan es preveu que molts vehicles iniciïn el retorn al mateix temps. Per això, recomanen evitar tornar immediatament després del fenomen, utilitzar els aparcaments habilitats i consultar el trànsit en temps real. En qualsevol cas, Trànsit recomana prioritzar el transport públic sempre que sigui possible i planificar amb antelació els desplaçaments. I pels que no us vulgueu moure de Rubí, l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat aquesta tarda una trobada. La cita serà a l'Era de Can Oriol a partir de les 6 de la tarda i està organitzada conjuntament amb el Centre Excursionista de Rubí. Els responsables de l'activitat oferiran ulleres certificades als assistents i els experts en astronomia explicaran com observar correctament l'eclipsi i quines precaucions cal prendre. I és que l'expectació dels rubinencs també és alta, però cada veí ha decidit quina serà la seva forma de veure aquest fenomen diferent. Alguns seguiran des de punts elevats de la ciutat, altres s'aproparan amb els amics de l'astronomia, i també hi haurà qui aprofitarà l'ocasió per reunir-se amb família i amics. El passat divendres a la nit, a les activitats setmanals de l'Associació d'Amics de l'Astronomia, ja es va notar aquest entusiasme quan hi van assistir quasi una vintena de persones, la majoria per primer cop.
2: Perquè a l'escola hem estudiat sobre l'eclipse solar, però jo no vindré perquè des del balcó ho puc veure.
3: No havia vingut mai, però sempre havia vist i havia volgut vindre algun dia, i com que estan les nenes de vacances i estan avorrides, dic, mira, pot ser interessant que ho vegin també, i també a veure si feien alguna explicació de l'eclipse. Estem pensant de si venim amb el tri a veure la Can Oriol, o nosaltres vivim aquí al costat i al terrat, des del terrat es veu bé, perquè portem dies, bueno, porto dies mirant a veure si es podria veure i sí que es veu. Llavors potser, si, com que no sé si n'hi haurà molta gent, potser ho verem des d'aquí.
1: Mentre que hi ha entusiasme, també hi ha qui està cansat de tanta expectativa i ha decidit veure l'eclipsi de la forma més còmoda possible.
4: Aquí no hi ha no agafa la reacció de l'eclipsi. M'hauria de desplaçar i tenint en compte que marxaran milions de persones a llocs en caben 50.000, en què dues cases estic més tranquil.
5: I per comoditat.
4: I una mica per mantra. També s'ha de dir.
1: A Rubí, l'eclipsi arribarà a un 99,7% d'ocultació solar, a dos quarts de 9 de la nit. Això significa que serà un eclipsi parcial, molt a prop de la totalitat, però la Lluna no arribarà a tapar completament el disc solar. La fase de totalitat sí que es podrà veure en els punts del sud de Catalunya. Aquesta diferència és important perquè, tot i que el cel es podrà enfosquir notablement, no es produiran algun dels efectes més espectaculars associats a un eclipsi total, com la visió de la corona solar. A més, durant tota la fase parcial és imprescindible utilitzar les ulleres especials homologades per observar el sol. Precisament per això, des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia volen convertir la trobada de Can Oriol en molt més que una simple observació. han preparat una mena de masterclass d'astronomia amb explicacions sobre el fenomen i amb experts que ajudaran els assistents a entendre què està passant al cel. L'objectiu és que els rubinencs puguin gaudir de l'eclipsi, però que ho facin amb totes les garanties de seguretat i aprofitant l'oportunitat per conèixer millor un fenomen que no es produeix cada dia. De fet, l'últim eclipsi total de sol visible des de Catalunya es remunta a l'any 1905. Escoltem a Xavier Arís, de l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí.
5: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament, perquè no t'espantis, com has de reaccionar.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Els gegants de Rubí marxen a Estocolm per participar en la 38a edició de la Plec Internacional de Difolk. Els gegants marxen d'aventura a Estocolm per participar en aquesta celebració, que serà el cap de setmana del 14 al 16 d'agost a la capital sueca. La colla rubinenca viatjarà demà, 13 d'agost, des de Barcelona, amb una trentena de persones i els 5 gegants de Rubí, en Roc, la Paula, la Laia, en Galderic i l'Orelletes. La Plec està organitzat per a Difolk, l'Associació per la Difusió del Folklore, i enguany s'integra en el Kulturfestivalen, el festival cultural que se celebra aquests dies al centre d'Estocolm. El programa inclou parades i actuacions de cultura popular catalana en diferents espais de la ciutat. Hem parlat amb la Fina Hinojosa, presidenta de la Colla de Geganters de Rubí.
7: A Difolk cada any fa una sortida, fa una programació, una oferta a Europa per fer aquesta activitat i cada any van a una ciutat diferent. Des d'aquí a Rubí marxem 31 persones de la colla, entre adults i nens, perquè ara, per sort, tenim gent nova, tenim la colla augmentat i tenim futur, se suposa, no? Tenim l'esperança aquesta de que els nens que avui en dia disfruten moltíssim amb els gegants, pues sigui una tradició per ells.
1: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents. En total hi participaran 42 grups de cultura popular i més d'un miler d'actuants a la Adifolk. La Generalitat xifra més de 1.100 les persones que viatjaran des de Catalunya, mentre que Adifolk parla de 1.200 actuants. És, segons l'organització, l'aplec més multitudinari de la història. La delegació catalana portarà a Estocolm una àmplia representació de cultura popular. Gegants, capgrossos, castellers, sardanes, corals, grups musicals, bastoners, danses tradicionals, jocs tradicionals, falcons, bestiaris, diables i representants de pubillatge. I mentre la colla es prepara per viatjar, els gegants ja fa dies que són en ruta. Les cinc figures han hagut de ser transportades per carretera en un tràiler i després d'una setmana de trajecte està previst que es retrobin amb els geganters rubinencs entre demà i divendres, just a temps per començar la plec. Una nova aventura internacional per als gegants de Rubí, que aquest cap de setmana seran una de les representacions de la cultura catalana als carrers d'Estocolm.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Avui es comença a aplicar a tot el territori europeu la normativa sobre envasos i residus d'envasos coneguda com a PPWR per les seves sigles en anglès, Packaging and Packaging Waste Regulation. La normativa va entrar formalment en rigor l'11 de febrer, però ara, un any i mig més tard, quan comencen a aplicar-se les seves principals obligacions, afectarà principalment tot tipus d'envasos, sigui quin sigui l'origen, material o ús. La normativa estableix nous requisits, especialment pel que fa al disseny i la composició dels envasos. Es busca que siguin més fàcils de reciclar i que incorporin una proporció més gran de materials reciclats sempre que sigui possible. Un dels principals objectius de la Unió Europea és que no hi hagi plàstics d'un sol ús dintre d'uns anys. La llei també planteja augmentar progressivament l'ús de plàstics reciclats i reduir la dependència dels materials verges, és a dir, aquells que s'utilitzen per primera vegada. El sector de la restauració haurà d'adaptar-se també a noves obligacions. Entre aquestes hi ha oferir la possibilitat que els clients puguin demanar el menjar a domicili que es posi en recipients propis. Per conèixer com afectarà aquesta nova normativa al sector, hem parlat amb l'Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí, tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès i propietari del restaurant Cal Gori.
8: Hostaleria, sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per emportar-se el cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, pues tindran un cost afegit, evidentment.
6: Tota la informació. Cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Un veí de Rubí guanya el concurs de cosplay de Kame Kame Comics, vestit de ruf i barret de palla, el protagonista de l'anime One Piece. La botiga Kame Kame Comics, Kame Kame Comics ha donat a conèixer per les xarxes el seu resultat del concurs de cosplay i el guanyador és un veí de Rubí. El concurs de Kame Kame Comics es celebrava entre les 5 botigues de la franquícia que es troben a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Rubí. Ha reunit aficionats del manga, l'anime i la cultura friki amb cosplays d'alguns dels personatges més cèlebres de l'anime i el manga. Entre ells, animes com Death Note, Kimetsu no Yaiba, Arcane o també Vocaloid. Des de Kame Kame Comics, especialitzada en còmics, han compartit a les xarxes socials les imatges d'aquests concursants. Una nova mostra de l'afició pel manga, l'anime i el cosplay que també hi ha a Rubí.
6: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
0: Informatiu migdia.

0: Bon dia, és dimecres 12 d'agost. Avui és el dia de l'esperat eclipsi solar. Les temperatures màximes seran de 35 graus i el cel estarà serè. S'espera que aquesta tarda es pugui veure l'eclipsi sense problemes. L'eclipsi, recordem, comença a 8:15 i arribarà al punt màxim de foscor a 9:15 de la nit. Recordem que serà un eclipsi parcial aquí a Rubí. Per tant, és important mantenir les ulleres posades tota l'estona. I ara comencem amb els titulars més destacats del dia. L'eclipsi genera retencions a les carreteres catalanes, amb la AP7 congestionada a l'altura de Castellbisbal, Martorell, Gelida, en direcció Tarragona. També han quedat afectades al llarg del matí altres carreteres alternatives, com la A2. També sobre l'eclipsi, l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí es prepara per veure l'eclipsi juntament amb el grup excursionista de Rubí. Han cridat els assistents a l'era de Can Oriol a les 6 de la tarda i oferiran ulleres i materials per a una observació segura. Els gegants de Rubí marxen demà a Estocolm per assistir a l'Aplec Internacional Adifolk. Serà la 38a edició de l'Aplec i també la més multitudinària, amb uns 1.200 assistents i 42 entitats catalanes que compartiran la cultura amb la ciutat sueca. Avui ha entrat en vigor una nova fase de la Llei Europea d'Envasos i Residus d'Envasat, o PPWR. La nova llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, sigui quin sigui el seu ús, origen o material. L'objectiu principal és reduir la quantitat d'envasos d'un sol ús del mercat europeu. I per acabar, un veí de Rubí guanya el concurs de cosplay de la botiga Kame Kame Comics amb un cosplay de Ruffy de One Piece. Però abans de saber més de les notícies, escoltem la previsió del temps de Marc Llauraguizar des de la xarxa.
1: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona. I pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 8:15 i que tindrem una visió òptima, sobretot a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Amb la proximitat de l'eclipsi s'estan creant cada cop més retencions a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit ja va preveure una mobilitat elevada cap a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant aquesta tarda, però ja a mig matí ha començat a haver-hi retencions en les vies més crítiques. La carretera predilecta pels rubinencs a l'hora d'anar al sud de Catalunya, la AP7, pateix retencions a l'altura de Castellbisbal, Martorell i Gelida en direcció Tarragona. També circulen amb congestió la N340 a l'altura de Vilafranca, la Franca del Penedès, en direcció Tarragona, i la C32, a l'altura de Castelldefels. També la A2, a l'altura de Martorell, ha patit moments de llargues retencions al llarg del matí. Per a qui encara no hagi sortit, Trànsit recomana planificar el trajecte i consultar l'estat de les carreteres abans de sortir. Les autoritats alerten especialment de les hores posteriors a l'eclipsi, quan es preveu que molts vehicles iniciïn el retorn al mateix temps. Per això, recomanen evitar tornar immediatament després del fenomen, utilitzar els aparcaments habilitats i consultar el trànsit en temps real. En qualsevol cas, Trànsit recomana prioritzar el transport públic sempre que sigui possible i planificar amb antelació els desplaçaments. I pels que no us vulgueu moure de Rubí, l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí ha convocat aquesta tarda una trobada. La cita serà a l'era de Can Oriol a partir de les 6 de la tarda i està organitzada conjuntament amb el Centre Excursionista de Rubí. Els responsables de l'activitat oferiran ulleres certificades als assistents i els experts en astronomia explicaran com observar correctament l'eclipsi i quines precaucions cal prendre. I és que l'expectació dels rubinencs també és alta, però cada veí ha decidit quina serà la seva forma de veure aquest fenomen diferent. Alguns seguiran des de punts elevats de la ciutat, altres s'aproparan amb els amics de l'astronomia i també hi haurà qui aprofitarà l'ocasió per reunir-se amb família i amics. El passat divendres a la nit, a les activitats setmanals de l'Associació d'Amics de l'Astronomia, ja es va notar aquest entusiasme quan hi van assistir quasi una vintena de persones, la majoria per primer cop.
2: Perquè a l'escola hem estudiat sobre l'eclipse solar, però ja no vindré perquè des del balcó ho puc veure.
3: No, no havia vingut mai, però sempre bueno, havia vist i havia volgut vindre algun dia i com que estan les nenes de vacances i estan avorrides, dic mira, pot ser interessant que ho vegin també i també a veure si feien alguna explicació de l'eclipse. Estem pensant de si venim amb el tri a veure la Yacan Oriol o nosaltres vivim aquí al costat i al terrat, des del terrat es veu bé, perquè portem dies, bueno, porto dies mirant a veure si es podria veure i sí que es veu. Llavors potser, si, com que no sé si n'hi haurà molta gent, potser ho veurem des d'aquí.
0: Mentre que hi ha entusiasme, també hi ha qui està cansat de tanta expectativa i ha decidit veure l'eclipsi de la forma més còmoda possible.
4: Aquí no hi ha no agafa la direcció de l'eclipsi. M'hauria de desplaçar i tenint en compte que marxaran milions de persones a llocs en caben 50.000, en què tot cas estic més tranquil.
5: I per comoditat.
4: I una mica per mantra. També s'ha de dir.
0: A Rubí, l'eclipsi arribarà a un 99,7% d'ocultació solar, a dos quarts de 9 de la nit. Això significa que serà un eclipsi parcial, molt a prop de la totalitat, però la Lluna no arribarà a tapar completament el disc solar. La fase de totalitat sí que es podrà veure en els punts del sud de Catalunya. Aquesta diferència és important perquè, tot i que el cel es podrà enfosquir notablement, no es produiran algun dels efectes més espectaculars associats a un eclipsi total, com la visió de la corona solar. A més, durant tota la fase parcial és imprescindible utilitzar les ulleres especials homologades per observar el sol. Precisament per això, des de l'Associació d'Amics de l'Astronomia, volen convertir la trobada de Can Oriol en molt més que una simple observació. Han preparat una mena de masterclass d'astronomia amb explicacions sobre el fenomen i amb experts que ajudaran els assistents a entendre què està passant al cel. L'objectiu és que els rubinencs puguin gaudir de l'eclipsi, però que ho facin amb totes les garanties de seguretat i aprofitant l'oportunitat per conèixer millor un fenomen que no es produeix cada dia. De fet, l'últim eclipsi total de sol visible des de Catalunya es remunta a l'any 1905. Escoltem a Xavier Arís, de l'Associació d'Amics de l'Astronomia de Rubí.
6: Perquè, clar, s'ha de poder observar amb seguretat i no hi ha res millor de que la gent amb experiència t'assessori, et digui inclús en cas de relumbrament perquè no t'espantis com has de reaccionar.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Els gegants de Rubí marxen a Estocolm per participar en la 38a edició de l'Aplec Internacional de Difolk. Els gegants marxen d'aventura a Estocolm per participar en aquesta celebració, que serà el cap de setmana del 14 al 16 d'agost a la capital sueca. La colla rubinenca viatjarà demà, 13 d'agost, des de Barcelona, amb una trentena de persones i els 5 gegants de Rubí, en Roc, la Paula, la Laia, en Galderic i l'Orelletes. L'Aplec està organitzat per a Difolk, l'Associació per la Difusió del Folklore, i enguany s'integra en el Kulturfestivalen, el festival cultural que se celebra aquests dies al centre d'Estocolm. El programa inclou parades i actuacions de cultura popular catalana en diferents espais de la ciutat. Hem parlat amb la Fina Hinojosa, presidenta de la Colla de Geganters de Rubí.
8: A Difolk cada any fa una sortida, fa una programació, una oferta a Europa per fer aquesta activitat i cada any van a una ciutat diferent. Des d'aquí a Rubí marxem 31 persones de la colla, entre adults i nens, perquè ara, per sort, tenim gent nova, tenim la colla augmentat i tenim futur, se suposa, no? Tenim l'esperança aquesta de que els nens que avui en dia disfruten moltíssim amb els gegants, pues sigui una tradició per ells.
0: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents. En total hi participaran 42 grups de cultura popular i més d'un miler d'actuants a la Adifolk. La Generalitat xifra en més de 1.100 les persones que viatjaran des de Catalunya, mentre que Adifolk parla de 1.200 actuants. És, segons l'organització, l'aplec més multitudinari de la història. La delegació catalana portarà a Estocolm una àmplia representació de cultura popular. Gegants, capgrossos, castellers, sardanes, corals, grups musicals, bastoners, danses tradicionals, jocs tradicionals, falcons, bestiaris, diables i representants de pubillatge. I mentre la colla es prepara per viatjar, els gegants ja fa dies que són en ruta. Les cinc figures han hagut de ser transportades per carretera en un tràiler i després d'una setmana de trajecte està previst que es retrobin amb els geganters rubinencs entre demà i divendres, just a temps per començar l'aplec. Una nova aventura internacional per als gegants de Rubí, que aquest cap de setmana seran una de les representacions de la cultura catalana als carrers d'Estocolm.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Avui es comença a aplicar a tot el territori europeu la normativa sobre envasos i residus d'envasos coneguda com a PPWR per les seves sigles en anglès, Packaging and Packaging Waste Regulation. La normativa va entrar formalment en rigor l'11 de febrer, però ara, un any i mig més tard, quan comencen a aplicar-se les seves principals obligacions, afectarà principalment tot tipus d'envasos, sigui quin sigui l'origen, material o ús. La normativa estableix nous requisits, especialment pel que fa al disseny i la composició dels envasos. Es busca que siguin més fàcils de reciclar i que incorporin una proporció més gran de materials reciclats sempre que sigui possible. Un dels principals objectius de la Unió Europea és que no hi hagi plàstics d'un sol ús dintre d'uns anys. La llei també planteja augmentar progressivament l'ús de plàstics reciclats i reduir la dependència dels materials verges, és a dir, aquells que s'utilitzen per primera vegada. El sector de la restauració haurà d'adaptar-se també a noves obligacions. Entre aquestes hi ha oferir la possibilitat que els clients puguin demanar el menjar a domicili que es posi en recipients propis. Per conèixer com afectarà aquesta nova normativa al sector, hem parlat amb l'Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí, tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès i propietari del restaurant Calgori.
5: L'hostaleria sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per emportar-se el cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, pues tindran un cos afegit, evidentment.
7: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Un veí de Rubí guanya el concurs de cosplay de Kame Kame Comics, vestit de ruf i barret de palla, el protagonista de l'ànime One Piece. La botiga Kame Kame Comics ha donat a conèixer per les xarxes el seu resultat del concurs de cosplay i el guanyador és un veí de Rubí. El concurs de Kame Kame Comics es celebrava entre les 5 botigues de la franquícia que es troben a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Rubí. Ha reunit aficionats del manga, l'ànime i la cultura friki amb cosplays d'alguns dels personatges més cèlebres de l'ànime i el manga. Entre ells, animes com Death Note, Kimetsu no Yaiba, Arcane o també Vocaloid. Des de Kame Kame Comics, especialitzada en còmics, han compartit a les xarxes socials les imatges d'aquests concursants. Una nova mostra de l'afició pel manga, l'anime i el cosplay que també hi ha a Rubí.
7: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.

0: I fins aquí l'informatiu del migdia de Ràdio Rubí. Recordeu que podeu continuar informats sobre la vostra ciutat als butlletins horaris, cada hora en punt, aquí a la 99.7 de la FM. També teniu notícies actualitzades al nostre web, que és radiorubí.cat, o als nostres perfils de xarxes socials com Instagram, X o Facebook. Nosaltres tornem demà, que gaudiu de l'eclipsi i tingueu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
8: Molt bon dia, són 2:15.
9: Notícies en Xarxa migdia, amb Jordi Casino.
10: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
11: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, dicen que es un buen lugar para verlo.
12: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
13: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat, així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
8: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
14: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. Amb un migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya Central i l'interior de les comarques de Girona. I pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
8: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la 20ena de municipis que han habilitat 30ena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijuan.
15: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
8: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
15: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
16: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
8: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
15: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
8: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
15: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
8: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ.
15: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aeris.
8: A Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
17: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
8: El control de so Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montseu Guet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: És la nostra portada d'aquest dimecres. Després de molta espera, per fi arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà el sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant 1 minut i mig, Arnau Vidal.
18: Aquest dimecres al vespre la lluna ocultarà completament el sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de 3 eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant 1 minut i mig, com a màxim, el sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
10: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
11: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
12: Farem un parpadeig. Pam, ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
19: He tomado la decisión, debido a mi edad, de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
20: M'agradaria veure'l, però estaria en un lloc que és impossible veure'l. Per la tele, home, sí, clar.
13: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
18: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
8: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
15: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
8: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
21: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
22: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
21: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
8: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
15: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
8: Canal Reus, Paula Jansà.
0: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
23: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
0: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
8: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
3: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
2: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
8: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
4: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí, com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
5: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment, que en molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre, hem volgut reivindicar l'Ebre, hem volgut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
4: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
8: I de les Terres de l'Ebre a Reus, que serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
24: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
25: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
24: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
8: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
27: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica el fet serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 2029 seria el moment àlgid on la Lluna taparia el Sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipsi.
26: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
8: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
1: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat.
6: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
1: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
8: Amb un 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi, ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
7: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
9: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagin de posar ulleres de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera i, per tant, si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
7: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil. I és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la Lluna tapi el Sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
8: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
15: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats, de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
8: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells s'han recorregut el món a la caça d'eclipsis solars com el d'avui i ens ho han explicat a la xarxa.
10: A mí lo del viaje siempre me ha agradado desde bien petit y cuando he pogut viatjar, pues lo he fet y han recorregut forces territoris estrangers i nacionals.
14: Jo ja vaig ser educada així. Els meus pares econòmicament no podien molt, però tots ho guardaven per fer viatges.
10: Pues después de Libia, a ver eclipses en concreto, va a ser el de Mongolia. El tercer va ser a Rapa Nui, la illa de Pasqua.
14: La illa de Pasqua, espectacular, per les escultures aquelles. Vàrem tenir la sort dels estels de coincidir amb un joyero. Un joyero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
10: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'illa de Pasqua perquè va ser molt llarg, va ser de més de 4 minuts i això és molt en un eclipsi. El que veurem justament ara a l'agost, a on nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, un minut, dos segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
14: Però no va ser el mateix perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipsi. El que sí recomanaria a la gent que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipse, i al moment de l'eclipse, sobretot tothom ulleres protectores, perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar uns 3 dies patint dels ulls, per un segon de mirar el cel.
11: Notícies en xarxa.
8: Doncs ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. I eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salsa, sucres, melmelades o mantegues.
15: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
8: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
15: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
8: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona el Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per AENA.
15: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest per un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
8: Moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
12: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
13: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
12: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Di Lello, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
8: I arribarem als esports amb música.
16: Bolería, bolería, tan dentro de l'alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
8: Per començar, David Bisbal, protagonista avui, aquesta nit, a la Costa Brava.
15: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
8: I arribarem als esports amb tot l'Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per a una jornada històrica.
17: There's nothing I can do, a total eclipse of the heart.
8: Doncs amb la veu de Bonnie Tyler i amb el seu eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres, és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
18: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central Basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
0: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
18: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7. I a la mateixa hora, les badalonines jugaran contra l'Alcatxià al Municipal d'Olot. La jugadora de Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
2: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
18: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf blanquiblau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. L'escoltem.
3: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien, y que bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga, y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
18: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
19: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar, i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final, i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
18: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. El mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Corunya. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda el bàsquet Girona rebrà l'UCAM Múrcia i una hora més tard el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb dos duels catalans, Barça-Girona i Manresa-Joventut. I el Lleida tancarà el curs amb el Bilbao.
8: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda i molt bon eclipsi.
20: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
2: Tota la vida per fer...

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Amb la proximitat de l'eclipsi també s'estan creant cada cop més retencions a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit ja va preveure una mobilitat elevada cap a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant aquesta tarda, però ja a mig matí havien començat les retencions en les vies més crítiques. Les carreteres predilectes pels rubinencs, com per exemple l'AP7, pateixen retencions a l'altura de Castellbisbal, Martorell i Gelida, en direcció Tarragona. També circulen amb congestió la N340 a l'altura de Vilafranca del Penedès i han patit també congestions i retencions la C32 a l'altura de Castelldefels i la A2 a l'altura de Martorell. Les autoritats alerten especialment de les hores posteriors de l'eclipsi, quan es preveu que molts vehicles iniciïn el retorn al mateix temps. Per això, recomanem evitar tornar immediatament després del fenomen i utilitzar els aparcaments habilitats i consultar el trànsit en temps real.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I els gegants de Rubí marxen d'aventura a Estocolm per participar en la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk. Se celebrarà aquest cap de setmana, entre el 14 i el 16 d'agost, a la capital sueca. La colla rubinenca viatjarà demà, 13 d'agost, des de Barcelona, amb una trentena de persones i 5 gegants de Rubí. En Roc, la Paula, la Laia, en Galderic i l'Orelletes. L'Aplec està organitzat per Adifolk, l'associació per la difusió del folklore, i enguany s'integra en el Kulturfestivalen, el festival cultural que se celebra aquests dies al centre d'Estocolm. El programa inclou actuacions de cultura popular en diferents espais de la ciutat. Hem parlat amb la Fina, de la colla de gegants de Rubí.
2: Adifolk cada any fa una sortida, fa una programació, una oferta a Europa per fer aquesta activitat, i cada any van a una ciutat diferent. Des d'aquí a Rubí marxem 31 persones de la colla, entre adults i nens, perquè ara, per sort, tenim gent nova, tenim la colla augmentat i tenim futur, se suposa, no? Tenim l'esperança aquesta de que els nens que avui en dia disfruten moltíssim amb els gegants, pues sigui una tradició per ells.
1: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren els 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents. En total hi participaran 42 grups de cultura popular i més d'un miler de persones. Adifolk, de fet, parla de 1.200 actuants. És, segons l'organització, l'aplec més multitudinari de la història.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Clàssics, hits, dance, urban.
0: Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Avui ha començat a aplicar-se a tot el territori europeu la nova normativa sobre envasos i residus d'envasos coneguda com a PPWR. La nova aplicació de la llei afecta pràcticament tot tipus d'envasos, independentment de quin sigui el seu ús, origen o material. Es busca que siguin més fàcils de reciclar, que incorporin una proporció més gran de materials reciclats i que, sempre que sigui possible, es puguin reutilitzar. Entre les mesures previstes hi ha restriccions a determinats envasos de plàstic d'un sol ús. És el cas, per exemple, dels petits recipients o sobres individuals utilitzats per a salses, condiments o altres productes. El sector de la restauració haurà d'adaptar-se també a aquestes noves obligacions. Entre aquestes hi ha la d'oferir la possibilitat de que els clients puguin demanar que el menjar a domicili es posi en recipients propis. Hem parlat amb l'Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí, tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès i propietari del restaurant Cal Gori.
2: L'hostaleria sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per emportar-se el cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, doncs tindran un cost afegit, evidentment.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I un veí de Rubí guanya el concurs de cosplay de Kame Kame Comics vestit de ruf i barret de palla, el protagonista de l'anime One Piece. La botiga Kame Kame Comics ha donat a conèixer el resultat a través de les seves xarxes socials i el guanyador, com hem dit, és de Rubí. El vencedor s'ha imposat amb un cosplay de Ruffy, el protagonista de One Piece, una de les sèries d'anime més populars del món. A més, One Piece és una de les sèries d'anime amb més episodis doblats al català, que ha marcat generacions senceres de joves fans de l'animació japonesa. El concurs de Kame Kame Comics, que es celebrava entre les 5 botigues de la franquícia, que es troben a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Rubí, ha reunit aficionats del manga, l'ànime i la cultura friki, amb cosplays d'alguns dels personatges més cèlebres de l'ànime i el manga japonès. Entre els cosplays s'han pogut veure de personatges de Death Note, Kimetsu no Yaiba, Arcane o també la Vocaloid Hatsune Miku. Des de Kame Kame Comics, especialitzada en còmics, manga, ànime i merchandatge, han compartit a les xarxes socials les imatges dels participants i els resultats del concurs. Una nova mostra de l'afició que hi ha a Rubí pel manga. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos

0: Quina part d'aquests efectes és real? I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar. Botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia... volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: I per començar, amb una base ben sòlida i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
2: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
0: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar amb tu ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia. No? A veure si entre tots la podem trobar o com a mínim la podem desmentir fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies també, sobretot quan no existeixen, Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests utensilis que tens? Què estàs fent? A veure...
3: Estic fent vibrar un cuenco tibetano.
0: Ah!
3: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco.
0: No ho sé. No et sabria dir en català com es diu.
3: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques. Estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
0: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
3: També estava cremant encens. Estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
0: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
3: Vibro diferent, sí.
0: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees als xakras.
3: La meva recerca, sí. Sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Íngrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
0: Va, a veure, provem-ho.
3: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
0: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics. científiques, oi?
3: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Mm-hmm. Però mira, què no és un mineral? Per exemple, no els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites. Mm-hmm. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'heu vist alguna vegada.
0: Sí, home. A part que és un nom, un nom que sona com molt extraterrestre, eh? És com molt molon.
3: Sí.
0: Els vidres tampoc.
3: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
0: Ah, veus?
3: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt un agregat de molts minerals diferents.
0: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
3: substància...
0: eh?
3: I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
0: No és un mineral.
3: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, eh? Sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. Sí. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden
0: traspassar... Transmet energies, exacte. Sí.
3: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep.
0: Ah.
3: Compte, magnetisme.
0: D'aquí plora la criatura.
3: Sí, i tenen una... El quarts, per exemple, té una propietat molt interessant que és, que és piezoelèctric.
0: Ah, explica-ho
3: això. Això vol dir que si li dones a tu energia, el quarts es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
0: A veure.
3: T'has comprat mai un rellotge de quarts?
0: Sí, home.
3: Doncs funciona amb una pila petita. Uh-huh. Aquesta pila petitona transmet energia en un quarts, en un cristall de quarts, que està tallat d'una manera determinada. Uh-huh. I aquest quarts vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les
0: vibracions... Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
3: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això clar, vol dir que és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
0: Però tu creus que d'aquí ve...
3: I microscòpicament.
0: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra? Ve per aquí,
3: potser sí.
0: Segurament, això, eh?
3: Potser sí.
0: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
3: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat... més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, crivent, cristal·litzat, hauria pensat, m'acaba, quina cosa, no ha sortit això.
0: I
3: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder, a la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
0: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
3: Sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
0: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
3: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
0: Es va posar de moda.
3: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès,
0: tot allò d'aquells
3: sí.
0: Aquells hippies, no? Woodstock i tot
3: sí.
0: Allò, també.
3: Ah, exacte, i allà amb tot aquelles, tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, quan es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
0: Sí, home, sí.
3: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic.
0: Ah.
3: Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age, fins ara se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
0: És un matís,
3: el poder
0: sí.
3: El poder antic venia a través dels déus.
0: Uh-huh.
3: I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
0: El mineral en si és el que té a mana el poder, d'acord. No necessita d'una intel·ligència
3: no és una tradició...
0: superior, diguem.
3: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
0: Uh-huh. I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
3: Home, i
0: tot i el tant. Que vulguis i més, eh?
3: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, bueno, podem estar-nos-hi una estona. Però mira...
0: Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
3: Propietat curativa, per ser, no... Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base en altres, crea una medicina. Potser això pot
0: un
3: passar.
0: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna
3: actiu.
0: Coseta.
3: O fins i tot un verí, no, res més lluny, l'arsènic.
0: Uh-huh.
3: El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa. No d'una manera mental i vibracional i energètica.
0: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
3: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
0: Clar, també.
3: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
0: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
3: A veure si li passa.
0: Clar.
3: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
0: També està ben vist, això.
3: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
0: Anava a dir, estàs ben fotut.
3: Sí. Tinc molt fotut, jo.
0: Doncs potser, sí, sí. Potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
3: Sí, sí, sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, des que no vibres igual que el mineral.
0: Ah, esclar, és això, és la vibració.
3: Clar. Clar, clar, clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant?
0: Uh-huh.
3: I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
0: No.
3: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Però en cap cas es pot transmetre.
0: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
3: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
0: Està clar.
3: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
0: Escolta'm,
3: encara que sigui 0,01.
0: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Hola, bona i màgica conversa.
0: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
4: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
0: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
4: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
0: A veure,
3: Ai, ai, ai.
4: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
0: A veure...
3: Quin és? Que et diré què et fa.
4: És un ull de tigre.
0: Un ull de tigre?
4: Sí, vaig comprar-lo...
0: Si vols mirar, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
3: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quarts.
4: Molt bé.
0: Un quart.
3: Pràcticament tot el que compres són varietats de quarts.
4: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades bastant bonic.
3: Ah, exacte.
0: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
4: No, depèn.
3: Sí,
4: el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
0: I que
4: fem tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
0: A veure, sorprèn-nos.
4: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
0: Ai, fidgeting. Sí. Això és per tots els públics, eh? Compte, eh?
4: Sí, no. El fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
3: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
4: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que, vale, que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
0: Allò de tenir algú a la mà, eh?
4: Aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, eh? Això, en un moment en el que has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda, doncs, això, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
0: fidgeting, eh?
4: Jo la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donant voltes als dits.
3: Jo saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
0: Mira, doncs quadra, és perfecte.
3: Veus? Però és quars, eh? No oblidem que és quars, eh? Bueno, el quars rosa, però... que també és quars, porta amor, autoestima i relacions.
0: Bueno, en tot cas...
3: Que l'ametista, que també és quars, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
4: És aquest cas... punt que... Bueno, és el punt que li canvia el color i ho canvia tot. Això.
0: Ja ho canvia tot.
3: És una impuresa, pots comptar.
0: En tot cas,
3: de ferro, de manganès...
0: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
4: Sí. A més, té un... com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no et fas mal.
0: Està bé, sí, no té cantus, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé, molt bé.
4: No.
0: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
4: Absolutament positiva, sí.
0: Veus? Doncs va, veus? Sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
4: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
0: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
4: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
0: Aviam, segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
4: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
0: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí.
4: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
0: No.
4: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni,
0: clar,
4: que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda. Però,
0: cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
4: Sí, doncs he estat navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. Mm. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
0: Ah, val. Que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
4: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
3: No ho pots relacionar. Clar.
4: I, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a tres capítols...
0: Has fet números, eh?
4: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
0: Sí.
3: Bé.
0: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
4: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
0: Sí.
4: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
0: i
4: fer-lo servir per causar el caos als Països Catalans?
0: Aviam, a veure, de què estem parlant? I el caos, en què es concreta?
3: Home.
0: Aviam.
4: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort. Uh-huh. Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Una és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar fent una falca de cada un dels minerals, l'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
0: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
3: Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
0: Ojo.
3: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
0: Per aquest per queda tant, descartat.
3: No vibra, no pot vibrar. Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
0: Queda descartat com a mineral.
3: Som-hi.
4: Descartem l'obsidiana. He trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
0: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
3: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo en tinc, tinc un quilo aquí a casa.
0: Un quilo.
4: Has de vigilar. Perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
3: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
4: No ho sé, potser no cal.
0: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata. L'aladín.
4: Oh. Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
0: Molt bé.
4: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament. Clar. I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
0: A veure.
4: Que és la moldavita.
3: Sorprena.
0: Moldavita. Gràcies. Jordi, il·lustra'ns. Moldavita?
3: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
4: Hòstia, no fotis.
0: Llavors, ara li desmuntes tot l'invent.
3: És un bidet. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit. Uh-huh. I quan va caure aquest meteorit, va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
0: Obsidiana. Sí, però no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
3: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
0: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
4: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
0: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
4: No, ja veuràs que no, perquè...
3: Jo et dic que els que els ven gran, no li deu pas importar.
4: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que és... Mineraloide.
0: Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita, ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
3: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
0: Clar, això ho hem de buscar.
3: Però no et sabria dir,
0: Busquem. Doncs va, endavant.
4: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
0: Que es tradueix en... Acceleració espiritual.
4: Acceleració espiritual excessiva.
0: Vas
3: com una moto, vamos.
0: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
4: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
3: Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
4: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa. Bueno, no, és que no és per tu.
0: O sigui, podria ser que no et toqués.
3: Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
4: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
0: Clar, a vegades pot ser això, és allò.
4: Llavors, clar, països catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels països catalans, el País Valencià...
3: Sí.
4: Balears,
0: Alguer, etcètera.
4: Llocs des d'on ens poden escoltar.
0: Tenim 3 grams... una geografia àmplia i corulla.
4: 3 grams de moldavita per persona.
3: Vall d'Aran.
4: 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això Cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, eh? Però...
0: No, exacte. Ai, com ai, està ai. El pati, poder...
3: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
4: Sí, cal, o sigui, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés. Necessites 43 tones sí. i mitges de moldavita.
0: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
3: Gaire.
4: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
0: Ah, doncs mira.
4: Vull dir que aquí...
3: Sí, costarà.
4: Entra. I he trobat un rang de preus, no sé, he pogut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
0: Un gram?
3: Més aviat 1.000.
4: Al gram.
0: Tant?
4: Sí.
0: Sí que va buscat, sí. això.
3: Sí.
4: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests d'ampolla de cava. Bueno, he tirat pel preveure que et costi uns 500 euros al gram.
0: Bueno.
4: Sigo generós, eh? Que el
0: compres
4: l'engròs...
0: Probable, però val, d'acord. Sí,
4: compres l'engròs i et fan un preu.
0: Fan un preu. Clar, però geolog.cat segurament ja s'està posant.
4: Sí, vas allà...
3: Fas ara no estava fent números.
4: Fas 21.750 milions d'euros.
0: Bueno, això per causar el caos, eh?
4: Només el material, eh?
0: El material.
3: Això, clar, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
4: Sí. Bueno, això...
0: Això és posar-s'hi, aviam. Sí.
4: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
0: S'ha d'activar, clar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun...
3: Però no ve activat, o sigui...
4: Li has de fer la neteja lunar perquè tingui els efectes.
3: Hosti, clar. Clar.
0: Ah, has de netejar 46 tones de...
4: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
0: Han no fa l'efecte.
4: Escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
0: Home, 62 camps de futbol.
3: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
0: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
4: Sí,
3: internacional.
4: Si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície, de superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
0: Ostres.
3: Això és complicat.
0: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil, ara, eh?
4: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
0: Home, doncs no sé pas com ho farem, eh?
4: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp del
3: Madrid. Sí.
0: A veure, cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
4: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, per això com ho fas arribar a la gent?
0: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
4: Sí.
0: I ara què?
4: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
0: Amb sobres.
4: Fas un mailing.
3: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
4: Sí.
0: Ah, mira, fer un enviadament massiu, no? I posar-hi
3: allà, un sobret del PP.
0: Una pedreta de...
4: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
0: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
4: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar moldavit a l'asfalt de les carreteres.
0: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
3: I mal rotllo que generis.
0: Però no arriba a tothom.
4: Bueno, no.
3: Ja n'hi ha que passen ràpid.
4: Aviam.
3: Quin estrès.
4: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els Països Catalans de cop es nota.
0: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
4: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
0: Ah, que ho has comptat, eh?
4: He anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
0: Bueno.
4: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
0: Es dispara, eh? Home, allò del sobre surt més bé, eh?
4: Sí. Però bueno, clar, tu has de veure l'efecte final... És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels països catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet. És que és...
0: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això.
4: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
0: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn
3: faries,
0: grilladíssim, no? Clar, què fas?
3: Però estan tots crispats.
4: Clar,
0: tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
4: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
0: Poder sí, poder és veritat, per això estem com estem. Sí, sí, una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molta vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir, no deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
3: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona.
0: Uh-huh.
3: Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
0: Clar.
3: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensíssim de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Uh-huh. Vull dir, la gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
0: Quars, hi ha molta varietat,
3: el
0: no?
3: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Mm. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins.
0: Sí.
3: I ja està. Tu veuràs un coloret morat.
0: És una pedra bonica, no?
3: Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió a dins.
0: Mm.
3: Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
0: L'estructura és la mateixa,
3: la mateixa,
0: no?
3: Les propietats fisicoquímiques no canvien.
0: Mm.
3: Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
0: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També,
3: sí.
0: Aquelles geodes que venen moltes vegades, això. També...
3: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps?
0: Bé.
3: Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
0: Deus tenir tota la col·lecció.
3: I sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
0: Ho tens tot.
3: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual.
0: Veus?
3: Vull dir que llavors... No tinc, no sé.
0: No
3: I tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
0: I no. Resulta que és que no.
3: No, jo
0: conec, això no. Anàvem a parar el que dèiem al començament, és que no és per tu.
3: No, clar, no vibro igual.
0: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen, que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has escollit a tu i no al revés, doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
3: Sí, sí, és clar, és això, eh? Aquí no se'm connecten amb els chakras, no m'amplifiquen la intenció.
4: És com el Bluetooth.
3: No. O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
0: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, hi deu haver algun manual d'instruccions, hi deu haver algú que s'hi dedica.
3: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, eh? Aquí també els pots netejar amb aigua,
0: sí.
3: I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
0: Ah, veus? Clar.
3: Sí.
0: Doncs oita.
3: Això
0: és, que ho allargues, això, no?
3: És, sí, física no va.
0: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició.
3: Sí,
0: recordeu,
3: és el mateix. És el mateix.
0: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps
3: del quars.
0: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
3: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva. Clar, i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat, no ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament ha funcionat.
0: Clar.
3: És probablement la suggestió.
0: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
3: Aquí sí que tindràs un efecte complicat, digue-li a Marie Curie.
0: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
5: Hola, què tal? Molt bones.
0: Molt bé, hola. Hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
5: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
0: les vibracions de l'ordinador, eh?
5: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
0: Que les absorbia, no? Sí, clar, sí. Te les evitava tu.
5: Clar, però deixa-la aquí. Doncs,
0: no, però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
5: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
0: Poder sí, ho ha multiplicat.
5: Sí.
3: L'ha amplificat.
5: Sí. Però bueno,
0: així estàs.
5: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí de tenir, però no, ben bé no sé què són, per tant.
0: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
4: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
5: Clar.
0: També és veritat, perquè això del cabell, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
5: sí, que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques, a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals. Més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res. Perquè és tot, bueno,
0: és allò que és tot confús, eh?
5: Sí. I que són paraules difícils, sempre complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
0: Tot és molt quàntic.
5: Sí, exacte, sempre. Però no sabem què vol dir. Vale, avui us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
0: Sals minerals. Jordi, a veure.
3: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
5: O sòlides, aquí són sòlides.
3: Sí, pot ser que n'hi hagi... Sí, sí, sí. Jo
0: és a dir, la sal marina és una sal, i és un mineral.
3: La sal, sí, sí, exacte, és un mineral. És un
0: el
3: mineral.
0: Clorur de sodi, no?
3: És el clorur de sodi, exacte.
0: Que fa un cristall...
3: Fa pensar sempre en... Sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
0: Ah.
3: És que s'està acabant la temporada i no...
0: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
3: Vale. No, perdona, no volia
0: no,
3: tallar,
0: no,
3: Xavi.
0: No, ja està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
4: Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
0: bueno,
4: sé si s'ha fet.
0: És que anar fent reunions...
3: Jo sí,
0: al final,
3: jo hi vaig ser-hi,
0: Xavi, escolta'm, tira.
5: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
0: Va, que la gent...
3: Sí, sí, és aquella. La del Siris.
0: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
5: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculat a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
0: home, he intentat buscar
5: què era,
0: eh?
5: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no?, que tenia la seva universitat de no sé, de fer-se fort, doncs, aquest senyor de bioquímica.
0: De la calle.
5: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
0: Uh-huh.
5: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
0: Cel·lulars.
5: Sí. Vale?
0: I segons... Sals cel·lulars,
5: sí,
0: eh? Sí. Jordi, apunta el concepte, sal celular.
5: Jo no sé si existeix
4: això
5: és, o...
4: Això és, no, és nou, això.
5: No existeix això, va.
0: Sal celular.
5: Doncs bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan, desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
0: Però clar, això, què ho compensava? Va bien eso estar, o com anava això?
5: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos. Que el que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però bueno...
0: Una... Tenia una universitat, eh?
5: Home, de bioquímica. Clar. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... Entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
0: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
3: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
5: No.
0: Sí.
3: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
4: Sí,
3: el biòleg
4: tot acaba sent sodi i potasi... ions que, que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
0: Poc té a veure amb Gèminis o amb...
4: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé,
0: no,
4: ho veig més complicat.
3: No.
0: Bueno, ja veus, Xavi.
3: De quals sòlids, no.
0: No funciona.
5: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
0: A veure, va.
5: Hi ha un altre senyor...
0: Sí que n'hi ha molts.
5: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
0: Sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera... Sí.
5: Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
0: Un tio sèrio.
5: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, va per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
3: Sí, aquest en tinc.
0: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa per... No sé.
5: Bueno, clar, aquest senyor tenia
0: les instruccions.
5: Clar, o sigui, aquest senyor havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fer-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia. Llavors feia aquestes coses.
0: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa?
5: No sé. Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
3: No
5: tinc cap cas.
0: Amplifica tot el que seria l'astralitat.
5: Sí. Clar, però també hi ha un quarts de vuit cales. Que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profunds.
4: Ojo.
5: Aquest, també.
0: Bueno, això ja és més sèrio.
5: Sí. Llavors, ja...
3: He de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
5: Ah.
3: Però bueno, no existeixen de manera natural. Bueno, que és un artifici.
4: En poses dues de quatre, eh? Està.
5: No. Sí. I el de nou cares existeix?
3: No, encara menys.
0: Doncs... Tampoc, no? Clar.
5: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
0: Ah.
5: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
0: un
5: és...
0: Un dodecaedre de quarts.
5: De quarts, sí, que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
0: És una antena, de fet.
5: Sí.
3: Un wifi.
5: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares, que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13 de 13, per la connexió amb la consciència divina i universal, un de 16, que reforça la determinació i la perseverança, i un de 24, que amplifica pensaments i visualització, i un de 33, que jo no sé com pot fotre 33.
0: 33.
5: 33.
3: Vinga.
5: Expansió 33, del pensament i crea patrons d'informació infinita que t'irradien cap a l'exterior.
0: Carai.
3: Sí, sí. Ja t'ho juro jo que...
0: Punxegut, sí. Aquest, amb 33 cares.
4: I si els ajuntes tots?
5: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
0: La bola Genki. Tens, no? Sí,
5: sí. Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
0: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
5: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no, que, a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor, que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
0: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment.
5: Sí. Ah, exacte,
0: i...
5: sí. Sí, sí, sí.
0: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
5: Bueno, amb el tema d'això de n'hi ha xacres i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
0: allò que dèiem al principi, sí.
5: Vale. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, et fiques, jo què sé, una ametista d'aquestes i et cures el dit.
0: Val? I et cures el dit.
5: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
0: sí,
5: que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, sí. Això ho sabem tots, no?
0: Tot va d'energia, sempre, El concepte de l'energia, que justament no fa gaire,
3: sí, però
0: precisament...
3: Quina energia? Elèctrica?
5: No. Bueno, energia. Sí, és que clar. Poders.
0: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, noi, doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
4: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, cosa així.
0: Sí.
5: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
0: Exacte. Què deies, Xavi?
5: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Pues suposo que al ser forma piramidal, pues clar, en forma de triangle, la punta pues porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular.
0: Ah.
5: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
0: Res.
5: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
0: És perquè no era per ells.
5: Segurament.
0: Ja no era per ells.
3: No vibraven.
5: No.
3: Clar. No vibran com han de vibrar.
4: Clar.
0: Sí. Aquesta és la conclusió.
5: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
0: Pseudociència geomètrica.
3: Té nom i tot.
5: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar, suposo.
4: I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
5: Llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
0: Clar.
3: Tot el món, eh?
0: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
5: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig tinc tindré superpoders.
0: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi. Ja,
5: no,
0: sincerament.
5: No, no, no,
0: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Íngrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. Amb la proximitat de l'eclipsi també s'estan creant cada cop més retencions a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit ja va preveure una mobilitat elevada cap a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant aquesta tarda, però ja a mig matí havien començat les retencions en les vies més crítiques. Les carreteres predilectes pels rubinencs, com per exemple l'AP7, pateixen retencions a l'altura de Castellbisbal, Martorell i Gelida, en direcció Tarragona. També circulen amb congestió la N340 a l'altura de Vilafranca del Penedès i han patit també congestions i retencions la C32 a l'altura de Castelldefels i la A2 a l'altura de Martorell. Les autoritats alerten especialment de les hores posteriors de l'eclipsi, quan es preveu que molts vehicles iniciïn el retorn al mateix temps. Per això, recomanem evitar tornar immediatament després del fenomen i utilitzar els aparcaments habilitats i consultar el trànsit en temps real.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I els gegants de Rubí marxen d'aventura a Estocolm per participar en la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk. Se celebrarà aquest cap de setmana, entre el 14 i el 16 d'agost, a la capital sueca. La colla rubinenca viatjarà demà, 13 d'agost, des de Barcelona amb una trentena de persones i 5 gegants de Rubí. En Roc, la Paula, la Laia, en Galderic i l'Orelletes. L'Aplec està organitzat per Adifolk, l'associació per la difusió del folklore, i enguany s'integra en el Kulturfestivalen, el festival cultural que se celebra aquests dies al centre d'Estocolm. El programa inclou actuacions de cultura popular en diferents espais de la ciutat. Hem parlat amb la Fina, de la colla de gegants de Rubí.
2: Adifolk cada any fa una sortida, fa una programació, una oferta a Europa per fer aquesta activitat, i cada any van a una ciutat diferent. Des d'aquí, Rubí, marxem 31 persones de la colla, entre adults i nens, perquè ara, per sort, tenim gent nova, tenim la colla augmentat i tenim futur, se suposa, no? Tenim l'esperança aquesta de que els nens que avui en dia disfruten moltíssim amb els gegants, pues sigui una tradició per ells.
0: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren els 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents. En total hi participaran 42 grups de cultura popular i més d'un miler de persones. Adifolk, de fet, parla de 1.200 actuants. És, segons l'organització, l'aplec més multitudinari de la història.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Oïdors, oïdores, benvinguts, benvingudes una setmana més a La Gent Normal. La conversa reposada, la conversa tranquil·la, autèntica de les tardes de dimecres aquí a Ràdio Rubí. Una setmana més arribem carregats d'energia, de bones vibracions, posant les notes, totes les notes de la partitura, perquè la cançó soni de meravella i no volem ser pas un One Hit Wonder. Si heu estat atents, com quan llegiu una novel·la negra, Christie, Nesbo, Camilleri, Mankell, Vázquez Montalbán i

0: ens altres. Doncs haureu percebut que avui la cosa, o hauríeu d'haver percebut, que avui la cosa va de música. I ara potser us preguntareu si tindrem a l'altra banda de la taula, què, un músic? Doncs no i sí, o sí i no. Depèn de com es miri. Ja sabeu que en aquest programa la música és segurament el segon element més important després, òbviament, de la conversa. La música vertebra la conversa, li dona sentit a alguns dels pensaments, algunes de les inquietuds i de les sensacions dels nostres conversadors. Doncs avui tenim una persona, com sempre, com totes les persones que passen per aquí, especial. Però és una conversa que em fa especial il·lusió. I sense que se m'enfadi ningú, totes les converses d'aquí, de la gent normal, són especials. Però aquesta en concret sé que donarà molt de sí. Tinc aquesta percepció, tinc aquesta sensació. Tinc la sensació que serà entretinguda i tinc la sensació absoluta que ens faltarà temps, ja us ho dic ara. Per tant, no m'embolico més i presento directament en Salva López, o Salva Rock, com se'l coneix en el món de la música, dels negocis, de les conferències, perquè sí, parlem amb un músic que ha fet de la seva passió un mitjà per explicar com funcionen moltes coses, entre altres les empreses, i per donar exemple de com les bandes de rock, principalment les bandes de rock, tenen moltes coses per ensenyar a les empreses, a les petites, a les mitjanes i a les grans, i sobretot a les grans. Salva, molt bona tarda i benvingut a la gent normal.
1: Hola, germà, bona tarda de dimecres, un dia molt especial perquè és un dia que ja tenim el cervell connectat, no? I ja home, anem mirant el cap de setmana, però ja estem a ple rendiment, no?
0: Home, si no el tenim connectat el dimecres, ja, vull dir, ja podríem tancar la setmana i dir, escolta, ja hi tornem la setmana que ve, perquè si no, malament. Tenim el Salva aquí amb nosaltres perquè justament ell és l'autor d'un llibre que es diu Empreses en clave de rock, que ben aviat, de fet, des d'avui mateix, també el podeu trobar en català, entenc que és Empreses en clau de rock.
1: Sí, senyor, Empreses en clau de rock.
0: Que és un llibre, i vaig a fer un resum molt ràpid, és un llibre que serveix per veure com les bandes de música, i corregeix-me si m'equivoco, Salva, com les bandes de música, en el fons, són empreses. Mm-hmm. I funcionen moltes vegades com les empreses. M'atreviria a dir que millor que moltes empreses. I, per tant, les empreses tenen moltes coses a aprendre o a diguéssim, a amarar-se de les bandes de rock, principalment de les bandes de rock. No?
1: Es podria dir així és correcte. També es podria dir que els músics, les bandes, són una organització humana que ningú considera empreses, però on hi ha pràctiques molt interessants i molt de coneixement, molt útil pel que sí que es consideren empreses, no? I això és el que fa aquest llibre, és una mena d'abelleta polinitzadora, no?, que va portant bones idees i bones pràctiques que es fan en el món de la música pels músics, com els músics que estan sonant ara mateix, i que poden ser inspiradores i útils pels empresaris, els emprenedors, els directius, els líders. Això fa aquest llibre.
0: Els que ens agrada la música, llegir aquest llibre és molt, anava a dir, és molt inspirador. O és inspirador en el sentit que penses, ostres, és que clar, al final tot plegat, això que dèiem, no? Les una banda, un frontman, no? Al final, un frontman és, en molts casos, és com un CEO. És com el líder d'aquella organització, no? Mm-hmm. Amb totes les parts positives i totes les parts negatives. Per resumir-ho molt, perquè la gent que encara no l'ha llegit doncs ho pugui entendre, no? Què traspassa o què és allò que les bandes de rock, les bandes musicals, poden transmetre en el món dels negocis, en el món de l'empresa?
1: És una pregunta molt gran.
0: És una pregunta que justifica tot el llibre.
1: Justifica molt més que el llibre, perquè pensa que aquest llibre ara el publico, el republico, diguéssim. És un llibre que es va publicar per primer cop.
0: Té una història al darrere, història, tot aquest llibre.
1: Sí. I es va publicar per primer cop fa 15 anys. Llavors ara jo he recuperat tots els drets editorials, ja hem trencat, diguéssim, amb amics, amics, el contracte editorial, diguéssim.
0: Faig un parèntesi, sí. Jo et vaig tallant, Has recuperat... després recuperarem el tema, Però sí. Ja que surt a col·lació això... vol dir que els drets no els tenies tu.
1: No, clar. Quan publiques un llibre en una editorial, els drets editorials són de l'editorial.
0: Durant quant de temps, en el teu cas?
1: El que digui el contracte.
0: Val.
1: El contracte pot ser variable, no? En el meu cas eren 7 anys, i si en cap de 7 anys jo no reclamava els meus drets, automàticament es renovava per 7 anys més, no? Llavors, al final van ser 14, i aquest any sí que he dit, que...
0: Reclamo.
1: Reclamo, perquè veig que l'editorial no està fent res amb el llibre. Jo sempre l'havia volgut traduir, per exemple, al català, a l'anglès, i és una cosa que he pogut fer ara, que jo he recuperat tots els drets. Llavors, jo ara l'he republicat jo, revisat, ampliat, actualitzat. L'he canviat de persona, també, perquè fa 14 anys s'escrivia d'una altra manera. No? S'escrivia amb el vostè. Vostè pensi que The Rolling Stones, no? I ara és tu pensa que el Rolling Stones... I és un...
0: Era, però parlar de vostè era com un principi d'autoritat quan escrivies un llibre.
1: Sí, però avui en dia ja no tant.
0: No, exacte. Ara hi ha un... És a dir, és un to com molt més directe, com molt més proper al fet de dirigir-se a tu.
1: Exacte, no? Perquè el vostè ja no es porta.
0: No.
1: De la mateixa manera que ja no es porten les corbates, no? La majoria d'esdeveniments empresarials on vaig jo no en veig, de corbates. Però fa 14 anys sí. Llavors, ara els autors parlen de tu, perquè és més proper, no? El vostè crea una distància. Total, que llavors he fet això, l'he actualitzat, l'he modernitzat, he posat casos nous. Per tant, ara no només parlo dels casos que parlava fa 14 anys, sinó que he ampliat, parlo de casos molt, molt concrets, de l'any 2025, del 24, i l'he traduït a l'anglès i l'he traduït al català.
0: Llavors, avui, que està disponible, de fet, des d'avui mateix.
1: Des d'aquesta nit... Bueno, de fet, la versió Kindle està... A veure, quan... Això és interessant que en parlem, perquè igual algun oient té un llibre i vol veure què en fa, no? Clar, es pot un autopublicar a Amazon, que és el que he fet jo. Sí, és molt fàcil, és el que he fet jo. Llavors, jo he traduït els llibres amb una IA.
0: Correcte.
1: Si vols que valem d'IAs, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Les IAs
0: sí,
1: tradueixen.
0: Sí, perquè la IA, a més, les IAs tradueixen, però també donen molt de suport en el món de la música.
1: Sí, també. Els músics utilitzem IAs fa molt més temps que no el ChatGPT que va sortir fa 2 anys o 3, no? Uh-huh. Abans ja utilitzàvem. Però jo he utilitzat IAs per traduir el llibre. El que passa és que les IAs no són perfectes, no tradueixen bé.
0: Correcte.
1: Però fan la majoria de la feina grossa la fan.
0: La fan aquella feina... bruta i feixuga,
1: sí.
0: De traduir a l'engròs. I després, a partir d'aquí, clar, és molt diferent traduir directament que revisar una traducció.
1: Exacte.
0: És molt diferent.
1: Llavors el llibre s'ha de revisar, la traducció s'ha de revisar. Llavors s'ha revisat, la traducció a l'anglès està pràcticament perfecta, la traducció al català l'he revisat jo. I sí, aquesta nit ja es posa a la venda en paper, també a Amazon. O sigui, aquest llibre es pot trobar a Amazon, ara mateix en versió Kindle o en versió paper.
0: Doncs ja ho sabeu, Empreses en clave de rock, si el voleu en castellà, Empreses en clau de rock, si el voleu en català.
1: I Business in the Key of Rock, si la voleu en anglès.
0: Home, això sona bé, en anglès.
1: Oh, molt bé, sí.
0: Sona molt bé.
1: Feia molt de temps que la volia traduir en anglès. I el projecte és més gran, perquè a més, com que podem fer això, podem utilitzar una IA per traduir a qualsevol idioma i necessitem un natiu, una persona nativa que revisi que tot estigui bé, doncs estic ara, aquest any, 2026, es traduirà a altres idiomes també, a francès, a italià, a neerlandès. Neerlandès he tingut un voluntari, que l'altre dia va venir una presentació que vam fer al llibre i va dir, escolta'm, jo si la vols traduir al neerlandès, jo la reviso, que sóc holandès, no?
0: Ostres.
1: I total, i vaig dir, que guai, no?
0: Això és la màgia de les coses col·laboratives, no?
1: Sí,
0: quan
1: és fantàstic,
0: vegades,
1: no?
0: Quan a vegades es parla, no?, de la decadència de la societat occidental i de que som insolidaris i tot això, que, bueno, hi ha una part que és veritat, eh? Però després et trobes casos com aquests, no?, de col·laboració, i de fet tu en el llibre hi ha un moment que ho dius, no? que els músics tenen aquest esperit molt altruista, no? Sobretot, i després si vols en parlem, no? De quan adapten una cançó, no? És a dir, no adapten una cançó per fer la versió millor, sinó que adapten una cançó per retre-li
1: homenatge.
0: Com un homenatge, no?
1: Sí.
0: És a dir, com per posar encara més en valor aquella cançó.
1: Sí. És que fixa't, bueno, jo sóc economista, eh? Sóc economista especialitzat en empresa, i ara mateix haig de dir també que estic fent el doctorat a la UAB, aquí a prop, i en economia i empresa, i la meva tesi doctoral va sobre el que les empreses poden aprendre als músics, que és el mateix que diu aquest llibre.
0: Que és així... el que t'havia preguntat jo ara fa 5 minuts, eh? Vull dir...
1: Sí, sí,
0: és que...
1: tornem aquí. Perquè el que passa, i responent al que estàs dient ara, que és molt interessant, resulta que es considera que el coneixement és una cosa que es diu en economia, es considera un bé no rival. Què vol dir? Que si tu tens una idea i me la dones a mi, tu no te'n quedes sense. Tu la tens encara. En canvi, si tu tens una poma i me la dones a mi, tu ja no tens la poma, no? Llavors la poma és un bé rival, però el coneixement no. I la música tampoc.
0: Clar,
1: llavors...
0: perquè si jo et dono una part del coneixement, o un coneixement que jo tinc, clar, tu tens... És a dir, segurament tens molts camins a partir d'aquí, però els dos principals serien copiar, fer exactament el mateix, i l'altre és adaptar.
1: Adaptar.
0: I si adaptes, al final, la idea original es converteix en una altra idea original, diferent de la primera.
1: Exacte. Llavors, en la música, com funciona això? Doncs quan un músic fa una versió, un cover, no? un homenatge a un altre músic, no està erosionant el valor de la cançó original del músic. Al contrari, l'està fent créixer. I això és una cosa molt rara, no? Que vol dir que tu fas una versió d'una altra cançó, però l'autor a sobre estarà encantat, perquè la fa més gran, no? Fa que més gent digui, oh, quina cançó més xula, i de qui serà, no? Ah, doncs mira, era de, jo què sé, de Joe Cocker.
0: Clar,
1: ostres, no? Perquè... I llavors tot creix, no? Tot creix. És una meravella, això.
0: Hi ha històries, o sigui, hi ha moments a la història de la música que una cançó, no vaig a dir que ha passat desapercebuda, però sí que cançons que es podrien haver quedat en aquell ninxo s'han acabat convertint en... Han crescut
1: himnes.
0: Exponencialment
1: sí,
0: gràcies a una, dues o tres versions, és igual, eh? Però sobretot a partir de la primera, per
1: sí,
0: entendre'ns.
1: No? Hi ha un cas molt bonic, que em sembla que el cito al llibre, que és una cançó de l'Sting, que la va fer una cantant, em sembla que es deia Eva Cassidy, i el propi Sting va dir, ostres, m'ha superat. O sigui, ha fet que sigui encara més bonica aquesta cançó. Llavors, és una meravella com els músics col·laboren entre ells, s'ajuden i fan que la música creixi com a tot, com el tot que és, no? I no és competència. Clar que, home, sí, els músics clar que competeixen, perquè si tu tens 50 euros a la butxaca, o vas al concert d'un o vas al concert de l'altre. Bueno, si és Coldplay, ni t'ho plantegis perquè...
0: No, ja no pots entrar.
1: Ja no pots, no?
0: No.
1: Però el cas és que la música en si, la música, sí que creix i creix i creix. És un pastís que tothom hi guanya. És una competència generativa, que es diu. És un fenomen curiosíssim.
0: Ara has dit, has posat l'exemple de Coldplay, que amb 50 euros no vas al concert de Coldplay.
1: No.
0: Segurament amb 100 ja justejaries.
1: No, tampoc.
0: Perquè
1: ja
0: si, més les despeses de gestió i totes aquelles
1: sí.
0: coses, no? Però sí que és veritat, i tu com a vessant de músic que tens, no? Estem perdent una mica els papers amb els preus.
1: Totalment. Això, bueno, per cert, incís, sí que sóc músic, jo tinc discos a Spotify.
0: Per això.
1: Sí, a vegades no m'hi dedico, però sí. Val, i això que dius dels preus, efectivament, aquí hem perdut els papers totalment perquè passa com amb totes les activitats humanes artístiques o que tenen una vessant artística i que són artesanals, quan s'industrialitzen. Això ho podem explicar de la música, quan s'industrialitza, llavors arriben els Live Nation, els Ticketmaster, es converteixen en un monopoli i comencen a aplicar una cosa que apliquen els Uber, que es diuen preus dinàmics. Què vol dir? Que tu abans, fa 30 anys, anaves a comprar les entrades de... Doncs mira, d'Aerosmith, que està sonant ara, no? I t'anaves a la taquilla i compraves l'entrada que tenia un preu... I
0: tancat.
1: Sempre el mateix. Avui en dia no. Tu entres i el preu va pujant en funció de la demanda.
0: És una mica com si anessis a la borsa.
1: Sí, o sigui, no saps a quin preu pagaràs les entrades. Llavors, alguns artistes negocien amb aquestes grans plataformes i posen un límit. I diuen, home, a veure, d'acord que pujaràs els preus i tot això, però només de tal, no? Només de tal quantitat, perquè no em sembla bé que la gent hagi de pagar 1.000 euros per venir a veure'm, no?
0: O sigui, que l'inflat aquest de preus, al final, repercuteix més en la... en... Live Nation, Ticketmaster i derivats, més que no pas en els propis grups.
1: S'ho reparteixen, haig de dir. Sí, s'ho reparteixen. És a dir, els artistes també guanyen amb això. Però alguns artistes tenen una mica més de consciència que altres i diuen, a veure, posem uns límits perquè, clar, si no, això...
0: Sí, perquè hi ha hagut casos de grans bandes que s'han negat a treballar, per exemple, amb gegants d'aquest sector, precisament per això, per no... Perquè al final tu estàs... Pel camí estàs perdent molta gent.
1: Totalment. Però de tota manera jo dic una cosa. Hi ha un fenomen que és una cosa que es diu en anglès FOMO. Que
0: sí, home,
1: és Fear
0: FOMO.
1: Of Missing Out, no? Que vol dir por de perdre-s'ho. No? Clar, quan arriba un, diguem Coldplay, perquè és un exemple molt evident, no? Però quan arriba un Coldplay o un AC/DC o qualsevol altra banda d'aquestes internacionals grosses, tota la premsa, tota la maquinària es posa en marxa perquè tu sàpigues que passarà això i que és l'acabose, i que com t'ho perdràs, no? No seràs l'únic tonto que t'ho perdràs, no? Llavors la gent comença a, ostres, a cridar els amics, hòstia, és com si el gran esdeveniment de l'any és que vingui un d'aquests, no? I llavors és quan comencen a pujar els preus. Però jo dic, escolta'm, si a tu t'agrada la música, vés a la sala Apolo, vés a concerts petits. Aquest estiu vaig estar amb la meva dona a la Cerdanya, i en un poble que es diu Ger, vam veure dos concerts a la plaça del poble, però allò, un petit comitè a peu pla, no tenia ni escenari, que vam al·lucinar pepinillos. Vam dir, ostres, però aquests músics són brutalment bons. Ah, no els coneix ni son pare. Ah, però és que són tan bons que et fan estimar la música, et fan disfrutar tant, gaudeixes tant d'aquella música.
0: Això, si ho traslladem al camp dels esports, sempre s'havia dit, i quan entres en aquesta dinàmica, que que allà on es jugaven partits, on se sentien els colors, on se sentia la passió pel futbol, eren en les categories inferiors del futbol, no? És a dir, tu te n'anaves a un camp de tercera regional, o te n'anaves fins i tot a juvenils, i tu veus un tipus de joc que, home, que no té res a envejar a les grans figures de primer ordre que cobren el que no està escrit i més.
1: Jo és que no soc molt de futbol, però també, perquè no m'han educat en el futbol, o per a tampoc no agradava, però sí que tinc una opinió sobre això que dius tu, no?
0: Clar, doncs vinga, aquesta és la palestra.
1: Faig una reflexió que llenço aquí sobre la taula pels nostres oients, no? A veure, quan juga Escòcia contra Gales, no? No se suposa que els que haurien d'estar jugant per Escòcia haurien de ser escocesos i els de Gales, galesos? Perquè així podem dir, els d'Escòcia són millors, no? Però si resulta que tots els d'Escòcia, la meitat, són estrangers, qui està guanyant aquest partit, no? Llavors, jo crec que tot ha quedat molt desvirtuat, bueno, des del moment en què tots són estrangers, no?
0: Això tu ho podem traslladar aquí, per exemple, a la Lliga Espanyola,
1: sí,
0: no?
1: Totalment.
0: És a dir, si tu agafes, fas un tall dels equips que juguen a la Lliga Espanyola i comences a veure... Bueno, de fet, només n'hi ha un a tota la Lliga Espanyola, i ho té com a base de filosofia de l'equip, que té tots els jugadors...
1: D'aquí, diguéssim. No?
0: Vale?
1: Aborígens,
0: dir,
1: no?
0: Aborígens, és a dir, nadius.
1: Nadius, sí, nadius.
0: La resta, clar, i que això no vol dir que no puguin arribar a sentir els colors, no estic dient això, però sí que és cert que... Bueno, que a vegades ens deixem emmirallar molt per aquestes figures. No?
1: Totalment. A més, és que igual està guanyant el partit per tu una persona que no parla ni el teu idioma. I llavors tu com pots dir hem guanyat? Què vol dir hem guanyat? No? És una mica absurd, no?
0: L'altre dia sentia unes declaracions de l'actual entrenador del Barça, Hansi Flick, que deia... perquè quan vaig arribar aquí fa un any i mig, i llavors jo vaig pensar, ostres, vaig pensar dues coses... Ostres, sí que ha passat temps des que va arribar el Flick al Barça. I segona va ser... encara fa les rodes de premsa en anglès.
1: Clar.
0: Ja no et dic en castellà, ni en català, evidentment.
1: No, oblidem.
0: Però és que encara fa les rodes de premsa en anglès. Clar, jo no estic demanant que tothom sigui com el Guardiola, no? Que se'n va a Alemanya i al cap de dos o tres mesos parla alemany, o se'n va a Anglaterra i al cap d'un mes ja parla anglès. Però llavors, una certa connexió, no?
1: Clar, llavors ens trobem, si vols t'ho puc redactar així, o sigui, una cosa que es va inventar, que eren els equips, que teòricament han de representar la comunitat de la que porten el nom i la bandera, al final ja no representen, perquè les persones no són ni d'aquí, ni tan sols no parlen el teu idioma, ni tenen la teva cultura. Llavors, què són? Són empreses jugant contra empreses.
0: Anava a dir-te, dic, són, al final són negocis. Que pot semblar un comentari molt de cunyat de diumenge a les 4 i mitja de la tarda sobre taula, però és que al final és així.
1: És així? O sigui, hi ha coses que són evidents, no? En fi, de tota manera, jo no sé res d'esports. El que estic dient és la meva opinió personal intransferible, que no representa ningú més que a mi mateix.
0: Continuem.
1: Tornem a la música, si un cas, no?
0: Peter Gabriel.
1: Peter Gabriel. Peter Gabriel és un músic superinnovador. El Peter Gabriel és una persona... Mira, t'explico què va fer el Peter Gabriel perquè la gent no n'és conscient.
0: Jo no n'era conscient fins que vaig llegir el llibre.
1: Ara t'ho puc desenvolupar més perquè justament és un dels casos que estic estudiant a la tesi doctoral, no? En Peter Gabriel és un músic, el primer cantant de Genesis, gran banda de rock progressiu, al principi. I el Peter Gabriel una nit va tenir una idea boja, que va dir, a veure, en comptes de sortir a l'escenari només a cantar les cançons, per què no les interpreto com si fos un actor? Perquè estem explicant una història, no? Llavors, per què no em vesteixo com el personatge que vull explicar? I llavors, en aquell moment, no només se li va acudir demanar-li a la seva dona el seu vestit. La seva dona li va prestar un vestit vermell, se'l va posar, un vestit.
0: Sí, sí, vestit de dona, eh?
1: Vestit de dona, vermell. I al camerino, no sé com, hi havia una mena de caputxa amb el cap d'una guineu. I se'l va posar, també. I llavors, comença el concert. Una cosa habitual dels concerts és que surten primer els músics, comencen a tocar, i el cantant surt després, quan toca cantar. I llavors, va passar això, i quan va sortir el Peter Gabriel, va sortir ja així disfressat. Hi ha un vídeo de l'època que es veu el Phil Collins, que estava tocant la bateria.
0: Perquè el grup no sabia res.
1: El grup no sabia res. O sigui, ho va fer el Peter Gabriel pel seu compte i risc. Llavors, es veu un vídeo de l'època que es veu com el Phil Collins, mentre segueix tocant, mira al·lucinat els seus companys de banda com dient, què fa aquest home ara? Per què surt així, no? Però saps què? Resulta que quan va fer això tot el públic va emmudir totalment i tenia l'atenció de tothom, perquè era una cosa que no s'havia fet mai abans. I aquesta cosa, aquesta petita idea va funcionar molt bé. El Peter Gabriel després, anys després, va dir, no, quan ho vaig provar vaig pensar, això funciona, ho haig de fer més, perquè tenia l'atenció de tothom. I això va donar naixement o va donar origen a la teatralització del rock, que és un moviment que arriba fins avui en dia, i trobem bandes molt famoses que surten disfressades a l'escenari. I això ve d'aquí, ve de que en Peter Gabriel una nit va tenir una idea boja i la va fer, saps?
0: De fet, la cançó que escoltarem d'aquí un moment és d'un grup que va una mica en aquesta línia, i permet-me que abans d'escoltar-la faci una petita brometa. Ara el Peter Gabriel, si no hagués passat això i el Peter Gabriel ho fes per primera vegada ara, no rebria tota l'atenció de la gent, perquè automàticament la gent que encara no tenia el mòbil a la mà el trauria automàticament, i això quedaria immortalitzat com si fos una gigafoto. Clar. Perquè al final, i tu que vas a concerts ho saps, ostres, la gent es perd moltes coses pel fet d'estar així
1: amb el mòbil
0: a la maneta.
1: És com aquella... Això ho representa molt bé aquell acudit que diu, ei, què tal, com estàs, com han anat les vacances? I l'altre diu, doncs no sé, perquè encara no he vist les fotos.
0: Correcte. Vull dir, t'ha passat la vida per davant fent les fotos, sí. I en canvi, doncs, has estat allà pendent del mòbil.

0: Ghost, directament des de Suècia, és un grup hipereclèctic.
1: M'encanten.
0: Van, allò que deies tu, no?, que surten a l'escenari disfressats. De fet, el vocalista surt disfressat com si fos una mena de papa. De papa de l'església catòlica,
1: Però satànic.
0: Però satànic.
1: Papa satànic. I
0: jo vaig tenir l'oportunitat, li explicava abans al Salva, vaig acompanyar fa un parell d'anys el meu fill al Primavera Sound, i a mitja tarda, quan entres a tot el circ que és el Primavera Sound, el primer grup que em vaig trobar per sorpresa, perquè no el tenia apuntat a la llista, van ser els Ghost. I la veritat és que em vaig quedar enganxat allà. Perquè... I encara era de dia, o sigui que el contrast encara... Perquè això, si ho veus en una sala tancada de nit i tal, doncs és diferent, no? Però a plena llum del dia, veure aquests set personatges...
1: allà disfressats.
0: Allà disfressats.
1: No? De dimonis.
0: Sí. Era com a mínim curiós. Què tenen els països nòrdics amb el rock i el
1: amb el heavy.
0: Amb el heavy.
1: Sí,
0: no perquè sé. És molt curiós, eh? Hi ha tota una cultura de heavy, de power metal, de o sigui, aquests sons rockeros més durs, però en produccions molt, molt ben fetes i molt sostingudes.
1: Jo no sé què fan, però recordo a tots els oients que fa no gaires anys, bueno, potser fa 10.
0: No gaires, això ja...
1: Amb la meva edat ja no són gaires. Sí. Va guanyar Eurovisió una banda heavy disfressada de dimonis, també, i monstres, no?
0: Sí, sí.
1: I que eren els Lordi.
0: Lordi,
1: que
0: exacte.
1: No recordo si eren de Finlàndia o... Però, sí, allà al nord.
0: Si no eren Finlàndia, eren noruecs, i si no eren suecs.
1: Jo crec que eren finlandesos.
0: Crec que eren finlandesos.
1: Sí, però tens raó. Allà no sabem què passa, però potser perquè tenen moltes hores de foscor i molt de fred i la gent està molt a dintre de casa, i llavors no sé què ha passat, però sí, hi ha com un niu allà. Sí, els Ghost són una banda molt original, recullen aquesta tradició de la teatralització del rock que va iniciar amb Peter Gabriel. Fixa't, han passat molts anys,
0: Jo ara et aniré dient, hem parlat del Peter, però ara deixa'm parlar de Sting.
1: Sting.
0: Què?
1: Sting
0: què representa?
1: Una...
0: Què representa en el món de la música? Què representa en aquest llibre, Sting? Per què el treus aquí a la palestra?
1: Per com lidera. Jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar el guitarrista de Sting, el guitarrista que l'ha acompanyat dels últims, jo crec que 30 anys o més, que és el Dominic Miller, i òbviament vam parlar de la música del Dominic Miller, que també és un músic que té el seu propi projecte, té les seves pròpies cançons, fa els seus propis concerts, i, però clar, li vaig dir, escolta, t'haig de preguntar per l'Sting, i com és l'Sting? Com lidera l'Sting, no? I em va dir, mira, l'Sting lidera, diu, és com un pare. Diu, ell vol que els seus fills, que som els músics de la banda, arribem lluny, però que no prenguem mal, no? Si pot ser que no prenguem mal. Llavors l'Sting és una persona que com a músic tracta que els seus músics cada concert innovin una mica, o sigui, canviïn una mica. Que no facin, no repeteixin sempre com un... No?
0: Com un funcionari, com... Perquè al final ja no sé, per exemple, penso en un cas recent que vaig veure, no? Guns N' Roses, no? Guns N' Roses, l'última gran gira que ha fet, no? Però tu vas seguint el set list de Guns N' Roses, i com que ara, evidentment, tot es comparteix i tal, tu veus el concert que van fer a Coimbra, veus el concert que van fer a Barcelona, veus el concert que van fer wherever, tots són iguals.
1: Tots són iguals, sí.
0: Tots segueixen el mateix set list. No diré que les mateixes brometes, però gairebé.
1: S'aprenen de memòria, es preparen això i és això el que fan. Sí, i després hi ha músics com l'Sting, per exemple, que espera que els seus músics canviïn coses, que el solo de guitarra no sigui exactament el mateix cada nit, perquè això li dona a la música una mica més de vida. Perquè ser músic, això us ho puc dir, jo que dono conferències també per a empreses i em dono, porto 18 anys durant conferències, jo mateix no faig mai dues vegades la mateixa conferència, perquè m'avorriria.
0: Perquè, saps? A més, cada vegada tens al davant un públic diferent, un auditori diferent, i per tant t'has d'adaptar d'alguna manera.
1: Jo m'ho treballo, llavors jo cada esdeveniment doncs pregunto, a veure, qui són, què fan, què li passa a l'empresa, en quin moment estan, és un moment bo, dolent, regular, de què convé que parlem ara? Parlarem de reinvenció, de treball en equip, de lideratge, de convertir els teus clients en fans, X, no? Jo treballo molts temes. I clar, llavors tinc la sort que cada conferència és diferent. I per tant, no m'avorreixo. Sempre tinc les meves neurones super a tope perquè aquella conferència no l'he donat mai així.
0: Què necessites tu per la teva conferència, Salva? Tu vas amb algun instrument per tocar?
1: Jo vaig amb una guitarra elèctrica i amb un amplificador petitet de viatge que té molta potència, té IA fins i tot. És un amplificador que em fa sonar com qualsevol. O sigui, avui en dia tenim unes tecnologies que el meu amplificador pot sonar com el d'ACDC o com té tots els efectes, puc sonar com vulgui. Llavors, clar, monto uns shows importants, vaig participar molt al públic. El divendres passat vaig estar a Burgos i per primera vegada vaig dir, mira, avui els de Burgos els faré cantar Chiquilla, de Seguretat Social.
0: Ostres,
1: saps?
0: Aquesta és fàcil, vull dir, és fàcil, vull dir, aquesta tothom se la sap, com a mínim la
1: sí,
0: tornada.
1: Sí, vaig posar la lletra, vaig dir, ara farem aquí
0: pels
1: el karaoke.
0: Pels més joves.
1: La mitjana eren 36 anys, em van dir. I sí, vaig dir, mira, ara farem el karaoke més gran del món, la farem aquí, cantaré vosaltres, que eren 300 persones.
0: Uf, i què? Com va anar això?
1: Va anar molt bé, sí, sí. Jo vaig dir, mira, i a més els vaig dir, no sabeu quina cançó fareu ara, però com que sou un bon equip, segur que ho fareu bé. Llavors, només heu de seguir les instruccions que surten en pantalla. Quan surti, ara sortirà un compte enrere i una paraula, i quan surti aquesta paraula vull que la crideu. I aquesta paraula quina era? Chiquilla.
0: Chiquilla.
1: 3, 2, 1, 0, i apareix Chiquilla. I tots, Chiquilla! I llavors jo vaig posar a trencar la guitarra. I llavors dic, ja està. I quan jo comenci a tocar la guitarra, vosaltres ja sabreu quina cançó és, o sigui, ja està. Mm. I ja tot anirà rodat. I sí, sí, va quedar superbé.
0: Fa un parell de setmanes vam tenir aquí el programa la presidenta de la Federació Catalana de Rugby i ens explicava, ens va desfer uns quants mites sobre el rugby, no? sobre la suposada violència i tal, no? Llavors, el rugby en el fons és un esport en el qual la cooperació és molt important, el treball en equip és molt important, no? I ens explicava una anècdota que a mi em va resultar curiosa, com a mínim. Ella és nascuda a la Catalunya Nord, nascuda a Argelers, i explicava que, clar, fruit dels anys que va viure allà, que a França, si tu poses en el teu currículum que has estat jugador de rugby, això és un punt al teu favor.
1: Mm-hmm.
0: I ara se m'està acudint. Home, la gent que ha fet música, la gent que ha treballat en un grup, o que ha tingut un grup, o que ha sabut, ha tastat aquesta col·laboració que implica el món de la música, home, des d'un punt de vista empresarial, en el fons tens uns assets que molta altra gent no té.
1: Els tens, però una altra cosa és com es perceben, perquè no és el mateix que tu diguis en un sopar, imagina que vas a un sopar de gent que no coneixes, et convida un amic teu i no coneixes el que hi ha allà. I és molt diferent si tu dius, oh, soc violinista amb una sinfònica, no? Tothom et mira com, oh, no? Quin home tan culte, no? Que guai, no? Quina cultura deu tenir i tal, no? Però en canvi si tu dius, no, soc cantant d'una banda de rock, et miren ja com, ui, aquest igual s'ha ficat de tot, quina vida deu portar...
0: Bohemi, és un bohemi.
1: Oh, sí, mala vida... Tu pensa que culturalment el nostre país... Això de la música estem molt atreçats. A Gran Bretanya...
0: En aquest país, en general, estem atreçats
1: en moltes coses.
0: Però sí, sí.
1: Fixa't un detall. A la Gran Bretanya, els grans músics els nombren sirs i lords. No? Sir Paul McCartney,
0: sí.
1: Sir Elton John, no? Sir Mick Jagger, tots aquests són sirs. No? Aquí, al nostre país, fins fa, crec que 10 o 15 anys, els músics se'ns aplicava la llei de vagos i maleantes. O sigui, tu sorties d'un assaig amb la guitarra penjada a una de la matinada, et veia la policia i eres sospitós.
0: Com a mínim eres sospitós.
1: I et podien aplicar la llei de vagos i maleantes i podies passar la nit al calabós sense haver fet res. Perquè és que aquí, no sé, aquí som, diguéssim, som un país, jo penso, que a nivell macroeconòmic som un país que ens han venut la música estrangera. Però aquesta que ens agrada a nosaltres, pensa que tota l'estona, tot
0: sí,
1: el que ha estat sonant, tot era en anglès. Tot era en anglès. Hem posat, no, podríem posar coses espanyoles, podríem posar coses catalanes, però no tenim aquesta cultura. D'alguna manera ens han programat per admirar aquestes grans estrelles, perquè és veritat, les tenen. És que tenen gent molt bona. O sigui, aquí no hem tingut mai Michael Jackson.
0: Però sí, no hem
1: ni
0: tingut...
1: Ni en castellà ni en català.
0: Però no, això és un peix que es mossega la cua, eh? Si, és sí, a dir, si no fomentes el que es fa aquí, evidentment no et sortiran, no tindràs
1: exacte,
0: talents.
1: Exacte. Llavors, aquí no tenim una indústria com la que tenen a Gran Bretanya i a Estats Units, que premien els músics, els que tenen talent, de seguida poden viure d'això. Aquí, per tu viure de la música, has de ser un megacrack. La majoria de músics viuen o sobreviuen donant classes i en escoles de música i particulars, perquè aquí no hi ha aquesta indústria, és una llàstima.
0: O fent altres professions que no tenen res a veure amb la música.
1: Sí, us explicaré històries de por de músics famosos d'aquí que acaben pintant parets. Perquè no hi ha la indústria que hauria d'haver-hi.
0: Exacte.
1: Hauria d'haver-hi, no?
0: Seguim aquest recorregut. Queen i Freddie Mercury.
1: Queen i Freddie Mercury, doncs mira, Freddie Mercury era una persona que no tenia les limitacions mentals que tenim la majoria, o sigui, no va ser programat com hem sigut la majoria. Després parlarem més de programació, si tenim temps, amb aquest altre llibre.
0: Passarem d'una banda a l'altra.
1: Sí, però al final el tema de que som hardware que programen és universal. Parléssim del llibre que parléssim, acabaríeu parlant d'això. Freddie Mercury no tenia aquesta programació, no tenia aquesta programació limitant, aquestes creences limitants, i llavors el tio barrejava les coses que li venien, no tenia cap por. Una anècdota molt bona d'en Freddie Mercury és que un dia va arribar a l'estudi, a veure, crec que això ho explico al llibre.
0: Ho expliques al llibre, sí.
1: I llavors el tio s'asseu al piano, hi havia el seu productor, i li diu, mira, estic treballant amb una cançó aquests últims dies, mira com sona. I llavors es va posar a tocar. Llavors, en un moment donat, para...
0: Aquesta cançó era Bohemian Rhapsody.
1: Era Bohemian Rhapsody. Llavors, en un moment donat, para i li diu al productor, i aquí en aquest moment, és quan entra l'òpera, no? L'assament d'òpera. I clar, el productor es va quedar com, què? Òpera? Però què dius? Si això és una cançó de rock, no? Què és això? Però clar, el Queen barreja moltes músiques. Barreja música de music hall amb rock, amb pop...
0: Bueno, només cal veure, segurament, un dels màxims exponents precisament és Bohemian Rhapsody,
1: Bohemian,
0: que
1: ja Rhapsody,
0: en aquells 6 o 7 minuts de cançó hi ha una paleta de
1: una
0: sons
1: diversitat.
0: I una paleta de gèneres espectacular.
1: Sí, sí. I pensa que també a la indústria musical hi ha una cosa que es diu la radiofórmula, no? Mm-hmm. I per sonar a la ràdio normalment, ara ja no tant, però la teva cançó havia de durar 3 minuts, no més de 3 minuts, perquè 3 minuts... I Bohemian Rhapsody dura 6 minuts, o sigui, dura el doble, sí. No? Llavors, jo, quan jo treballava a la ràdio, que havia fet ràdio també, jo posava Bohemian Rhapsody, la posava sencera. Llavors, en aquells 6 minuts, em donava temps d'anar al lavabo.
0: Clar, evidentment, perquè si no estàs aturat a la cadira.
1: O anava a la màquina de cafè, i jo realment gaudia de l'oportunitat. I a més és una cançó estimadíssima que no la pots tallar a mitges, perquè és una història, no? Et submergeix, et porta de viatge, no?
0: Sí.
1: I això gràcies a que en Freddie Mercury va tenir, no?, els dallonsos de dir, per què no barregem una cosa amb l'altra? No està escrit enlloc, això no es pugui fer, fem-ho, no?
0: I això em porta a parlar, o a fer un petit tastet d'un llibre que presenta, és a dir, per una banda tenim empreses en clau de rock.
1: Empreses
0: en clau de rock. Com en anglès com sonava? Perdona,
1: Business in the key of rock.
0: Business in the key of rock.
1: Key of rock.
0: És que en anglès tot sona millor.
1: Bueno, ja veurem. D'aquí poc ho podrem dir en italià, en francès, en neerlandès, i si hi ha algun voluntari que vulgui traduir-ho al rus o el que sigui, que m'ho digui. L'únic que haurà de fer és revisar una traducció feta per ella.
0: Micros oberts, doncs. Un llibre que presentes també ben aviat, que es diu Microéxitos, no? Uh-huh. La revolució de los pequeños logros.
1: Sí, senyor, aquest és el meu nou llibre, que aquest sí que s'estrena, es llença aquests dies, està arribant a botigues, i és un llibre sobre desprogramació i reprogramació humana. Sí, sí.
0: Què vol dir? Programar, és a dir, què vol dir que els humans estem programats? I què vol dir reprogramar-nos?
1: Mira, l'ésser humà, quan un ésser humà neix, no sap res. És un software, és un hardware buit. I per tant és programat. És un sistema operatiu que està en blanc. I llavors, i això ens passa a tots, llavors els nostres pares, el primer programa que ens instal·len és el llenguatge, per poder-se comunicar amb nosaltres. A partir d'aquell, ens van implantant els altres, que ho fan els pares, ho fa l'entorn dels amics, amistat, gent amb la que ens relacionem, i ho fa tot el que ens entra per les oïdes i pels ulls.
0: Que és molt i no en som conscients moltes vegades.
1: Cada dia estem sent programats de 30.000 maneres diferents, per les notícies, per les pel·lícules, pels llibres que llegim, per les ràdios que escoltem, tot ens programa, no? I hi ha molts interessos darrere d'això. Llavors, tot ens ha programat per pensar, que és el tema d'aquest llibre, que triomfar a la vida, l'èxit a la vida, és una cosa gran, que costa molt d'arribar-hi, que només uns quants afortunats hi arriben.
0: Jo estic molt fartet d'aquesta d'aquesta percepció, perquè al final a mi em dona la sensació, i vull dir, és la meva opinió, que al final això ens fa més infeliços i ens frustra de mala manera.
1: Totalment, perquè el primer que activa és la comparació. És, però el veí té una casa més gran que la meva, o té un cotxe millor que el meu, ergo, i té més diners que jo.
0: Ergo, tu et sents per sota del teu veí.
1: Clar, sempre t'estàs comparant, no?
0: I llavors, és a dir, la teva percepció de l'èxit és molt, bueno, és molt esbiaixada.
1: Clar, perquè a més es programen per creure això, que l'èxit és molt gran, ha de ser gran, visible, escàs, i això genera molta frustració, molta comparació i molt buit al final, no? Llavors aquest llibre, jo l'he escrit, mira, la història d'aquest llibre, resumida ràpidament, una vegada em van demanar fer una conferència de les altres, de les de música, amb un esdeveniment solidari que fan aquí a Barcelona fa molts anys, que es diu Cars for Smiles, que vol dir, en anglès traduït, cotxes per somriures. I llavors hi ha una fundació, que és la Cars for Smiles, que agafa una sèrie de nens que estan, i les seves famílies, que estan passant per un moment difícil degut a una malaltia o degut a algun altre problema, i es proposen fer-los somriure. I llavors els porten a un hotel, que normalment és l'Hotel Hilton, que ho fa gratuïtament, ho fa altruísticament, i els ajunten amb els pilots de cotxes de superluxe, que són Maseratis, Ferraris, Lamborghinis, Lotus, bestieses d'aquestes. No? Llavors fan allà un esdeveniment, i llavors després de l'esdeveniment fan un esmorzar amb les famílies dels nens, els nens, els pilots, i llavors se'n van tots al circuit de Catalunya. A cada nen se li assigna un cotxe i els nens fan de copilot i corren, entren al circuit i corren a 300, ja imagina't, no? I ells somriuen, no?
0: Clar.
1: És preciós, preciós. I em van demanar que si jo podia anar a fer una conferència per aquest públic, no? I vaig pensar, ostres, i de què parlo jo? Que els hi pugui servir tant als molt rics que tenen Lamborghinis,
0: clar,
1: i Ferraris.
0: Són dos universos absolutament dispars.
1: Totalment.
0: O sigui, són dos sistemes solars.
1: Sí, efectivament, són planetes diferents. I em va venir la inspiració, vaig dir, a veure, l'èxit és molt diferent pels uns i pels altres, però hi ha un èxit que no és ni el dels uns ni el dels altres. L'èxit és, per mi, són les coses petites. No és el que ens han dit que era. Un èxit és una unitat mínima de transformació humana. És qualsevol cosa que et retorna sobirania sobre tu mateix. Estem envoltats, dic, tothom té dret. És una cosa superdemocràtica, el tenim al voltant tots els dies. Jo estar aquí avui és un èxit. Haver-te conegut i que ens haguem caigut tan bé i que aconseguim... Això és un èxit. És una cosa que a mi em retorna seguretat, felicitat, sobirania. Fer un ou ferrat ben fet i saber-lo fer i millorar-lo cada vegada és un gran èxit. Saps?
0: És el plaer de les petites coses, no? Al final, i aquesta és una reflexió que jo m'he fet alguna vegada, a la vida, que la vida al final són aquestes petites coses, no? No són els grans... Vaig a fer la comparativa, no? Els grans cotxes.
1: Clar.
0: O les grans propietats i tal, no? A vegades la felicitat està en les cosetes més mínimes, perquè aquesta, al final, en termes quantitatius, la suma de totes aquestes coses petites fa una cosa que és molt gran. És aquesta seguretat amb tu mateix que deies, no? És aquesta felicitat, aquest sentir-te bé amb tu mateix.
1: Clar. Llavors, aquest llibre de microèxits, que encara no està en català, no? Això dependrà com li vagi en castellà, el tema de les editorials. Aquest sí que es publica en una editorial, per tant, està sotmès...
0: Aquí està sotmès a una altra
1: plataforma,
0: unes altres regles.
1: La plataforma editorial, ho vaig dir també, que va apostar... Només vaig enviar aquest llibre a una sola editorial i aquesta única editorial va dir que sí a la primera. O sigui, va ser un gran èxit.
0: Per alguna cosa serà, i això, exacte.
1: Això ja va ser un gran èxit. I el que passa amb aquest llibre és que està escrit per canviar el món, realment, per reprogramar la gent, perquè la gent es desprogrami d'aquestes coses que ens han programat, que ens porten a posseir coses, comprar coses, aspirar a coses. Per què? Perquè les veiem a la tele, perquè les veiem a les revistes, perquè les veiem en els altres, i deixem de mirar els altres i comencem a mirar cap a dintre i a dir, a veure, però és que jo puc ser meravellós i jo no cal que ningú m'aplaudeixi, jo puc ser una persona molt exitosa i que ningú al voltant ho sàpiga. Jo aposto per aquest èxit secret íntim, petit.
0: De fet, i ara estava pensant jo, que a mi m'ha tocat fer una mudança fa relativament poc, no? I les mudances serveixen per moltes coses, no? I una de les coses que serveix és per fer neteja, no? I quan fas una mudança te n'adones de la quantitat de coses fútils que acumules en la teva vida, que moltes vegades et penses que et fan feliç, però que en realitat ni fu ni fa.
1: Ni fu ni fa.
0: Eh? I em pots prescindir. I no diré que no ho facis amb un cert dolor, però sí que, d'alguna manera, quan te'n deslliures, tampoc no és un drama còsmic.
1: Te n'alliberes, en realitat. Sí. Pensa que hi ha molta gent que compleix les seves programacions vitals, aquestes que et diuen que has de fer, no? I que quan les han complert, llavors es miren al mirall i diuen, però se suposa que jo hauria de ser feliç perquè he arribat on se suposava que havia d'arribar, però no sóc feliç, no? Hi ha persones que tenen teòricament molt èxit i són molt desgraciades, no?
0: Bueno, d'això, en el món dels, anem a dir-ho així, dels famosos, i això és bastant habitual,
1: és un clàssic. Mira el Club dels 27, parlant de músics, no?
0: Per exemple.
1: Gent
0: que estava a dalt de tot.
1: Clar, però hem de separar, també hem d'aprendre a separar, a discernir l'èxit d'allò que tu fas i l'èxit teu, no? Perquè, escolta'm, el Kurt Cobain, no? El cantant dels Nirvana, la seva obra és immortal, té un superèxit, encara genera dividends, encara hi ha gent enriquint-se amb això, no? Per tant, obra superexitosa, però persona molt desgraciada.
0: Absolutament. Vull dir, tan desgraciada que un dia agafa un...
1: No sé com va ser, però agafa i
0: se suïcida.
1: I acaba, sí, acaba. Tot per què? Perquè devia pensar, soc famós, soc un músic famós i tal, tothom m'estima, tinc mogollon de diners, però no soc feliç.
0: Ja.
1: Aquí falla alguna
0: cosa. Soc famós, però dins meu hi ha un buit existencial. Ja.

0: Què hem de dir d'aquesta cançó? O sigui... És complicat, definir-la.
1: És que ve d'una època on la música era així de bonica.
0: Sí.
1: I on es dissenyaven aquestes emocions tan meravelloses, no? A mi aquesta... Bueno, molta gent que estarà sentint aquesta cançó ara mateix estarà sentint com la oxitocina.
0: Sí, tant.
1: Circula pel seu cervell i dirà, oh, quins bons records em porta. Aquesta cançó et parla a l'ànima i li parla al teu cos, també et fa ballar... No, a mi m'uneix molt a la meva dona, aquesta cançó, perquè la pel·lícula ens encanta els dos, ens posa bon rotllo. Sí, per això he volgut que poséssim aquesta cançó, sí.
0: Jo sempre ho dic, de tant en tant, aquí al programa, no? Que al final les cançons transmeten moltes coses, no? I nosaltres transmetem moltes coses a les cançons, perquè al final, el típic dia que estàs trist, que estàs pseudo-deprimit, que no tens un bon dia, que... plou i està el cel gris, tu t'associes a un determinat tipus de cançons, no? Mm. I normalment t'associes a aquestes cançons més aviat tristes, més aviat
1: introspectives.
0: Sí, eh? Sí. Canvi, els dies que fa sol o que estàs en un estat d'ànim més, diguéssim, més òptim, no? El teu cervell, pum, desencadena una playlist en aquesta línia, no?
1: A veure, jo crec que també la consciència humana fluctua molt, no? O sigui, no és molt més complexa del que... I no ens dona aquest programa per parlar d'això, però...
0: Ja ho deia, ja tu, sí. Ja ho he dit al començament, que ens faltaria temps.
1: Sí, però hi ha moments per tota la vida i l'únic que cal és atenció. És una de les altres coses que poso en el llibre de Microèxitos, no? Que és, posa atenció a la vida, perquè el dia que plou i que estàs introspectiu és un tresor. Posa't la música, posa't Sade, posa't la música que a tu et fa anar cap a dintre, relaxar-te, pensar en tu, la teva vida, el teu passat, el teu futur, el moment present. I quan un dia fa sol, doncs posa't aquesta cançó, si vols, i balla. Uh-huh. I allà aprèn altres coses. Però posa atenció, faci el que facis, posa atenció, perquè vivim unes vides molt automàtiques, saps?
0: I això sí que, aquesta tria que fem, sí que és veritat que és una tria com molt personal i que només la podem fer nosaltres en funció del nostre estat. Mm-hmm. Se'ns acaba el temps, però no m'agradaria acomiadar-me, Salva, sense posar damunt de la taula, hem posat el Peter Gabriel, hem posat Queen, hem posat Sting... Crec que no faríem justícia si no parléssim del Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen.
0: El jefe, el cap, el boss.
1: Sí, Bruce Springsteen és un músic super excepcional que ha regalat... anava a dir moments, però no és un moment, són estones molt llargues a molta gent de tot el planeta durant molts anys. Últimament hi ha qui el critica perquè ja comença a repetir-se una mica, ja comença a fer els concerts iguals...
0: Home, quants anys fa que... Quants fa anys que s'hi dedica?
1: Clar, jo què sé, 40... Molts.
0: En té 70.
1: En té 70, escolta'm, si fa tants anys...
0: Jo crec que se li pot permetre,
1: se li pot perdonar.
0: És que a vegades també semblem... Som més papistes que el papa,
1: que encara fa concerts de 3 i 4 hores, escolta'm. Què passa? Que és el mateix que va fer ahir? I què? Però si la majoria d'artistes fan concerts d'una hora i mitja... Tens un Bruce que fa 3 i mitja o 4.
0: I entre concert i concert deixen passar 2 o 3 dies.
1: Sí, exacte.
0: Per poder-se traslladar i arribar a puesto amb tranquil·litat.
1: Però jo crec que el Bruce és una persona que ha construït una proposta artística molt singular, basada en l'honestedat i en la proximitat. És curiós perquè en un món on tots els artistes porten llums i porten un espectacle audiovisual increïble, o visual increïble, ell no porta cap espectacle visual. Ell porta els seus músics, s'envolta al públic i és un espectacle a base de connexió, connexió, connexió. És una experiència comunitària. Tots els fans de Bruce que m'estiguin escoltant diran amén, perquè així és. I això el distingeix, això l'honora.
0: Sí, perquè els escenaris sí que és veritat, això que has dit ara, que hi ha una tendència últimament a fer uns jocs de llums i sobretot de videoprojeccions i tal, que al final, a mi és personal, però a mi m'entorpeixen molt l'escolta. No? Perquè, escolta, jo vinc a escoltar música, no vinc a veure aquí unes hiperprojeccions que siguin una anada de pilota.
1: Sí,
0: no?
1: Són opcions, per mi. No hi ha una que sigui millor que una altra. Pensa que els Pink Floyd també en la seva època van ser tan famosos perquè se'ls va acudir, una altra cosa que també estic en el doctorat treballant, que és, se'ls va acudir dir, volem que el públic no estigui a l'altra banda de la línia de l'escenari, volem que estigui, que se sentin a dintre del show. I aquí passaran coses i serà una experiència immersiva. per públic, i això no ho havia fet ningú abans.
0: I com ho van fer, això?
1: Van crear el so quadrafònic, que és el que avui coneixem, o que s'assembla al que avui coneixem per surround, que vol dir que tu estàs enmig, i que passa, el so no ve de davant de l'escenari, sinó que ve de totes bandes. Bueno, una de les coses famoses que feien és que feien aparèixer el so d'un helicòpter que, com si estigués buscant un delinqüent entre el mig del públic, i llavors es veia un focus. De l'helicòpter no es veia helicòpter, no es veia un focus.
0: Però tu anaves veient com el so canviava,
1: el so anava movent-se. Per... això era al·lucinant, era una experiència totalment increïble, no? Bueno, és un estil, És oposat totalment a un Bruce Springsteen, però cadascú té el seu valor. La música és així de gran i així de bonica.
0: Realment, la música és així de gran, és així de bonica, i com et deia, o com dèiem al començament, no? Les empreses tenen moltes coses a descobrir o a... anem a dir, a imitar, no?, del món de la música.
1: Moltes. Jo porto 18 anys donant conferències per tot el món explicant això. He explicat això a audiències de totes les cultures. He estat a països musulmans, he estat al Japó, a Mongòlia, a Filipines, a Colòmbia, a Mèxic, i tothom pren notes. I després em venen, mira, he pres 3 pàgines de notes de totes les idees que has dit. Veus?
0: Perquè al final, tant si estàs a Hong Kong com si estàs a, jo què sé, a Bogotà, Nova York o València, la música és música.
1: És
0: la música és com allò que diuen, no?, un llenguatge universal.
1: És divina.
0: La música és molt divina.
1: És divina, sí, sí.
0: Salva López, més corregut com Salva Rock. Empreses en clau de rock, empreses en clave de rock. Per una banda, Microéxitos, la revolució de los pequeños logros, presentant avui aquests dos llibres, un l'edició ampliada i l'altre, doncs, acabadeta de sortir del forn. Podríem continuar una altra hora i una altra hora parlant de música, parlant de... reflexionant sobre la vida. Sort que no t'he fet venir amb la guitarra i l'amplificador, eh?
1: Ho vaig pensar, eh? Ho hagués pogut fer, eh?
0: Sí, però, bueno, ho deixem per un altre... Ho deixem per un altre... per pròxim llibre.
1: Si hi ha aclamació popular, doncs ja...
0: Exacte, sí, escolta, sí, a través de les xarxes socials ara ens comencen a sortir aquí històries, doncs escolta, no els direm que no.
1: Compteu amb mi.
0: Salva, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, germà.
0: I a tots vosaltres, a totes vosaltres, moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem aquí dimecres vinent a La Gent Normal.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
8: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
6: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
9: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
10: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: o sobres individuals utilitzats per a salses, condiments o altres productes. El sector de la restauració haurà d'adaptar-se també a aquestes noves obligacions. Entre aquestes hi ha la d'oferir la possibilitat de que els clients puguin demanar que el menjar a domicili es posi en recipients propis. Hem parlat amb l'Alfred Martí, president del Gremi d'Hostaleria de Rubí, tresorer del Gremi d'Hostaleria del Vallès i propietari del restaurant Cal Gori.
1: L'hostaleria sempre estem preparats. Per exemple, ara hi ha gent, en el meu cas, que ve i et porta el seu got per emportar-se el cafè amb llet. I això ja ho hem fet sempre. O que s'emporta el seu envàs per emportar-se el menjar. Això s'ha fet sempre. És a dir, que a la llarga això anirà desapareixent i tots els envasos que surtin, que hauran de ser, amb el tema del takeaway, envasos reutilitzables, doncs tindran un cost afegit, evidentment.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I un veí de Rubí guanya el concurs de cosplay de Kame Kame Comics vestit de Rufi Barret de Palla, el protagonista de l'anime One Piece. La botiga Kame Kame Comics ha donat a conèixer el resultat a través de les seves xarxes socials i el guanyador, com hem dit, és de Rubí. El vencedor s'ha imposat amb un cosplay de Rufi, el protagonista de One Piece, una de les sèries d'anime més populars del món. A més, One Piece és una de les sèries d'anime amb més episodis doblats al català, que ha marcat generacions senceres de joves fans de l'animació japonesa. El concurs de Kame Kame Comics, que es celebrava entre les 5 botigues de la franquícia, que es troben a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Rubí, ha reunit aficionats del manga, l'ànime i la cultura friki, amb cosplays d'alguns dels personatges més cèlebres de l'ànime i el manga japonès. Entre els cosplays s'han pogut veure de personatges de Death Note, Kimetsu no Yaiba, Arcane o també la Vocaloid Hatsune Miku. Des de Kame Kame Comics, especialitzada en còmics, manga, ànime i merchandatge, han compartit a les xarxes socials les imatges dels participants i els resultats del concurs. Una nova mostra de l'afició que hi ha a Rubí pel manga. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Finals del segle I després de Crist, Roma viu un dels moments més brillants de la seva història. Les guerres civils han quedat enrere, l'imperi s'ha consolidat i un nou emperador puja al tron. Marcus Ulpius Trajanus, conegut per la posteritat com l'Optimus Princeps, el millor dels emperadors. Sota el seu govern, l'imperi romà arriba a la seva màxima extensió territorial i viu un període de prosperitat, estabilitat i grans obres públiques. Però fins a quin punt aquesta imatge és real? Va ser Trajà realment el millor emperador de Roma? O és un mite construït per la seva propaganda i per les fonts que el van idealitzar? Avui, a les portes de Troia, descobrirem la figura de Trajà, el seu origen hispà, les seves conquestes, les seves reformes socials i la seva relació amb el poder i amb la memòria imperial. I també n'analitzarem la imatge que en tenim avui en dia. Salvete in urbe optimi principis. Salvete ad portas Troiae.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar-vos de Trajà, l'emperador romà, i el títol del programa és Trajà Optimus Princeps, és a dir, Trajà, el millor emperador, i ho fem molt especialment amb la Joana Galera Botell, una convidada que ja ha vingut un parell de cops a les Portes de Troia. Ella té el màster en la Mediterrània Antiga, és arqueòloga i historiadora per la UAB, i si tot va bé, a partir del gener de l'any que ve, serà també doctoranda. Benvinguda, Joana.
3: Hola, què tal?
2: Abans de començar el programa, recordem...

0: Per als nostres oients, que encara estem a temps de que ens puguin votar en el nostre estimat concurs d'iVoox, Premios iVoox 2025, que ja sabeu que és una excusa perquè us creeu un compte d'iVoox, però bueno, si ens voteu ens fareu feliços. En fi, Trajà, Optimus Princeps o Trajà, el millor emperador. Hi ha una frase que ressona bastant, no?, a la història de Roma, una frase que diu així: que siguis més feliç que August i millor que Trajà.
1: Vale. Aquesta frase la diu Eutropi, que és un historiador romà del segle IV després de Crist, i era una dita que se'ls desitjava als nous emperadors quan assumien el càrrec imperial, doncs que se'ls deia aquesta frase com remarcant que August havia sigut un emperador molt feliç i que Trajà havia estat un dels grans emperadors de la història de Roma i, per tant, desitjaven que fossin millor que ell perquè tinguessin un regnat més pròsper.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: I no, avui la selecció musical, anava a dir municipal, no l'ha fet l'Alberto, perquè l'Alberto avui no és aquí. De fet, tampoc hi ha en Sergio. Avui per logístiques només hi ha un terç de l'equip. Avui la selecció musical l'ha fet la convidada, la Joana, i no sé per què estem escoltant una sevillana.
1: Doncs bé, bueno, ja ho veureu una mica més endavant, però hem triat una sevillana perquè Trajan és a 8 quilòmetres de Sevilla i, clar, a Sevilla pues, s'ha fet com molta bandera de que Trajà va néixer allà a prop, llavors la sevillana l'encaixava perfectament.
0: A no sé quants quilòmetres de Madrid, no? El emperador que nació a...
1: El primer emperador espanyol, sí.
0: Comencem amb una pregunta bastant forta que potser ens resoldrà ja el títol del programa, que és, Joana, realment Trajà va ser el millor emperador de Roma?
1: A veure, què he de dir? Perquè jo, perquè és el meu emperador preferit, me'l tinc tatuat, estic obsessionada, m'agrada moltíssim, llavors per mi, sí. De fet, crec que és una cosa bastant comuna que la gent el tendeix a pensar que va ser un dels grans emperadors. I de fet hi ha aquest nou llibre del David Soria Molina, que es diu Trajano, el mejor emperador, de Desperta Ferrer Edicions, que remarca, no, aquest Optimus Princeps de Trajà. I sí, era anomenat pels seus contemporanis també com el millor emperador de tots, però hem de pensar que segurament aquesta visió de Trajà està esbiaixada, ja que Trajà, bueno, ja ho veurem més endavant, va tenir com certes dificultats a l'entrar a ser emperador, llavors va haver de contentar moltes persones, i llavors com que la gent estava contenta amb ell i els senadors estaven contents amb ell, segurament pues, va rebre aquest títol del millor emperador justament per això. Tot i així, no podem pensar en un Trajà pacífic, tolerant, bo... i poc combatiu, sinó que Trajà va ser un dels emperadors més bel·licistes
0: i més expansionista, no?
1: Sí, i que segurament es va carregar a moltes persones i en va fer moltes esclaves, vull dir que bo tampoc ho era massa.
0: I que al final fer aquests rànquings, no, de l'emperador, el meu emperador preferit, no? Bueno, el millor emperador o el millor cavaller, que hi ha historiadors que els han fet, vull dir, i cròniques contemporànies com les que comentaves d'Eutropi i tot, que ja el qualifiquen com a millor emperador del món, perdó, millor emperador de Roma.
1: Del món, però, del món.
0: I del món també, d'acord. No ens discutirem. Però hem d'anar en compte, no? Perquè a vegades quan juguem a fer aquestes coses ens estem oblidant molts biaixos, què vol dir millor, no? Que, bueno, el que comentaves, no? Es pot dir que és el millor, però alhora va fer moltíssimes conquestes, l'òptica imperial, no? L'imperialisme, etc. Trajà, no? Com ens podem acostar a ell? No? Quines, o sigui, si els nostres oients ara mateix diuen vull anar a llegir les fonts primàries per conèixer la vida de Trajà, quines hauria de llegir? I més important, són fiables, són interessades...
1: Val. Les dues a fons més necessàries per llegir a Trajà són Plini, que és un autor contemporani de l'emperador i que, de fet, s'intercanvien cartes. I llavors hi ha Diocasi, que és qui ens dona molta informació sobre el regnat de Trajà, ens parla sobre les guerres que fa, la manera que va arribar a accedir al tron, com ho va gestionar, etc etc. I amb dos autors tendeixen a això, a dir que Trajà va ser un emperador magnani, molt expert en la batalla, que sabia molt bé gestionar el seu imperi, que era bo amb el seu poble... I això, però clar, és important tenir en compte que ells ho van escriure en aquell context, però que hi ha biaixos, que ho van escriure per a contactar l'emperador del moment i no perquè potser fos així o no. Llavors, el que està clar és que és propaganda per l'emperador, llavors aquí ja entra l'arqueologia pues, o altres tipus de fonts com les epigràfiques o numismàtiques pues, per intentar entrar una mica més i veure aquests biaixos que els autors clàssics ens donen.
0: És difícil deixar biaixos en fonts arqueològiques, no? O sigui, si trobes una pedreta allà que diu no sé què...
1: Clar.
0: O un clau d'una sandàlia romana, no? És molt difícil que hi hagi biaixos.
1: O un senyor travessat amb una...
0: Exacte, no? Anem pas a pas, no? Comencem fent una miqueta de la... Per començar la biografia, comencem a parlar sobre qui era Marcus Ulpius Traianus, que espero que d'aquí poc li fem més curt el nom. On i quan neix el nostre protagonista d'avui?
1: Marcus Ulpius Traianus, o Trajà, a partir d'ara, va néixer l'any 53 després de Crist a Itàlica, que és una població de la província de la Bètica, que és com la zona de l'actual Andalusia Extremadura, que és això, que està a 8 quilòmetres de Sevilla i és l'actual Santi Ponce. I, de fet, més coneguda perquè es va gravar Joc de Trons i és Pozo Dragón i és una escena on hi apareix la Daenerys amb els seus dracs i coneix la Cersei, doncs allò és Itàlica i és on va néixer Trajà.
0: Concretament, a quina part d'Itàlica està gravat, això?
1: A Pozo Dragón.
0: No, no,
1: ah,
0: d'Itàlica, de la ciutat romana.
1: A l'amfiteatre.
0: L'amfiteatre, sí. No? Vale. És que a mi quan m'ho vas dir, vas dir, no em sona
1: sí,
0: gens.
1: Sí, sí, jo tampoc sabia, fins que vaig dir, ala, és el mateix lloc.
0: Bueno, potser em sona poc, perquè era el moment aquell de Joc de Trons que ja te la mires amb, bueno, almenys sí. Jo amb desil·lusió, no?
1: Dius, sí,
0: bueno, me l'acabo
1: bastant...
0: perquè me l'he d'acabar.
1: Pues és allà. I llavors, lo curió... bueno, com em passava en moltes ciutats hispàniques, era que hi havia una barreja entre un nucli de romans i un nucli d'indígenes que s'havien anat enriquint a base de l'aparició dels romans a la zona.
0: I a més és una zona molt rica, no? Amb productes naturals, etc. No sé si això serà influent en la vida de Trajà.
1: Sí, sobretot produeixen oli, cereals, vi, també llana, productes minis... Vull dir que hi ha com una mica de tot, que això permet que les elites de la ciutat s'enriqueixin un monton, i de fet és que és el que fa que surtin grups familiars molt importants, com els Ulpi Trajans, que són els de la família Trajana, mm-hmm. però també els de l'Eli Adriana, que seran... la família, el nucli familiar del següent emperador, que és Adrià. O sigui que tots dos sorgeixen d'aquests nuclis de població enriquida.
0: Dos emperadores espanyoles.
1: Sí. I llavors també destaca la importància amb Sevilla, que com que era un port important, doncs podien com vendre el producte a molts llocs de l'imperi.
0: Molt bé. I, o sigui, ara hem començat la biografia dient va néixer aquí a la península Ibèrica, no sé què, però ho estem dient com una cosa com si fos molt natural. Serà important que Trajà sigui nascut fora de la península Itàlica?
1: Doncs sí, ho és molt. És molt important que hagi nascut fora de la península Itàlica. No el converteix en el primer emperador en ser nascut fora de províncies, ja que Claudi neix a la Gàlia, però és important perquè esdevé el primer emperador provincial de la història de l'Imperi Romà. Llavors, sí que és cert que Claudi, de la dinastia Julio-Clàudia, és a dir, d'August i Tiberi, sí que va néixer a la Gàlia, però no és el mateix pes el fet de néixer a la Gàlia en les casuístiques de Claudi o en les de Trajà.
0: No sé si vols... o sigui, jo crec que necessito que acabis d'aclarir una miqueta més, no?, aquest tema. Vull dir, Claudi és nascut a la Gàlia, Trajà és nascut a la península Ibèrica. Què els fa diferents, no? Per què Trajà és més... o sigui, s'emporta la copa de primer emperador nascut fora la península
1: vale,
0: Itàlica.
1: La qüestió és que Claudi neix a Lió, però en unes condicions diferents. És perquè el seu pare, Drus el Major, estava de servei a la Gàlia. Llavors, ell venia d'una família senatorial vale. Itàlica...
0: O sigui,
1: era...
0: accidentalment, no?
1: Exacte. Accidentalment neix a Lió. En canvi, Trajà sí que forma part d'aquestes famílies que que romanitzen amb l'arribada dels romans i que s'enriqueixen amb l'arribada dels romans, però que no tenen aquesta ascendència purament itàlica romana com podria tenir Claudi.
0: Per tant, és aquesta idea, no?, que Trajà neix lluny d'aquesta aristocràcia tan romana, no?, de les grans gens romanes, no?, i que potser és el que el farà diferent de tots aquests emperadors. Com era la seva família? Què hem de conèixer? Comencem per la figura del seu pare i anirem desenvolupant.
1: Vale. Bueno, és que el pare de Trajà també...
0: Té tela, no?
1: Sí.
0: Només avisar els oients que m'ha hagut de retallar el guió.
1: Sí, tela. Vale?
0: Perquè hi havia molta xitxa, que sí, bueno, si al final del programa tenim temps ja en xerrarem més.
1: Sí. Bé, Trajà pare, que també es deia Marc Ulpi Trajà, vale? A partir d'ara Trajà pare, era una persona molt important a nivell polític i econòmic de la Bètica. Bueno, ja hem dit que era d'aquestes famílies que es van anar enriquint, però a més, el seu nom d'origen era Marcus Traius, que això serà important més endavant. Era d'una família de cavallers dels Èquites i es va casar amb Ulpia Marciana, que era la seva dona i la mare de Trajà. Llavors, és això que amb el seu llinatge remunta les elites tordetanes que es van enriquir quan van arribar els romans i ja veurem més endavant per què va poder ascendir a nivell social en l'antiga Roma.
0: Per tant, veiem que el pare de Trajà és un pes pesat i estem parlant de unes elites territorials bastant fortes.
1: Sí, exactament. A més, va ser el primer de la seva família en ser nomenat cònsol de Roma i també es va saber envoltar de personatges molt il·lustres del món romà, com els mateixos emperadors, i van ser aquests contactes que el van fer que fos anomenat procònsol de la mateixa Bètica entre el 65 i el 65 després de Crist. I això és important perquè sovint els senadors i emperadors intentaven evitar que els governadors fossin nascuts a la mateixa província.
0: Per què? Per què?
1: Pues per evitar que hi hagués corrupció i enriquiments... Bueno, per evitar corrupció entre els cercles propers d'aquest governador o aquest procònsul.
0: Podem afirmar, doncs, que el pare de Trajà era corrupte?
1: Crec que no. Jo el veig com un home molt humil. No, bueno, clar. Humil no, però molt recte. No sé.
0: A veure, ja ens ho podem ensumar, però el Trajà pare era proper al tron imperial de Roma?
1: Sí, de fet va ser molt proper amb l'emperador Vespasià, fins i tot abans de ser emperador, i que van coincidir que Vespasià era el comandant romà a la Primera Guerra Jueva. Mm. Llavors aquí pues, va veure la capacitat militar de Trajà pare, i quan Vespasià va ser anomenat emperador, el va nomenar governador de la província de Síria, el 73. Per què és important això? Perquè Síria justament està a la frontera de la gran potència rival de Roma, que és l'Imperi Part. Llavors, si Vespasià el va posar allà, és perquè aquell home sabia, manejava el cotarro i sabia que com portar els exèrcits i com controlar els límits de frontera, que normalment són els més difícils de controlar.
0: Només recordar que tenim un parell de programes dedicats a la gran revolta jueva i també al setge de Jerusalem, que va ser un dels episodis més importants d'aquesta revolta. Ja hem parlat una mica del pare, no? Persona recta, no? Molt militar, molt proper a l'emperador, governador de províncies limítrofes amb el gran imperi rival dels romans d'aquesta època de Roma. Sí, que és l'imperi part. I no sé si coneixem alguna cosa de la seva mare.
1: Doncs sí, coneixem poc, però coneixem. I, de fet, la figura de la seva mare és potser la figura clau per entendre Trajà emperador i com arriba a ser-ho. Llavors, sabem que es diu Ulpia Marciana, i de fet el fet de poder posar un nom i un cognom a la mare d'un emperador vingut de
0: Hispània, no?
1: D'Hispània, sí. Ja és prou interessant. I de fet el nom de Trajà i de Marc Ulpi Trajà deriva de la seva mare i no tant del seu pare, perquè hem dit que d'origen es deia Marcus Traius. Llavors la pregunta està com és que passa de Marcus Traius a Marc Ulpi Trajà pare.
0: Com? T'has doncs, fet tu mateixa la pregunta, vale. Molt bé, fantàstic.
1: Vale. Doncs tot això deriva quan el pare d'Ulpia Marciana, la mare de Trajà, que es deia Marc Ulpi Marcià, és una mica confús, vale? No tenia descendència masculina. I llavors, quan el pare de Trajà va decidir, bueno, es va demanar la mà d'Ulpia Marciana, pues va dir que també, que a part de permetre el matrimoni amb la seva filla, també l'adoptava com a fill. I clar, quan els romans adoptaven a persones com a fills, adoptaven els seus noms. Llavors, aquí ve la combinació. I Marc Traius va adoptar els noms de la seva nova família, es va passar a dir Marc Ulpi, perquè eren els noms del pare, i va llatinitzar el seu Traius a Traianus. I per aquí va sortir Marco Ulpio Traianus. A més, la família d'Ulpia Marciana era molt rica, i va ser, i de fet la dot de casament va fer el que va permetre que la família Trajana tingués els béns econòmics necessaris per iniciar la carrera política, que és el cursus honorum de Trajà pare, i va ser el cursus honorum de Trajà pare el que va permetre alhora que Trajà fill pogués iniciar una carrera política i militar i por ende acabar sent emperador de Roma.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa escoltant un fragment de la banda sonora del Civilization 6, que sempre és benvinguda a les portes de Troia. Crec que ja ha sortit el Civilization 7, no l'he provat, però jo em vaig quedar en que el Civilization 6, el representant de la civilització romana, és Trajà.
1: De fet, jo només he jugat perquè hi havia Trajà.
0: Fantàstic, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, ja tenim els seus pares situats. I ens toca començar a parlar sobre la formació del nostre protagonista. On comença? Sabem que en aquestes elites, en aquestes famílies, la carrera va molt lligada, el cursus honorum va molt lligat a la carrera militar, senatorial, no? On comença tot plegat?
1: Clar, hem de pensar que si Trajà, pare, era una persona tan vinculada amb el món militar, Trajà, fill de petit, també hauria estat molt vinculat al món militar i, jo què sé, el seu pare se l'haurien dut, pues, por ahí...
0: D'excursió, no?
1: No, pues destinat, pues segurament també que és anat al Trajà fill, igual que Claudi va néixer a la Gàlia perquè el seu pare estava destinat, pues segurament Trajà també va viatjar amb el seu pare. I comença la seva carrera política als 20 anys, al 73 després de Crist, on és anomenat tribú militar en l'exèrcit del seu pare a Síria. O sigui que la vinculació del pare i el fill està bastant clara. I va ser durant aquest període de temps i durant la guerra pàrtica del 76-77 que el seu pare, del seu pare, que el jove i futur emperador van poder adquirir com la gran experiència bèl·lica i militar, perquè van veure la guerra allà en viu i en directe i va poder participar en ella.
0: O sigui que... els 20 anyets, no?
1: Sí.
0: Jovenet, eh?
1: Quina por, sí. Llavors, va acabar desenvolupar aquesta experiència militar ja durant el regnat d'emperadors com Tit i, Domicià, que són els fills de Vespasià. I, de fet, va ser aquest últim, que sovint bueno, es veu bastant malament per la historiografia, el pobre, que Trajà es va acostar molt a ell i va aconseguir molts ascensos en polític-militars, com la quaestura i la praetura. I, de fet, el 87 se li va concedir el comandament d'una legió, la Legio Sept Gemina, que s'encarregava de sufocar una rebel·lió iniciada per Luci Antoni Saturní contra l'emperador a la zona de l'Alemanya, de la Germània, amb el Rin. Allà una zona conflictiva. Si hem vist Gladiator, pues sabem que és una zona punyent.
0: Sí.
1: Allà, sí. I llavors, bueno... clar, jo crec que allà Domicià va veure que aquest home era fidel a ell, que era un bon militar, que la va poder sufocar, i llavors, gràcies a aquesta intervenció, el que ja no era tan jove Trajà, perquè al final van passar molts anys, va assolir el consolat ordinari el 91 després de Crist, i llavors ja sí que era com uns dels tops de la personatges de la història romana i de la societat romana.
0: Molt bé, i una pregunta molt interessant.
1: Aquí.
0: Per qualsevol persona que hagi pogut llegir titulars dispersos per internet de diferents diaris, revistes sensacionalistes, no? Sobretot periodístics, no històrics, normalment. Trajà va formar una família?
1: Val. Bueno, jo crec que... Bueno, no, els titulars ja els esmentarem després. es va casar amb Pompeia Plotina, que era la seva cosina per part de mare, voltant del 78 després de Crist. Tot i així, sabem que no va tenir fills amb ella... i, per tant, no va tenir cap tipus de descendència amb Plotina. Fet que et preguntaràs pues, qui seria el successor de Trajà, perquè no hi havia successor.
0: Sorpresa.
1: Llavors, el fet de que no tinguessin fills i la visió de les fonts clàssiques i també de la literatura que potser ho ha enaltit una mica, pues, s'ha plantejat que potser a Trajà li agradessin més els homes que no pas les dones. I, de fet, és Diocasi que ens diu que...
2: Sí, és clar que era amant dels joves i del vi. Però si mai hagués comès o patit per això cap acte dolent o vergonyós, hauria estat censurat. Tanmateix, bevia tant vi com volia fins a saciar-se sense perdre la sobrietat. I en la seva relació amb els joves no va fer mai cap mal a ningú. Diocasi, el 68è llibre de la història romana.
0: Molt bé, acabem d'escoltar demà d'en Carlos aquest petit fragment de Diocasi. Jo penso que és bastant significatiu. Jo penso que val la pena, Joana, que ens l'expliquis una miqueta, sobretot tenint en compte que Diocasi, cronològicament, és bastant llunyà a Trajà.
1: Sí, la veritat és que Trajà és del segle II, Diocasi és del segle III... Llavors, podria haver esbiaixat el relat com volgués, però realment ho pinta com... Bueno, és una cosa que passava i ja està. I no ho pinta com molt greu ni res, sinó a Trajà li agradaven els nois, i punt. Llavors, també és important com ho explica Diocasi, perquè com a mi la paraula muchachos o joves, perdó, és que el tinc en castellà la meva, joves, em fa trontollar una mica, vull dir, quina edat tenien aquestes persones i quina relació de poder jugava a trejar amb aquests joves, vull dir, no sé, però sí que sembla que tenia una inclinació una mica que li agradaven els nois, vull dir, si no té fills, si et diu, quasi diu, li agraden els joves, etc., doncs té pinta que, bueno... I, de fet, tot aquest interès cap a la relació... Bueno, cap a l'orientació sexual de Trajà em va sorgir de llegir a Posteguillo.
0: Santiago Posteguillo, no? Un actor de novel·les, ficcions històriques.
1: Sí, però que al final s'informa molt. Saps?
0: No, està molt ben documentat, és un fet.
1: Llavors, clar, ell, bueno, així per evitar... Bueno, alerta de spoiler, m'explicarem tot el fragment i tota la història d'amor entre aquests dos personatges, pues marca un clar enamorament de Trajà cap a un dels seus generals, que és Longí, i com, que Longí finalment el rebutja perquè ell no el veu d'aquesta manera, però que Trajà l'aprecia tant i l'estima tant que el fa un dels seus grans generals. I bueno, quan Longí es suïcida per la DAS, o sigui, en les guerres d'Àsia es suïcida perquè Trajà pugui anar a lluitar, és molt poètic i molt romàntic, i bueno, pues potser s'estimaven així, no sé.
0: Tu digues a l'imperi romà que Trajà va anar a la guerra perquè un tio es va suïcidar.
1: Bueno.
0: Tu expliques-hi.
1: No. Ja hi haurà molts romanistes enfadats amb mi, ho sento.
0: No, però és molt interessant perquè, de fet, jo, a nivell més, potser espanyol, català, no? Tot aquest interès per Trajà també surt, ja existia, sí, perquè és emperador hispànic, etc. Va sortir moltíssim gràcies a les obres aquestes de, que són ficcions, no? Però serveixen molt per divulgar un període, un personatge, etc. Vull dir que sí que es pren moltes llicències narratives, però no deixa de ser interessant.
1: No, és totalment interessant. Vull dir, de fet, potser és el punt més interessant. O sigui, jo, quan estava llegint allà, estava desolada, plorant, saps? Perquè els dos amants, pues, un s'havia suïcidat perquè l'altre pogués anar a la guerra. Vull dir, una mica Patrocle Aquiles era tot això, però... Bueno, és interessant. També és interessant donar visibilització a aquests col·lectius, vull dir, com existien. I Adrià, també, el successor de Trajà, també té pinta que amb Antino pues, estaven ben enamorats. Vull dir, quan es va morir Antino, Adrià va dedicar a fer-li totes les ciutats i construir un munt d'estàtues dedicades a ell perquè s'havia mort. Vull dir...
0: Ja parlarem algun dia.
1: Vale.
0: Ja en parlarem.
1: Però sí, em sembla un tema molt curiós i bueno, sí que hi ha molta... com periodisme, que diguem, que justament va aquest punt i parla del Trajano bisexual, el Trajano homosexual, los cinco bares... homosexuales de Sevilla i...
0: Gay friendly, no?
1: Sí, i parlant de Trajà, que a Sevilla era gay friendly des de Trajà, bueno, és increïble.
0: Espectacular. És que de fet les relacions homosexuals en l'antiga Roma eren, sobretot entre homes de privilegiats, eren, bueno, el pa de cada dia, i de grans amb més joves, pues, encara més. Ja en parlarem, o sigui, molaria moltíssim fer un programa de sexualitat a l'antiga Roma, i ja més endavant ja en farem algun. Aprofito avui que no hi és l'Alberto per prometre programes. Hem situat a Trajano, hem situat la seva família, la seva formació militar, etc. I ara potser seria interessant començar a parlar de l'emperador que hi havia en aquell moment, no? I quin paper, sobretot, juga a la carrera de Trajà?
1: Vale. Bueno, com hem anat veient, la vida de Trajà inclou els regnats d'emperadors com Vespasià, Tit, Domicià, Nerva, però potser el que hem de fer més focus és a Domicià. Llavors, aquest emperador, que és l'últim de la dinastia Flàvia, ha estat molt maltractat per la historiografia, moltíssim, i la contemporània i posterior, i de fet hi ha un relat com molt tèrbol de Domicià, i s'ha vist com un dels tirans i pitjors emperadors de la història, en contraposició justament a Trajà, i de fet només ho fa de llegir Los asesinos del emperador de Santiago Posteguillo per veure que aquella persona es mereixia que la matessin. Però bueno... Tot i així, i aquests tipus de publicacions justament fan això, que marquen una dualitat molt forta entre Domicià, un tirà dolentíssim que li agradava fer mal, i Trajà com una persona noble, magnànima, tranquil·la, centrada,
0: no?
1: Centrada, etc. Exacte. Tot i així, tal com hem anat veient, no té sentit que si Trajà era una persona tan diferent a Domicià, estigués tan a prop de Domicià, perquè al final xocarien i no voldrien estar a prop l'una de l'altra. I o Trajà era un ambiciós i una víbora i que es movia allà com volia per arribar al tro, o realment...
0: Potser ho era, eh?
1: També. O realment no eren tan diferents, i l'únic que la historiografia romana i posterior l'ha tractat fatal perquè segurament no estaven d'acord amb ell. I ja està. i per això.
0: De fet, Domicià va ser bastant conegut per les seves persecucions contra els cristians. I això ja és un altre tema, però és bastant conegut per això i, com deia la Joana, super, super, super maltractat, no? Que se'l titllava de boig. Equivalent gairebé, no? A Neró, Calígula, Heliogàbal, no? I en aquest context, en el que ens acabes de desmentir un dels mites més, potser més grans, no?, al voltant de la figura de Domicià, quin és el camí que segueix Trajà per accedir al tron?
1: És que és bastant turbulent, val? Llavors, jo crec que no era una persona... O sigui, Domicià crec que no era una persona molt estimada pel Senat, llavors, si se'l treien de sobre, millor. I, de fet, va ser assassinat el 96...
0: Que sorpresa.
1: I a més, no és que només fos assassinat el seu, o sigui, dormint, perquè estava dormint el senyor, sinó que li van fer una damnatio memoriae, és a dir, que el van esborrar. Van dir que no, o sigui, com si no hagués existit aquesta persona, van borrar les seves estàtues, les inscripcions, els documents oficials, com si no hagués existit mai aquesta persona. Llavors, no sé, és bastant heavy fer això a un emperador. La veritat. I, bueno, bàsicament jo crec que era per interessos, que no interessava que aquest emperador fos recordat de manera positiva. Llavors, l'assassinat de Domicià va comportar la necessitat d'escollir un nou emperador, ja que amb ell s'havia mort la dinastia Flàvia, llavors, qui escollia? I es va escollir a Marc Coxeu Nerva, als 66 anys, i que va ser proclamat emperador de Roma. Clar, hem de pensar que era un emperador ja bastant gran.
0: Home, 66 anys, en aquella època, poca cosa t'ha de quedar.
1: Clar, bàsicament jo crec que va ser un impàs de Domicià a Trajà i de fet Nerva va adoptar Trajà l'any 97, un any després de que fos assassinat Domicià i que ell fos anomenat emperador.
0: I de fet Trajà puja al tron just després, vull dir, sí, que és estacandaíssim. Però això jo penso que és un exemple més de que molts cops pensem, no?, en l'imperi romà com l'emperador que té un poder brutal, no sé ja no sé quantos, però que al final està al servei d'unes elites i dels interessos d'una aristocràcia, d'una oligarquia, en molts casos formada en part pel Senat, per terratinent, vull dir, que és una... que sí, que molt emperador, però està al servei de qui està al servei.
1: Totalment.
0: I això penso que és un dels grans indicadors. Nerva, doncs, escull com a... És a dir, adopta escull com a successor a Trajà, així del no-res.
1: Bueno, no, hi ha diverses hipòtesis. Jo crec que també és una suma de coses que passen, com la importància de la Bètica, perquè al final hi havia molta exportació de la Bètica i com era una província molt important dintre l'imperi romà, i una gran potència política, com tenia la potència i la influència suficient per decidir o intentar decidir sobre qui seria el futur emperador. A més, la família Ulpia Traiana, ja hem vist que era una persona que s'havia rodejat d'emperadors i que era molt poderosa a nivell militar, i que això, que el seu pare havia sabut fer els contactes suficients i Trajà també, com per envoltar-se dels emperadors i com conèixer els... Bueno, conèixer bé a Nerva i com convèncer-lo de tot això.
0: Molt bé, bueno, jo ho estàs explicant molt bé, no? O sigui, en el sentit que sí que és important venir d'una família influent, sí que és important tenir riqueses, venir d'un territori ric, però una de les coses més importants és saber-te rodejar de qui t'has de rodejar.
1: Exactament. I és això, en plan, Trajà es va saber rodejar de Tit, de Domicià, i també un dels personatges amb qui més es va poder relacionar Trajà, que també es creu que li va donar molt bombo militar, va ser Lici Licinissura, també hispà, que segurament també podria haver pressionat a Nerva perquè fos perquè escollís a Trajà com a emperador. Sí, com sigui, Nerva era vell i havia de trigar un successor ja perquè li quedava molt poc i va escollir a Trajà i de fet Nerva va morir el 98, o sigui, va ser emperador dos anys i Trajà va ascendir al càrrec imperial convertint-se així el primer emperador provincial de la història de Roma. També és curiós d'aquest episodi que Trajà no estava a Roma quan el van escollir emperador, estava a Germània lluitant contra els germànics i va ser Adrià qui li va dir: "Ei, mira, que t'han escollit. Què tal? Què et sembla?"
0: Va tornar ràpid?
1: No. Ara ho veurem. No, es va quedar allà, tan panxo.
0: Perfecte. Molt bé, doncs, any 98, ja tenim a Trajà assentat, bueno, assentat encara no, perquè és a Germània, no?
1: No.
0: Amb el títol d'emperador de l'imperi romà, quina és la imatge que projecta els primers anys?
1: Clar, és com l'estranger, realment, perquè és el primer emperador que no ha nascut a la península itàlica, és l'estranger, ha de fer com una gran propaganda per demostrar que és vàlid per aquell títol. Llavors, bueno, També s'ha de dir que Nerva va fer molta... Bueno, es creu que Nerva va fer molta campanya perquè Trajà fos molt ben acceptat dintre com l'espai senatorial, i això, i que Trajà es va haver de presentar com el gran ideal de romanitat i de masculinitat i home fort i com recte i seriós, com el gran romà, clar, aquest Optimus Princeps o Homo Militaris, doncs va haver de fer tot això per demostrar que era vàlid per ser l'emperador de Roma, i per això va iniciar tantes campanyes militars com la de Sila Pàrtia, per això va fer tot de mesures per acontentar Roma, doncs perquè, clar, ho tenia realment difícil, perquè era el primer que no era nascut a la península itàlica, bueno, que no havia nascut a Roma, saps?
0: Llavors... Sí, sí, i de fet... És això, no? Tota la propaganda aquesta, a part de les campanyes que mencionaves, també reformes socials, no? Que si després tenim temps en parlarem, obres públiques, no? Que els emperadors ja sabem que en feien moltes. Però quina era exactament la seva relació amb el senat i l'exèrcit?
1: Vale. Bueno, jo crec que Trajà era una persona molt més propera als seus, a les seves tropes que no pas al senat.
0: El viatge que dèiem abans, eh?
1: Sí, jo crec que és això, que Trajà era un home de la guerra. Fet a la guerra, o sigui, com... nascut en la guerra i educat en la guerra, i llavors era un militar, que era emperador, però era un militar. Llavors, de fet, és això que dèiem, quan Nerva mor i Trajà està a la frontera del Rin, Trajà es queda allà, però perquè no volia desatendre les seves obligacions amb l'exèrcit, perquè estaven allà batallant contra els germànics i que realment doncs, es va quedar allà doncs, per acabar la feina que havia començat. I també és cert que a partir de que va ascendir al tro va començar a tot de fer un desenvolupament urbanístic a les fronteres del Rin i el Danubi, tot això abans d'arribar a Roma, que va arribar el 99, un any després.
0: Llavors, amb la calma, eh?
1: Sí, amb la calma. Bueno, sí, espereu-me. Llavors, amb totes aquestes obres, bueno, van afundant colònies, va fent campaments, va fent ponts, tot això era per donar més solidesa a la frontera i que els romans pues, poguessin controlar molt més bé la zona i per assegurar pues, aquesta conquesta. Llavors, és que la veritat, durant els anys que va ser emperador, la seva obsessió, que diguem, era reforçar les fronteres existents, expansionar l'imperi i fer-ne de noves. I clar, com, bueno, tot això pues, anava bé, com anar fortificant el Limes, que són les fronteres, pues, ja anava bé també per acontentar a Roma, dient, oi, aquesta zona que estàvem, que era molt perillosa, no sé què, ara està tranquil·la i en calma.
0: Ja ho he pacificat, no?
1: Sí. I també, pues, també havia de contentar el senat, evidentment, perquè el senat també pues, se'l podien mirar amb uns ulls de què fas tu aquí, no ets romà, de pura cepa. I això va fer amb obres públiques de la ciutat, també va tenir moltes bones relacions amb el senat, va fer ponts, va fer carreteres, va fer ports, i també va intentar ajudar les classes més empobrides de la societat romana. O sigui que intentava tenir a tothom content, realment.
0: Una miqueta per supervivència, no? Al començament, sí. Sobretot. Què sabem de les seves mesures més socials?
1: Val, és això, ell va intentar acontentar tothom i una mesura molt famosa de Trajà que ja ve des de Nerva són els alimenta. Llavors, els alimenta eren uns préstecs que es donaven a propietaris de terra en municipis romans i servien per millorar de millorar les tècniques i els mitjans d'explotació dels cultius. Què passava? Que aquestes préstecs venien amb una garantia i amb uns interessos. Llavors, tots aquests interessos anaven destinats com a ajuda financera a tots els homes sense, o sigui, els fills d'homes sense recursos. Per tant, va ajudar molt els infants d'empobrits de l'antiga Roma a tenir com un subsidi d'ajudes en cas que fos necessari. Per tant, era com un doble joc, acontentava els propietaris perquè podien millorar les seves terres i alhora acontentava a aquests sectors més empobrits perquè els donava ajudes.
0: Home, tenir el poble content i tenir els rics content és la clau, no?, per governar, sí. Roma, en aquest cas.
1: Bueno, per això va ser el millor emperador.
0: Home, amb això dels alimentes realment trobo un equilibri brutal, perquè, no sé, o sigui que... Però també és cert que jo penso que deu ser capaç de fer-ho perquè deu tenir un excedent de riquesa, perquè si no dones préstecs i els interessos els dones com a, entre moltes cometes, caritat, no? Vull dir, devia tenir un excedent de diners per altres costats, com per exemple campanyes militars a
1: tope,
0: no? Perquè si no, no ho podria fer.
1: Totalment.
0: Però
1: totalment.
0: Clar, és molt interessant perquè això demostra un cop més que Roma sobreviu perquè s'expandeix. I en el moment que Roma es deixa d'expandir, comença a tenir problemilles, no?
1: Passa el que passa, sí.
0: I una altra cosa molt important que mencionaves abans és que els emperadors sobretot els seus primers anys, no? Bueno, i durant tot el seu principat, tendeixen a tenir uns programes d'obres públiques brutals, no? I són molt coneguts per això. Per què és important?
1: Jo, per dues qüestions, jo crec. Una, que és donar visibilitat, i l'altra és acontentar. És a dir, posem el cas que creem uns banys públics o un gran anfiteatre, com va fer Vespasià amb el Coliseu. El que fa és tenir la població contenta, perquè diuen, ai, que bé, mira, puc anar aquests banys nous. O, ai, que bé, han obert un nou anfiteatre. Com anar al cine, quan estàs fos content perquè han obert un cine, doncs el mateix, ai, que xulo, han obert un anfiteatre, podem anar a veure com es maten aquestes persones. Jo crec que això, doncs, també feia estar la població contenta, és a dir, ai, com estrenar la cosa nova, jo crec que els hi molava. I, a més, doncs, també dona visibilitat, perquè si al costat de l'edifici o del bany del Coliseu hi ha una estàtua teva o hi ha el teu nom, doncs saps que aquella persona ha construït això.
0: Clar.
1: I, de fet, això passa molt amb la columna Trajana, que al final jo crec, jo m'imagino els romans passejant pel fòrum, veient la columna i dient, ah, mira Trajà què va fer, ai, quina passada, perquè va ser Trajà. Trajà, llavors el recorden com Trajà, l'emperador Trajà, el que ens ajuda, el que ens construeix coses. Tot això és una manera de fer propaganda que també es fa amb les monedes. I, de fet, com la missió de monedes amb cas dels emperadors és perquè justament quan anessis a comprar veiessis, bueno, també passa ara, veiessis quin emperador i el poguessis recordar. Llavors, aquí, com entra de nou el tema de les damnatio memoriae, si et borra de les monedes, et borra de les estàtues, pues, com desapareixes de la història, que jo crec que això els romans és el que els afectava més, que volien ser recordats sobretot els emperadors. Llavors és justament això, com va construir coses per acontentar, però també per fer-se veure i dir, ei, jo estic aquí.
0: Sabem que les guerres d'Àsies van ser fonamentals, no?, per tot aquest aparell de propaganda, legitimitat i enriquiment de Trajà. No sé si ens en vols comentar alguna coseta.
1: Sí, és això. A part d'aquestes polítiques d'alimenta i de construcció, i etcètera, Trajà va ser un personatge molt conegut per la seva política exterior i la seva carrera militar, i de fet, com veurem més endavant, va arribar a estendre les fronteres de l'imperi al seu màxim. I es van produir diversos episodis bèl·lics, com les guerres d'Àsies, que tenim un programa...
0: Sí, concretament el 345. Aquest sí que em vaig apuntar el número.
1: I també altres com la conquesta d'Aràbia, d'Armènia, de les guerres partes, que tot això van ser victòries militars romanes i que, de fet, en el cas de la Dàcia, pues, va poder trobar un gran tresor d'or i plata i d'esclaus, perquè al final els esclaus eren el principal producte que venia a l'imperi romà. Llavors, pues, es va poder molt enriquir a base de tot això.
0: És que, de fet, les fonts, abans ho comentàvem venint cap aquí a l'estudi, les fonts, no sé si és Diocasi, que diu que Trajà, quan conquereix la Dàcia, fa 500.000 esclaus, que és exageradíssim, i òbviament no en va fer 500.000, però si les fonts diuen 500.000, és que potser 100.000 en va fer. I clar, 100.000 esclaus és una bestiesa.
1: I és això, com que els venien, pues, enriquiment a tope, vull dir...
0: No, és, tot el sistema està superben muntat. I com a curiositat, aquí fricada, clar, Trajà quan travessa el Danubi és molt curiós perquè, per exemple, Juli César quan fa les seves campanyes, bueno, Juli César i altres emperadors quan fan les seves campanyes al voltant del Rin, la majoria dels ponts que construeixen són de fusta. Bàsicament perquè és molt més barat i també si tu el vols cremar quan ja has fet l'expedició de càstig o ja has fet la conquesta que havies de fer, és molt fàcil. En canvi, Trajà, quan travessa el Danubi, li diu al seu gran amic Apolodor, es deia?
1: Sí, Apolodor de Damasc.
0: Això, Apolodor de Damasc, que també és un personatge superinteressant, un dels altres personatges de qui es sap rodejar Trajà, en aquest cas.
1: Exacte, un gran arquitecte.
0: Que, de fet, és el constructor de la columna Trajana, també.
1: Crec que sí.
0: Doncs li demana a Apolodor de Damasc que construeixi un pont pel Danubi, i és un pont de més d'un quilòmetre de llarg. Perquè és una bestiesa de pont. I, a més, aquest pont, si no m'equivoco, les columnes que han de formar els arcs del pont són de pedra.
1: Sí.
0: I llavors és com, crec que és el pont més llarg de la història fins a aquell moment fet en part de pedra, no? Un altre rècord per Trajà en aquest cas.
1: Té molts rècords.
0: Sí, la veritat és que sí. I d'una cosa que no vam tenir temps de parlar al programa de les Guerres d'Àsies, i penso que és un tema superinteressant i sobretot per les persones que aneu a Roma, és la columna Trajana, perquè és espectacular. I si tenim temps ja farem un vídeo... Vale, amb imatges, però si ens en vols, bueno, si ens la vols explicar una mica,
1: serà fantàstic. I tant, jo l'explico, és meravellosa.
0: Endavant, sisplau.
1: És que, bueno, és una meravella. Estic molt obsessionada. Vull dir, sempre que vaig a Roma, que he anat moltes vegades, he d'anar, i he de seure, i m'he de quedar mirant, i de fet hi ha un lloc de menjar ràpid que sempre m'agafa alguna cosa, estic a fora i com dino amb la columna. És increïble. I la columna la trobem a Roma, és això. Està al centre d'una plaça que es coneix com el Foro de Traiano, al costat d'un famosíssim monument a Vittorio Emanuele, que és com un edifici així superblanc i supergran, que està allà a la Piazza Venezia. Vull dir que és un lloc que hi passa 100% segur i la veus allà supergran, mm-hmm. perquè a més també connecta amb el Coliseu. Vull dir que està allà, al mig. I això, la columna forma part del Fòrum de Trajà i va ser inaugurada al 113, és a dir, després de tots els episodis de les guerres d'Àsia, també de l'anexió d'Aràbia, etc. Fa 38 metres d'altura. Ara es veu blanca, però estava tota pintada, que també és bastant increïble, o sigui, devia donar molt color. I això, i sobretot explica coses de la conquesta d'Àsia per part de Roma. De fet, és evident que es relaciona amb Trajà perquè ell apareix 59 vegades.
0: I 59, eh? O sigui, concretament, ell apareix 59 vegades.
1: Sí.
0: Uau.
1: Sí, i de fet és reconeixible perquè és la típica cara de Trajà que apareix en totes les estàtues i pues, apareix fent o sacrificis o planificacions o discursos als seus soldats, apareix com fent coses de la vida quotidiana als campaments, en la guerra, també com travessa el riu, apareix allà a tot arreu.
0: Molt bé. És com en Teo, no? Que en Teo
1: sí.
0: va fent...
1: No, el, com es deia? El Wally, sí, Busca Wally.
0: Ah, Busca Wally, també. Bueno, clar, jo pensava en Teo d'en Teo Balzó.
1: No, doncs pues és Busca Wally. Va, busca Wally, ja la columna. És...
0: I sense color, que Déu té la marinera.
1: Clar, t'has de portar prismàtics.
0: Per tant, el recomanem als oients que vagin a Roma,
1: no?
0: Que vagin a aquell lloc de menjar ràpid, vagin, se seguin allà i portin prismàtics.
1: Sí, exacte.
0: No? A la columna Trajana apareix el gran enemic de Trajà, no? Apareix Decèbal.
1: Sí, apareix Decèbal també unes quantes vegades i és molt interessant perquè explica com Decèbal també viu una mica el conflicte. Sí que apareix com un protagonista secundari, se'l sol representar amb un barret de feltre molt típic dels dacis. Llavors és fàcil de reconèixer la dualitat entre Trajà, que apareix en plan amb el típic serrell que porta Trajà. Si busqueu una foto Google Imágenes veureu Trajà amb serrell.
0: Sí.
1: I que aquest barret és molt típic de la noblesa d'Àsia. I llavors també és molt interessant perquè, o sigui, la columna ho explica tota la guerra i llavors Decèbal es va suïcidar abans de ser capturat per els romans i també mostra una escena de com Decèbal es suïcida en la guerra. I també és molt interessant, això és com vaig fer un treball a la universitat i vaig quedar-me flipada, que és que arrel de la columna Trajana tu pots analitzar com eren els campaments dels romans i com eren escenari d'activitats rutinàries dels soldats, però també són reparats, pots veure l'estructura, pots veure tot, i a més també, si t'hi fixes, doncs pots veure com anaven vestits els soldats, quina mena d'equipament portaven, que els soldats romans en temps de Trajà portaven els escutum, que són aquests escuts
0: típics, els de tota la vida.
1: Quadrats, enormes, vermells, que també portaven casc, armadura, espases, que és la Gladius Pompeiana, o sigui que veus tot el
0: superconcret.
1: Sí, és molt, molt interessant.
0: Bueno, i de fet, d'allà es treuen les grans imatges dels legionaris amb la lòrica segmentada, no? que sempre que veiem pel·lícules, inclús Astèrix i Obèlix, que passa 150 anys abans van amb la lòrica, la típica armadura romana,
1: sí.
0: Perquè és aquest període aquesta armadura, vull dir que la resta d'èpoques romanes l'armadura de les legions es va alterant, va canviant, etc.
1: Clar, això està molt bé que tenir-ho en veure com era realment en comptes de tenir-ho per escrit.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Estaríem escoltant aquesta cançó fins que acabés, però ens queden 10 minutets de programa, per tant, hem d'anar tirant. Per què estem? Si poses Manel aquí és fantàstic.
1: És meravellós. És que aquesta cançó m'agrada moltíssim, parla de Roma, i crec que és guai tancar, bueno, aquesta part del programa amb aquesta cançó, perquè justament parla com del fet de ser recordat i de com el llegat que deixes i tal, i que van deixar els romans. I llavors, com per tancar i una mica així entre ja, doncs m'ha semblat bonica posar-la.
0: Molt bé, doncs ja encetem la recta final del programa i seria interessant començar-vos a plantejar com evoluciona el seu govern en els darrers anys del Principat.
1: Doncs bé, segueix molt amb la seva línia militarista. Ara ja té a la província de la Dàcia, ja s'ha pogut enriquir i a partir d'aquí doncs comença a impulsar molt més els alimenta, perquè ara també té molts més recursos per impulsar-lo. També crea noves colònies, sobretot a la Dàcia, com la Ulpia Traiana Augusta Dàcica, que és la capital de la nova província Romania. I és això, a Roma també es decideix doncs, començar a construir moltes infraestructures, com poden ser la Columna Trajana, els mercats de Trajà, que també és un edifici espectacular.
0: Una mica un centre comercial,
1: sí,
0: entre moltes cometes.
1: És molt curiós. Sí, llavors també fan moltes altres estructures com aqüeductes, com l'aqüeducte de Segòvia, que
0: es data... El va fer construir Trajà, l'aqüeducte.
1: Sí, és de l'època Trajana. Sí,
0: bueno.
1: Però també al sud d'Àfrica també hi ha un munt de construccions que són d'època de Trajà. Vull dir que ell es dedica a construir i assegurar les fronteres, a construir. Llavors, clar, no podem oblidar que a ell li agradava, el que li agradava era la guerra. I després dels dacis, pues, quin era l'altre gran enemic de Roma en aquell moment? Els parts.
0: Els parts.
1: I va decidir posar tot el seu focus en una conquesta i invasió dels parts, que va començar per una annexió d'Aràbia, una annexió pacífica amb moltes comendes d'Aràbia, i per iniciar així la presència militar a la zona i començar a controlar com podien conquerir aquell territori.
0: De fet, és una campanya bastant, bastant important i potser seria fantàstic, no?, més endavant, Joana, dedicar-li un programa sencer només en aquesta campanya.
1: I tant.
0: Però sabem que Trajà mor el 117. En sí. Quines circumstàncies?
1: Clar, hem de pensar que, a veure, que els romans tampoc vivien com nosaltres, perquè les condicions mèdiques eren les que eren, i que sí, que ell era l'emperador i al final pues, podia tenir accés a recursos del prestigi. Però, com hem anat dient, a Trajà el que li agradava era estar allà al campo de batalla. I la vida, pues, la seva vida no va ser fàcil, vull dir, perquè anant amunt i avall, no sé què, no sé quantos, pues, evidentment la seva salut es va veure perjudicada. I com es va veure encara més perjudicada després de les seves conquestes militars, perquè a més Trajà posa el tro, que és una persona ja grandeta, tenia els seus 40-50 anys, vull dir que no era un jovenzuelo de 20 anys.
0: I la guerra no el tracta gaire bé, no?
1: No. I per això que al final pues, això desgasta un munt, si ha desgastat les tropes, pues, també... desgasta...
0: A un senyor de 60 anys.
1: Exacte. Però és que, bueno, és això, que durant els últims anys de la seva vida aquest senyor va patir de tot. Com va tenir una fallada, o sigui, va tenir una fallada cardíaca que li va generar una hidropèsia, és a dir, com la incapacitat de drenar els líquids correctament, patia infecció, bueno, en un setge va com agafar una infecció als seus genitals, per tant, també li afectava. Vull dir, com estava fet pols.
0: I de molt mala llet, segurament.
1: Sí, estava fet pols, el senyor volia descansar. I, bueno, tornant de la pàrtia, que ja, sí, ja veureu en un altre programa què va passar, pues arriba a Salilun, que està a Turquia, i hem de pensar que era un home gran, desgastat, cansat, malalt, i va fer que morís a l'agost del 117 després de Crist allà, sense poder arribar a Roma d'una apoplexia als 64 anys. Llavors, després de la seva mort, clar, l'havien de portar a Roma, el van transportar a Roma, va rebre tots els honors, el van incinerar i el van enterrar a la Columna Trajana.
0: I com va ser, doncs, la seva successió?
1: La seva successió, clar, hem recordat que...
0: No tenia fills, no?
1: No tenia fills. Clar, abans, al principi, parlàvem d'una... Vale. D'una gran família sorgida de, també de la Bètica, la Elia Adriana, i és aquí on, és el, on hi ha el seu successor, vale? Que el seu successor va ser un nebot cosí Publi Elia Adrià, conegut tradicionalment per Adrià, i també és això, formava part d'aquestes elites enriquides de la Bètica, i de fet havia estat un dels grans generals de Trajà, de fet va ser ell qui li va anar a dir, ei, ets emperador, i va estar molt amb ell a les seves conquestes. Llavors, sovint també pues, té Guillofa una mica, que manipulen una mica el relat per dir com que Adrià va manipular, va fer una conjura per pujar al tro.
0: Bueno, una altra llicència narrativa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, aviam, la veritat és que si Adrià va estar tan proper a Trajà, no és il·lògic que Trajà l'escollís, la veritat, és molt coherent.
0: I tu, molt breument, com ho veus, això?
1: Jo ho veig així, com... no crec que... No sé, no m'agradaria pintar-lo dolent, Adrià. Vull dir, al final, si es va saber rodejar... Si s'hi va estar amb Trajà, i Trajà no era dolent, entre cometes...
0: Entre cometes, d'acord.
1: Adrià tampoc ho podia ser, igual que Domicià. Tampoc cal com pintar... O sigui, no cal pintar-los com a grans sants, herois i... però tampoc són dimonis, vull dir que es movien pels mateixos interessos tots.
0: Molt bé, i hem parlat abans una miqueta del llegat que deixa Trajà a Roma, d'acord? De la columna, el mercat, totes les construccions, sobre l'epigrafia, no? Les inscripcions, i jo penso que amb aquest minut que queda seria molt interessant resoldre la gran pregunta del programa que ens hem fet al començament. Després de tot aquest recorregut, Trajà va ser el millor emperador de Roma?
1: Bé. A partir dels meus ulls imparcials, molt imparcials, diré que sí. O sigui, no canvio d'opinió, em dono la llicència de poder dir que per mi va ser el millor emperador. Tot i que així, tot i això, no deixa de ser un home de la seva època, que és això que es va moure per influències polítiques, que era molt beligerant, que li agradava la guerra, que li agrada... O sigui, al final, si t'agrada la guerra, bueno, una mica sàdic ets, vull dir, no pot agradar-te la guerra i ser un santurrón, la veritat. Però sí que és una figura que s'ha valorat molt bé a la historiografia i que ha deixat molta empremta, jo crec, com bastant sutil, la veritat. Sobretot ha deixat molta empremta aquí, pels nacionalismes espanyols, el típic discurs de Trajano, el primer emperador espanyol, bueno, com molt aquest tipus. I també crec que és una figura molt nacionalista a Romania. De fet, com...
0: Tenen un problema els romanesos.
1: Sí, no? Com... Això, sí. Bueno, és que, de fet, parlen romanès, saps? Romanès. Vull dir, ja ve de Roma, no d'àstic, saps?
0: I és una llengua que és llatina.
1: Clar.
0: Que té arrels llatines.
1: Vull dir, si obriu el Duolingo i feu Duolingo de castellà romanès, veureu que hi ha moltes paraules que s'assemblen al català, moltíssimes. I també com... Els seus cotxes són els Dacia, que els Dacia és una província romana de Romania. Vull dir, com tot ho trien en focus a ell. Vull dir, que al final jo crec que... Era un home de la seva època que va saber moure's bé, que el van venut bé i que s'ha quedat que va ser un home així important. Bueno, va ser molt important, però com un home bo i un gran Optimus Princeps.
0: Molt bé, gràcies per la teva opinió totalment objectiva sobre Trajà. Deixem aquí el programa avui. Espero que ens acompanyis més endavant per parlar de les guerres partes. Moltíssimes gràcies, Joana.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Moltíssimes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Lecegui, a les narracions. Avui l'Albert Abril, jo mateix fent-vos de presentador. I recordeu que ens podeu votar als Premis iBooks. Teniu els enllaços a les xarxes socials. I nosaltres us esperem a la propera setmana en nou programa de les Portes de Troia.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. Amb la proximitat de l'eclipsi també s'estan creant cada cop més retencions a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit ja va preveure una mobilitat elevada cap a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre durant aquesta tarda, però ja a mig matí havien començat les retencions en les vies més crítiques. Les carreteres predilectes pels rubinencs, com per exemple l'AP7, pateixen retencions a l'altura de Castellbisbal, Martorell i Gelida, en direcció Tarragona. També circulen amb congestió la N340 a l'altura de Vilafranca del Penedès i

0: se celebrarà aquest cap de setmana, entre el 14 i el 16 d'agost, a la capital sueca. La colla rubinenca viatjarà demà, 13 d'agost, des de Barcelona amb una trentena de persones i 5 gegants de Rubí, en Roc, la Paula, la Laia, en Galderic i l'Orelletes. L'aplec està organitzat per Adifolk, l'associació per la difusió del folklore, i enguany s'integra en el Kulturfestivalen, el festival cultural que se celebra aquests dies al centre d'Estocolm. El programa inclou actuacions de cultura popular en diferents espais de la ciutat. Hem parlat amb la Fina, de la colla de gegants de Rubí.
1: Adifolk cada any fa una sortida, fa una programació, una oferta a Europa per fer aquesta activitat, i cada any van a una ciutat diferent. Des d'aquí, Rubí, marxem 31 persones de la colla, entre adults i nens, perquè ara, per sort, tenim gent nova, tenim la colla augmentat i tenim futur, se suposa, no? Tenim l'esperança aquesta de que els nens que avui en dia disfruten moltíssim amb els gegants, pues sigui una tradició per ells.
0: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren els 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents. En total hi participaran 42 grups de cultura popular i més d'un miler de persones. Adifolk, de fet, parla de 1.200 actuants. És, segons l'organització, l'aplec més multitudinari de la història.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
3: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem del bastó?
5: Vale.
3: Museu particular.
4: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment...

0: simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre. Els pastors, el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, d'arropenjar-se o, no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
1: Wow.
0: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat, però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu, les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta a aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadí, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians. Eren podríem dir com de jutge de pau, d'avui dels
1: pobles.
0: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren, doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
2: absolutament. El mateix cara, exacte. Sí, sí.
0: Avui, no? Que aquest m'ha robat que aquell no sé què. Doncs ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i anava amb la vara, suposo que també perquè no haver de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula al-qadí?
1: Al-qadí? Bueno, del puesto del Cadí, del formatge del Cadí.
0: Sí, més enllà del Cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
1: El Cadí?
0: Doncs segurament la paraula el Cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
1: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
0: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara de comanda ben, aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passegen, no? Per tant, tot acabaria venint lligat.

0: sagrat, no?
1: Sí, sí.
0: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. Oh, la vara de Moisès, sí. Segons la Bíblia, aquest bastó, es transformava en serp,
1: sí.
0: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares, com a sceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars que, uh-huh. en els quals ja establien tractes i de més,
1: cap al
0: final, era otorgant-los un sceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest sceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el sceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra. I sobre el taüt, durant tots els funerals, hi havia la corona i hi havia el sceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
1: Quin dispendi.
0: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de que s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
1: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant, i es va quedar associat doncs, en aquesta forma de vestit elegant, formal... No?
1: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
0: En aquest cas, sí.
1: Jo pensava que era com a les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
0: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant. I per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat evidentment a una classe molt molt alta, que el que fa és que acabi doncs quedant en desús i avui doncs sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
1: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara.
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho faré venir bé, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí i descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo vaig pensar que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, o que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi, que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va. I ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no?, de com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa, perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no?, aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
0: Que t'ho feia masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta fetxanderia, no?, del que ha trencat un bastó. No? I,
0: ah, sí, també això?
1: Ostres, trencar,
0: veus que
1: trencar
0: de
1: un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no?, que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí.
0: Sí, no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art, perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment la utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré, és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això, doncs, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit, però...
0: Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, o si no... Sembla meravellós.
0: Escolta, que el que et dirà ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons, no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió. O sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre, i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com coneixes. Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals. I el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria,
0: sí, però ja era tard, tots anaven de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu, coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida del tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapassó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
1: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: Allarga't, bastó!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Us heu quedat sense idees pel vostre temps d'oci? Sou amants de conèixer llocs nous? Us agrada sortir dels camins principals i tenir aquella sensació de fer descoberta? Si és així, heu trobat el vostre programa, perquè el Sendes parla de tot això, de llocs on fer senderisme, excursionisme i grans viatges. Si seguiu amb nosaltres en els propers 25 minuts, en descobrireu 3. Abans que res, però, els presentem en el sumari. L'enrajolada de Martorell és un dels museus més antics de Catalunya. Fa 150 anys, el seu precursor, Francesc Santacana i Campmany, ja portava a casa seva amics, coneguts i visitants per mostrar-los les col·leccions d'art que anava adquirint. I destaquen les rajoles, i d'aquí ve el nom. Avui n'hi ha més de 10.000, amb especial aportació del seu net, en Francesc Santacana i Romeu. En parlem amb la directora de Museus de Martorell, Iolanda Insa. Les fagedes no només són per la tardor. Avui ho demostrem amb el Xavi Tió, que ens mena a fer una caminada per una de les més emblemàtiques que tenim al país, la Grabulosa, a Osona. I seguim a Xile amb la Conxita Teruell i la Rosa Pi. Tercer capítol de la sèrie. L'escenari és Antofagasta, la capital de la regió homònima, una de les més septentrionals de les 16 en què es divideix el país més llargarut del món. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. En ple nucli antic de Martorell, a la vila, s'erigeix un museu molt peculiar, fruit d'una passió familiar, que defuig els convencionalismes. Res de vitrines, objectes espaiats i sales amb pantalles per audiovisuals. A l'enrajolada Casa Museu Santacana, la mirada curiosa del visitant se'n va directa cap a les parets, víctimes d'un deliciós horror vacui. I és que les parets, i també els terres, estan folrats de rajoles. En tota aquesta casa particular, durant segles residència de la noble família Santacana, es recull l'amor per l'art i el patrimoni i la voluntat col·leccionista d'un avi i d'un net, Francesc Santacana Campmany i Francesc Santacana Romeu. L'enrajolada és una antiga residència familiar, de caràcter senyorial. Va ser ampliada als segles XIX i primer terç del segle XX. Té 4 plantes i 2 accessos, un des del carrer pròpiament de Francesc Santacana, l'altre des del carrer de l'Aigua, just davant la parroquial de Santa Maria. Als anys 60 del segle passat, la casa va ser adquirida per la Diputació de Barcelona, que la va orientar exclusivament a museu, gestionat per l'Ajuntament de Martorell. Ho explica tot plegat la directora de Museus de Martorell, Iolanda Insa.
1: Avui l'enrajolada Casa Museu Santacana funciona com a museu d'art, d'arts decoratives, d'història local i d'arqueologia, i conserva una col·lecció molt diversa formades per rajoles i ceràmica datades entre els segles XIV i XX, elements arquitectònics i escultòrics procedents de palaus i edificis antics, pintures del segle XIX, mobiliari, objectes decoratius, etc. I una de les particularitats que té aquest museu és que mostra algunes de les peces, com aquests elements arquitectònics i escultòrics, es mostren a la col·lecció recuperant la seva funció original.
0: És a dir, rajoles a parets i terres, capitells reubicats sobre columnes i ampits de finestres sobre finestres, recuperant, per tant, la funció original. Aquesta va ser la voluntat del seu impulsor, Francesc Santacana i Campmany, que va viure entre el 1810 i el 1896. Era l'avi, pintor, col·leccionista, erudit i defensor del patrimoni, va començar a obrir les portes de casa seva el 1876 per ensenyar les col·leccions que tenia.
1: Ens atrevem a dir que aquest any fem 150 anys i que també diem obertament que és un dels museus més antics de tota Catalunya, perquè hem trobat escrit en alguns documents que Francesc Santacana primerament va començar a recopilar peces de Barcelona, de palaus, edificis antics, etc., però que obre casa seva com a museu, és a dir, la residència, la casa de la família Santacana, convivia les dues funcions, la funció residencial i la funció de museu. Comença a convidar a viatgers, excursionistes, gent i fins i tot amics i coneguts seus a casa seva i ensenyar les peces que havia anat recopilant.
0: En Francesc Santacana i Campmany era un hisendat, de família econòmicament estable, col·leccionista i amb estudis d'art. Això li va permetre fer coneixença d'artistes coetanis que eren molt potents a l'època.
1: va ingressar a l'Escola de Nobles Arts de la Junta de Comerç a Barcelona. Aquest nom tan llarg és el que després es va convertir en l'Escola de Llotja, el que seria una escola de belles arts, i ell va ingressar al 1828. Això que li va proporcionar, a part de la seva formació artística, això li va significar envoltar-se d'un conjunt d'artistes i personalitats de l'època que també el van fer moure's en el tema de l'art. Ell es codejava i rebia a casa seva. L'Enrajolada va ser un lloc de reunions d'artistes com els germans Rigalt, que serien Pau, Lluís i Agustí Rigalt, Maria Fortuny, Damià Campeny...
0: Uns artistes que, quan visitaven Santa Cana a casa seva, l'obsequiaven amb alguna obra pictòrica pròpia. I avui, totes aquestes obres són part del que mostra l'Enrajolada. Però, a més, Santa Cana va aprofitar un moment de grans canvis a Barcelona, tant des del punt de vista polític com urbanístic, per comprar i rescatar un gran nombre d'obres d'art. Per exemple, en temples religiosos afectats per la desamortització de Mendizábal.
1: Monestirs, esglésies, alguns edificis eclesiàstics perden la seva funció i s'enderroquen o canvien. I, per una altra banda, els canvis urbanístics. Tot el casc històric, el que entenem avui com el barri gòtic de Barcelona o el centre de Barcelona, el Raval, etc., està patint molts canvis. Enderrocament d'edificis o canvi de funció dels edificis, moltes coses es llançaven o moltes coses es venien. Amb això, Francesc Santa Cana anava i els que estaven enderrocant o el que se'n desfeia d'allò, comprava.
0: Santa Cana recull obres escultòriques i pictòriques, dibuixos, il·lustracions i esbossos, moltes rajoles, ceràmica i elements arquitectònics en pedra, com ara capitells, columnes, portals, també finestres, mènsules o arcs. Tot això d'edificis renovats o enderrocats. La intenció, preservar de la desaparició i l'oblit aquell patrimoni històric i artístic català. I la Casa Museu l'amplia el seu net, Francesc Santa Cana i Romeu, que va viure entre el 1883 i el 1936. Francesc Santa Cana i Romeu va recollir la passió de l'avi i va fer aportacions molt destacades. Incrementa la col·lecció de ceràmica dels segles XVII, XVIII i XIX, endreça i dona forma al museu, en fa dos catàlegs que ajuden a conèixer l'origen de moltes obres i, sobretot, incorpora moltes rajoles més. De fet, és a partir d'aquí que comença a anomenar-se l'Enrajolada.
1: A l'Enrajolada conservem a l'entorn de 10.500 rajoles. N'hi ha de diferents èpoques, procedències, tipus, de forma... Podríem mostrar pràcticament tota la història de la rajoleria. Cronològicament, les podem situar entre el segle XIV, que és quan l'ús de poder utilitzar la coberta de l'estany marca com l'inici de la ceràmica decorada, i entre el primer terç del segle XX. Tipològicament tenim des de rajoles gòtiques de paviment, tant catalanes com valencianes, que segueixen la tècnica de la corda seca o de l'aresta, procedents d'Andalusia o de l'Aragó, rajoles blaves i polícromes de Talavera, rajoles blaves i polícromes andaluses i també les conegudes rajoles d'ofici catalanes o també les anomenades de gènere valencianes.
0: Aquestes últimes, les més recents, de finals del segle XIX. Finalment, la Diputació hi inclou una darrera remesa de rajoles, procedent d'una altra col·lecció privada que esmenta la directora de Museus de Martorell.
1: La col·lecció Faraudo està integrada per 329 peces de diferents tipus de factura catalana o valenciana. I va arribar a l'Enrajolada el 1966, procedent de Barcelona. Aquesta col·lecció va pertànyer a un altre col·leccionista, que va ser el militar i erudit Lluís Faraudo i de Sant Germain, i que va donar el llegat al Museu d'Art i Arqueologia de Barcelona el 1922, però posteriorment, en el moment que la Diputació adquireix la Casa de l'Enrajolada, es decideix que, com que aquí a l'Enrajolada hi havia molta ceràmica, molta rajola, la Diputació decideix portar cap aquí també aquesta col·lecció.
0: Museus de Martorell organitza les visites guiades a l'Enrajolada. Fa accedir el visitant pel carrer de l'Aigua, un accés a un gran jardí pavimentat amb pèrgoles, fonts i parterres. Un micromón, un lloc que, com diu la Yolanda Insa, és molt especial.
1: El jardí, podríem dir, que és un museu a l'aire lliure, que combina art i natura, i que en el propi jardí A part de la vegetació que hi ha, ja podem veure tot l'escenari de que les finestres tenen elements, tenen capitells, tenen columnes, a la llinda de la Casa Gralla. Des del jardí es pot accedir a dos espais, a l'espai de recepció del museu, que hi ha una petita sala d'exposicions i també la sala de tallers, i des del propi jardí també hi ha unes escales que pugen a lo que eren les dues plantes de l'enrajolada.
0: La primera d'elles, la planta baixa, tot i que no s'hi ha conservat la cuina, sí que es fan visibles part de les estances principals de l'edifici. Yolanda Insa.
1: Conservem espais com el menjador, l'antic menjador, el despatx, la sala del billar, la sala de les cartes, la sala del billar, és perquè allà anteriorment hi havia hagut un billar i pensem que era com un espai d'oci. També ara, actualment, sí que es conserva una petita taula que era per jugar als escacs, o quan obries la taula era també el que s'anomena el tapete per jugar a les cartes. La sala de les cartes és una sala que es diu de les cartes perquè hi ha unes cartes pintades, unes miniatures pintades pel mateix Francesc Santacana i Campmany.
0: I al mig, un ull d'escala que porta cap a la segona planta, on es conserven els dos dormitoris principals, a més de tres saletes que acullen l'actual col·lecció Faraudo i una gran terrassa. I finalment, un tram d'escales més amunt, les golfes. Podeu conèixer l'enrajolada Casa Museu Santa Cana en visita guiada concertada prèviament i organitzada per Museus de Martorell. Entreu a museus.martorell.cat o a les seves xarxes de Museus de Martorell per conèixer els horaris, com apuntar-s'hi i per descobrir els actes de celebració dels 150 anys d'història d'un dels museus més antics que tenim a Catalunya.

0: Sendes.
1: Doncs vinga, ja som de nou a la secció de senderisme del programa. Xavi Tió, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, deixem el Bages per una estona, tot i que sense ser cap amenaça hi tornarem.
1: I tant.
2: I ens n'anem cap a Osona, frontera amb la Garrotxa, per anar a descobrir una de les fagedes més espectaculars de Catalunya.
1: Ai, ai, ai, que sé per on vas.
2: Estem parlant de la Grabulosa.
1: Bingo.
2: Una raconada excepcional per alguns exemplars de faig declarats monumentals. De la fageda baixarem fins a Sant Nazari, continuarem encara més avall fins a la Masia del Prat de la Bola, i llavors començarem a remuntar seguint el riu Fornès, anirem a passar per Porxiugues i continuarem amunt fins a assolir el Coll del Pedró. D'aquí un tram de baixada ens manarà a Sant Miquel de Castelló, una preciosa talaia sobre la Garrotxa, i la tornada la farem resseguint la Serra de Llancers, primer per l'Obaga, fins a saltar el Soleil al darrer tram a partir del Coll de Llancers i retornar al Coll de Bracons, sota el Puig de Calm.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem al punt de sortida.
2: Anem a començar a caminar a la Collada de Bracons, el punt més alt de la carretera que uneix Torelló a Olot, i que és el límit entre Osona i la Garrotxa i també el límit entre les províncies de Barcelona i Girona. De la carretera surt cap al sud una pista tancada amb una barrera metàl·lica, és una pista planera, que seguint el GR-151.1, en 5 minuts ens du al Collet de la Grabulosa. Aquí deixem la pista i comencem a baixar fort per un senderó. Al poc deixem el GR, que se'n va de pla, i ens entaforem torrent avall ja en plena fageda de la Grabulosa, amb alguns exemplars de grèvols que li donen el nom, però on destaquen sobretot alguns fajos majestuosos. En concret, n'hi ha 3 de catalogats com a monumentals, que assoleixen els 40 metres d'altura i que són considerats els més alts de Catalunya, amb 300 anys d'antiguitat, i que els trobem just al costat de la Font de la Grabulosa, en un petit replà encatifat totalment de fullaraca. De la Font continuem torrent avall fins a desembocar en una pista, la traspassem recta i continuem davallant per un senderó que ens porta al Collet dels Gamarussos, d'on acabem de baixar en un pensament fins a Sant Nazari, una grandiosa ermita del segle XIV, restaurada, molt ben posada i en un entorn bucòlic. Continuem baixant, encara cap a sud, ja més planers, fins a traspassar el Serrat de la Punxa, just al Collet de la Cometa, on retrobem el GR-151.1, combinant trams de sender i trams de pista a Silvestrada, ja ho direm. Ja fora de la fageda de la Grabulosa, en un entorn més soleil, de roures i alzines, i al cap de poc de saltar el Collet, la pista ens acaba de baixar fins al Prat de la Bola, un entorn idíl·lic de pastures obertes i suaus, on hi trobem la gran masia del mateix nom, ben conservada, i amb un enorme paller al darrere. És el punt més baix de l'itinerari. Aquí deixem definitivament el GR, que s'encamina cap a Cabrera, i fem un gir de quasi 180 graus per començar a remuntar cap a nord-est el riu Fornès, que drena mansament aquesta raconada solitària i encalmada. Sortim dels prats per un camí ombrívol i boscós que va resseguint riu amunt pel marge dret, a trossos enlairats sobre el riu, fins a traspassar-lo i deixar-lo a la confluència amb el torrent de la Freixeneda. Canviem radicalment de direcció i fem un tram de pujada molt forta per la Baga del Fornès fins a desembocar en una petita pista, just al punt que saltem de comarca per entrar a la Garrotxa. La pista, ja de pla, ens mena als plans de Porxiugues, una altra raconada meravellosa, tota oberta, amb la masia de Porxiugues i el corral enrunat a la vora. I el que fem és sortim d'aquest racó preciós i anem remuntant suau fins al Coll del Pedró, on, per l'altra banda, davallem per una pista ampla, amb vistes cap a Falgars i la zona de Cabrera, i més avall, deixem la pista i per un senderó empedrat, acabem de baixar fins a tocar de Pibernat. És una masia que no veiem, però aquí fem una anada i tornada curta que ens apropa a Sant Miquel de Castelló. Ermita i refugi, i alhora una talaia espectacular cap a llevant sobre la plana d'en Bas, just a sobre els hostalets d'en Bas. Retornem al punt d'encreuament i continuem per pista que ens remunta cap a Ponent fins a l'obaga de la Serra de Llancers, amb vistes magnífiques del Puig Sa Calm. Arribem al Coll de Llancers, ja per Corriol, on canviem de vessant, recuperem l'ambient de Fageda, assolim el Collet dels Rabadans, saltem el vessant ponentí de la serra, aquí girem bruscament cap a Tramuntana i baixem decidits per anar a fer un flanqueig que ens du a passar pel cimet de la Pastera i després acabar de baixar fins a retrobar la pista inicial per on passa el GR i que, desfent el camí d'anada, al poc ens retorna al Coll de Bracons.
1: Una excursió per un lloc, podríem dir clàssic, la Fageda de la Grabolosa, espectacular, una raconada realment meravellosa i molts punts interessants, Sant Nazari, bé, una mica tots els que hem recorregut. Ara toca fer la fitxa tècnica i la comencem, com sempre, amb la distància.
2: Doncs estem parlant de 16,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 675 metres de desnivell acumulat.
1: Temps.
2: Posem-hi unes 5 horetes xinoixant-ho per anar contemplant la Fageda i tots aquests racons dels prats i els miradors que passarem.
1: Quin grau de dificultat entre l'1 i el 5 li podríem establir amb aquesta proposta, amb aquesta ruta?
2: Doncs li posarem un 2 sobre 5, alguns petits trams de pujada i de baixada fortes. I
1: a internet
2: trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom La Grabolosa i Serra dels Llancers. Dos punts, Bracons, Grabolosa, Sant Nazari, Sant Miquel de Castelló, Llancers, d'un usuari molt interessant que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu El Porquet de Sant Antoni.
1: I curiós, un nom bastant curiós, el que s'ha posat aquest sobrenom. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, sóc Conxita Teruel Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
4: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: La riquesa d'un viatge rau tant en l'experiència de conèixer paisatges com també gens molt diverses. La Conxita i la Rosa ho van viure en ser acollides per diverses famílies xilenes. Aquesta experiència la van començar a Calama, on van visitar la residència Mi Hogar, fundada per un català, mossèn Enric, en un barri marginal i que acull persones sense llar. I d'aquesta experiència, les nostres dues intrèpides viatgeres es van desplaçar cap a Antofagasta, on continua aquest relat dels Quaderns del Viatger.
4: Antofagasta. Convivim a la casa del Dalibor i la Leo al barri de Huáscar, on ens sentim acollides amb afecte, envoltades de converses entranyables i trobades amb noves amistats que han omplert els dies de complicitat i alegria. Cada paraula compartida, cada gest de generositat, ha teixit llaços d'amistat. El Dalibor i la Leo ens acompanyen al Museu Ruïnes de Huanchaca, que ens mostra com la història natural i humana han configurat el nord de Xile. I destaquen les exposicions sobre el salnitre i el paper d'Antofagasta com a centre de la indústria salnitrera, així com la importància del ferrocarril per transportar aquest recurs als ports. Avui aquesta influència serveix sobretot pel transport del coure. La visita ajuda a entendre com l'explotació minera ha condicionat el desenvolupament d'aquesta regió extrema.
3: Antofagasta també anem al Centro Cultural Estación Fotógrafo de Cerros, dirigit per Glenn Arcos, periodista i fotògraf, que és un espai de trobada i creació que ell mateix va fundar fa una dècada. Aquest projecte compta amb la col·laboració de voluntaris i ofereix activitat per infants i joves, com teatre, jazz, música clàssica, dansa i poesia. En el centre també es poden veure exposades les cobertes del llibre de l'escriptor Hernán Rivera Letelier, ja que Glenn Arcos n'és el gran promotor. El Dalibor ens presenta a l'Hernán Rivera Letelier, Premi Nacional de Literatura de Xile el 2022. Ens explica, amb el seu característic sentit de l'humor, que va passar de ser proletari a propietari. Té una trajectòria impressionant, ja que ha publicat 25 llibres traduïts a 23 idiomes. En la seva obra ha explorat la infantesa i ara està escrivint sobre la joventut. a més de tenir una nova novel·la en marxa.
4: Visitem la casa de la Inés Alvarado, que ens rep amb el seu marit, en Mario, i el seu fill, en José Luis. A més, ens han convidat juntament amb la seva cunyada i la seva germana a compartir una tradicional once chilena, un àpat típic semblant a un berenar sopar que consisteix en te o cafè acompanyat de diferents tipus de pa i ingredients. Molt típic de Xile. Es fa molt sovint. Un altre dia, amb el Dalibor i la Leo, anem a la Portada, un icònic arc de roca situat a la costa d'Antofagasta. És una impressionant formació esculpida per l'erosió marina al llarg de milers d'anys. Té la forma com una porta, per això el nom. A la seva roca s'hi poden trobar closques marines fossilitzades, testimoni que aquesta zona va estar submergida sota el mar fa milions d'anys. Des de l'altiplà que envolta el mirador, contemplem el paisatge majestuós, la bellesa d'aquest monument natural, amb el blau intens de l'oceà Pacífic com a teló de fons. És preciós.
3: D'Antofagasta anem a avió a La Serena, que ens ha convidat l'Adriana i ens espera allà a l'aeroport i ens porta a casa seva amb la seva filla Julieta. Vivim envoltades de natura, enmig del camp, en una casa de fusta petita però amb un gran encant. Visitem La Serena, que la ciutat, que conserva part de la seva arquitectura colonial i s'obre una llarga platja banyada per l'oceà Pacífic. És un lloc molt bonic. Anem al Valle del Elqui amb l'Adriana. Realitzem la ruta on descobrim la vida de Gabriela Mistral, una dona d'esperit indomable, que va deixar una empremta inesborrable en la literatura i en l'educació. A Montegande visitem la petita casa de Correus, on va viure durant la seva infància, un espai humil que va veure els seus primers passos. A Vicuña, on va néixer, visitem el museu dedicat a la seva memòria. Em deixo impressionar per la intensitat de la seva vida lluitadora, dels viatges i paraules que encara ressonen. Sento una estranya connexió amb ella. Va morir l'any 1957, l'any que jo vaig néixer. Com ella, sóc mestra i escriptora i viatgera. A la plaça trobem la seva escultura asseguda en un banc i per un instant sento que m'arriba una espurna del seu esperit creador.

Doncs fins aquí hem arribat. Ens acomiadem de tots vosaltres, però no per massa temps. Tornem la setmana vinent a la vostra ràdio local amb tres continguts més. Entre ells, una visita als arrossars de Pals, al Baix Empordà. Som l'Andreu Ortega, al control de sol, Xavi Tió a la redacció i en Jaume Monés a l'edició i presentació. Recupereu els programes a martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell i clicant a Sendes. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, i aneu on aneu, que tingueu una molt bona ruta.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real i quina només existeix dins la nostra ment. Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar. Botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic.

0: Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades, encara més.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: I per començar, amb una base ben sòlida i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
2: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
0: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar amb tu ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia, no? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen, Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests utensilis
3: estic
0: que
3: fent,
0: tens? Què estàs fent? A veure...
3: Estic fent vibrar un cuenco tibetano.
0: Ah!
3: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco.
0: No ho sé. No et sabria dir en català com es diu.
3: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques. Estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
0: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
3: També estava cremant encens. Estava fent tot junt. Ho estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
0: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
3: Vibro diferent, sí.
0: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que, que ho saben fer i que, a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees als chakras.
3: La meva recerca, sí. Sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Íngrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
0: Va, a veure, provem-ho.
3: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
0: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científics. Oi?
3: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
0: no
3: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites.
0: Uh-huh.
3: Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'ha vist alguna vegada.
0: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, és com molt molon.
3: Sí.
0: Els vidres tampoc.
3: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
0: Ah, veus?
3: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt, un agregat de molts minerals diferents.
0: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
3: substància...
0: eh?
3: I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
0: No és un mineral.
3: És una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir?

0: mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden traspassar
1: energia. Transmet energies, sí, exacte. Sí.
0: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Compte, magnetisme.
1: D'aquí prova la criatura.
0: Sí, i tenen una... El quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és, que és piezoelèctric.
1: Explica-ho,
0: això. Vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
1: A veure.
0: T'has comprat mai un rellotge de quars?
1: Sí, home.
0: Doncs funciona amb una pila petita. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
1: Això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
0: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
1: Però tu creus que d'aquí ve...
0: I microscòpicament.
1: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibra? Ve per aquí,
0: potser sí.
1: Segurament, això, eh?
0: Potser sí.
1: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
0: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat, remot, més llunyà, trobava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, crivent, cristal·litzat, hauria pensat, quina cosa, no ha sortit això. I ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder. A la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però esclar, aquí...
1: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
0: Sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
1: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
0: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
1: Es va posar de moda.
0: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
1: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot allò, també.
0: Ah, exacte, i allà amb tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
1: Sí, home, sí.
0: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic. Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age, fins ara se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
1: És un matís,
0: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
1: El mineral en si és el que té a mà el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
0: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
1: I aquí s'hi han fet polseres, teràpies, no?
0: Home,
1: tot el que vulguis i més,
0: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, podem estar-nos una estona.
1: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
0: Propietat curativa, per ser, no, bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè en base amb altres crea una medicina. Potser això pot
1: un
0: passar.
1: Un principi actiu, diguem, podria arribar a tenir alguna actiu, coseta.
0: O fins i tot un verí, res més lluny, l'arsènic. Uh-huh. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa, no d'una manera mental i vibracional i energètica.
1: O sigui, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa, diguem.
0: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
1: Clar, també.
0: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
1: Clar, i amb si el reuma igual li cura, poder no.
0: A veure si li passa. Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
1: També està ben vist, això.
0: No sé, jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
1: Anava a dir, estàs ben fotut.
0: Sí, tinc molt fotut, jo.
1: Doncs potser, potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
0: Sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, és que no vibres igual que el mineral.
1: Ah, esclar, és això, és la vibració.
0: Clar. Clar, clar, clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? Uh-huh. I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
1: No.
0: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Mhm. Uh-huh. Però en cap cas es pot transmetre.
1: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
0: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, uh-huh. Perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
1: Està clar.
0: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
1: Escolta'm.
0: Encara que sigui 0,01.
1: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne també, l'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda. Com estàs?
2: Hola, bona i màgica conversa.
1: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
2: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
1: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
2: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
1: A veure,
0: Ai.
2: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
1: A veure...
0: Quin és? Que et diré què et fa.
2: És un ull de tigre.
1: Un ull de tigre?
2: Sí, vaig comprar-lo...
1: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
0: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
2: Molt bé.
1: Un quars.
0: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
2: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
0: Ah, exacte.
1: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
2: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
1: I que fem
2: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
1: A veure, sorprèn-nos.
2: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
1: Fidgeting. Sí. Això és per tots els públics, compte.
2: Sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
0: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
2: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
1: Allò de tenir algú a la mà.
2: Sí, aquests moviments involuntaris que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, això en un moment en què has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
1: fidgeting,
2: Jo la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donant voltes als dits.
0: Jordi, saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
1: Mira, va, doncs quadra, és perfecte.
0: Veus? Però és quars, eh? No oblidem que és quars, eh? Bueno, el quars rosa, que també és quars, porta amor, autoestima i relacions.
1: Bueno, en tot cas...
0: Que l'ametista, que també és quars, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
2: És aquest cas... punt que... Bueno, és el punt que li canvia el color i és, ho canvia tot, això.
1: Ja ho canvia tot.
0: És una impuresa, pots comptar.
1: En tot cas,
0: de ferro, queda, de manganès...
1: No. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
2: Sí. A més, té un... Com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no et fas mal.
1: Està bé, sí, no té cantos, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé.
2: No.
1: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
2: Absolutament positiva, sí.
1: Veus? Doncs sí, va, sí, veus? Sí. Animem a la gent a donar negoci al mercat. Perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
2: Ah, sí, aviam. Tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
1: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
2: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa, antiga, que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens dona la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
1: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
2: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
1: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí.
2: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
1: No.
2: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda, però he pensat...
1: Però en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
2: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. Mm. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
1: Ah, val. Que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
2: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
0: No ho pots relacionar. Clar.
2: Diu, bueno... Assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a altres capítols...
1: Has fet números, eh?
2: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
1: Sí.
0: Bé.
1: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, eh, aquesta vegada?
2: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
1: Sí.
2: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral...
1: No et rendeixis.
2: I fer-lo servir per causar el caos als Països Catalans.
1: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, en què es concreta?
0: Home.
1: Aviam.
2: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
1: Uh-huh.
2: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Un és l'obsidiana. Uh-huh. O sigui, si en Jordi vol anar a fer una falca de cada un dels minerals, l'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
1: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
0: Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
2: Vaja.
1: Ojo.
0: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
1: Per aquest per queda tant, descartat.
0: No vibra, no pot vibrar. Vaja. Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
1: Val. Bueno, per tant, podem... queda descartat com a mineral.
0: Som-hi. Següent.
2: Descartem-lo, descartem l'obsidiana. He trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
1: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que l'entrem o no?
0: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
2: Un quilo. Has de vigilar, Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Ah. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
0: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
2: No ho sé, potser no cal.
1: Perquè quan dius que s'ha de netejar, però... és que és allò amb un Aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata, l'Aladín.
2: Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
1: Ah, molt bé.
2: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament. Clar. I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
1: A veure.
2: Que és la moldavita.
1: Moldavita, Gran. Això, Jordi, il·lustra'ns. Moldavita?
0: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
2: Hòstia, no fotis.
1: Ah. Però llavors sí, ara li desmuntes tot l'invent.
0: És un bidet. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit. Uh-huh. I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
1: Obsidiana. Sí, però no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
0: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
1: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
2: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
1: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
2: No, ja veuràs que no, perquè...
0: Jo ja et dic que els ven no li deu pas importar.
2: No. El problema... la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que... mineraloide.
0: Mineraloide.
1: Una pregunta. Sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
0: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
1: Clar, això ho hem de buscar.
0: Però no et sabria dir.
1: Busquem. Doncs va, endavant.
2: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
1: Ah?
2: Que es tradueix en...
1: Acceleració espiritual.
2: Acceleració espiritual excessiva.
1: Ah, val.
0: Remarques com una moto, vamos.
1: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
2: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
2: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Bé. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa. Bueno, no, és que no és per tu.
1: O sigui, podria ser que no et toqués.
0: Sí. És que n'hi ha que no són per tu,
2: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
1: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò...
2: Llavors, clar, països catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels països catalans, com el País Valencià... Balears,
1: Alguer, etcètera. Sí,
2: llocs des d'on ens poden escoltar.
1: Tenim 3 grams... una geografia àmplia i Corunya.
2: 3 grams de moldavita per persona.
0: Vall d'Aran.
2: Sí. 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels països catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i... No sé si es distingiria molt del normal, però...
1: No, exacte. El pati, poder...
0: Jo crec que necessitaries finançament,
2: Sí, cal, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés. Necessites 43 tones i mitges de moldavita.
1: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
0: Gaire.
2: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
1: Ah, doncs mira.
2: Vull dir que aquí...
0: Sí, costarà.
2: Entra. I he trobat un rang de preus. No sé pigut ben bé per on tirar. He trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
1: Gram?
0: Més aviat 1.000.
2: Al gram.
1: Tant?
2: Sí.
1: Sí que va buscat, això.
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests
0: d'ampolla
2: de cava. Bueno, he tirat per a veure que et costi uns 500 euros al gram.
1: Bueno.
2: Sigo generós, ja, que el
1: compres
2: a l'engròs...
1: Probable, però val, d'acord, sí, home.
2: Compres a l'engròs i et fan un preu.
1: Fan un preu. Clar, són 20... Geolog.cat segurament ja s'hi està posant.
2: Sí, vas allà...
0: Fas ara, no estava fent números.
2: Fas un any 21.750 milions d'euros.
1: Bueno, això per causar el caos, eh?
2: Només el material, eh?
1: El material.
0: Però, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
2: Bueno, això
1: és posar-s'hi, diguem.
2: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
1: S'ha d'activar, clar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun detonador.
0: Però no ve activat, o sigui...
2: Li has de fer la neteja...
0: L'entrada ve desactivat.
2: Neteja lunar, perquè tingui els efectes.
0: Hosti, clar. Clar.
1: Ah, si has de netejar 46 tones de
2: 43 tones i mitja de netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
1: Han no d'estar
2: escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i he calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
1: Home, 62 camps de futbol.
0: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
1: Ha costat molt, sí. A la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
2: Sí,
0: si
2: permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
1: Ostres,
0: això és complicat.
1: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil ara, eh?
2: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
1: Home, doncs no sé pas com ho farem, eh?
2: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp.
0: Home, bloc estèrio, sí.
1: A veure, cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
2: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
1: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
2: Sí.
1: I ara què?
2: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
1: Amb sobres.
2: Fas un mailing.
0: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi un...
0: Allà, un sobret del PP.
1: Una pedreta de...
2: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats el mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
1: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
2: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara... És molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar molt de bit a l'asfalt de les carreteres.
1: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
0: I mal rotllo que generis.
1: Però no arriba a tothom.
2: Bueno, no.
0: Ja n'hi ha que passen ràpid.
2: Aviam.
0: Quin estrès.
2: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
1: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
2: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases... Sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
1: Ah, que ho has comptat, eh?
2: Sí,
1: de les carreteres,
2: he anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
1: Mm-hmm. Bueno.
2: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
1: Es dispara, eh? Home, el del sobre surt més bé, eh?
2: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final... És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant bols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet.
1: I llavors, la cosa és... Vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
2: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
1: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
0: Però estan tots crispats.
1: Clar, tothom suposo... crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les bueno, postres.
2: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
1: Poder sí, poder, és veritat, per això estem com estem. Sí, sí, una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
0: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
1: Clar.
0: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensiu de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Uh-huh. La gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
1: Quars hi ha molta varietat,
0: el
1: no?
0: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada que és diòxid de silici. Mm. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
1: És una pedra bonica, no?
0: Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors perquè té una inclusió dins. Mm. Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
1: L'estructura és la mateixa.
0: La mateixa.
1: No?
0: Les propietats fisicoquímiques no canvien. Mm. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
1: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També?
0: Sí.
1: Aquelles geodes que venen moltes vegades, això. També...
0: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Bé. Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
1: Deus tenir tota la col·lecció.
0: I sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
1: Ho tens tot.
0: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Veus? Vull dir que llavors... no tinc, no sé.
1: No
0: I tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu, jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
1: I resulta que és que no.
0: No jo,
1: això jo conec, això no. Anàvem a parar a el que dèiem al començament, és que no és per tu.
0: No,
1: és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps el que diuen, que quan et quedes un gos és que és el gos que t'has collit a tu i no al revés. Doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
0: Sí, és clar, és això, eh? Aquí no connecta, no se'm connecten amb els chakras.
1: Clar.
0: No m'amplifiquen la intenció.
2: És com el Bluetooth.
0: No. O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
1: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, i deu haver algun manual d'instruccions, i deu haver algú que s'hi dedica.
0: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, aquí. També els pots netejar amb aigua,
1: sí.
0: I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i el tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
1: Ah, veus? Clar.
0: Sí.
1: Doncs, oita.
0: Això
1: que ho allargues, no?
0: Sí, física no, no va.
1: Això no es vincula una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició?
0: Sí, és el mateix. És el mateix.
1: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps.
0: Del quars.
1: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
0: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva.
1: Clar,
0: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. No ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha estat això el que segurament ha funcionat.
1: Clar.
0: És probablement la suggestió.
1: Perquè és el que deien, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
0: Aquí sí que tindràs un efecte complicat. Digue-li a Marie Curie.
1: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de... de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
3: Hola, què tal? Molt bones.
1: Molt bé, hola. Hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa, et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
3: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi m'han dit que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
1: les
3: tinc
1: vibracions de l'ordinador, eh?
3: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
1: Que les absorbia, no? Sí, I clar. te les evitava tu.
3: Clar, i deixa-la aquí. Doncs,
1: no. Però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
3: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
1: Poder sí, ho ha multiplicat.
0: Sí. L'ha amplificat.
3: Sí. Però bueno,
1: així estàs.
3: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí dec tenir, però no, ben bé no sé què són, per tant.
1: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
2: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
3: Clar.
1: També és veritat, perquè això del cabell, mira, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
3: sí, que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionada amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha dit que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
1: és allò que és tot confús, eh?
3: Sí. I que són paraules difícils, sempre complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
1: Tot és molt quàntic.
3: Sí, exacte, sempre. Però no sabem què vol dir. Avui us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no? O com a pedres, o com a minerals, o com a què?
1: Sals minerals. Jordi, a veure.
0: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
3: O sòlides, aquí són sòlides.
0: Sí, pot ser que n'hi ha... Sí, sí, sí. Jo
1: és a dir, la sal algunes... marina, sí. La sal marina és una sal i és un mineral.
0: La sal, sí, sí, exacte, és un mineral. És un mineral.
1: El clorur de sodi, no?
0: És el clorur de sodi, exacte.
1: Que fa un cristall...
0: Pensar, sempre sí, que és quadradet, després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana, és que s'està acabant la temporada i no...
1: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
0: Vale. No, perdona, no volia tallar-te,
1: no,
0: Xavi.
1: No, ja està, no passa res, jo molt bé, l'apunt...
2: Però això vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no sé
1: bueno,
2: si s'ha fet.
1: Bueno, és que anar fent reunions...
0: Jo
1: al
0: sí,
1: final,
0: jo hi vaig ser-hi, eh?
1: Acabes...
2: Ah,
1: bueno, va. Xavi, escolta'm, tira.
3: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
1: Va, que la gent...
0: Sí, sí, és aquella. La del Siris.
1: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
3: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculat a un pensament, podem dir-li alternatiu, no? Podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
1: home,
3: he
1: buscar
3: què era,
1: eh?
3: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, aquest senyor de bioquímica.
1: De la calle.
3: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
1: Uh-huh.
3: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars. Sí. Vale?
1: I segons... Sals cel·lulars,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
1: Jordi, apunta el concepte, sals cel·lulars.
3: Jo no sé si existeix
2: És nou, això.
3: No existeix, això. Vale.
1: Sals cel·lulars.
3: Doncs bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan, desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia, doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
1: Però clar, això, què compensava? Va bé anar i sostar, o com anava això?
3: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos. Que el que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
1: amb una... Tenia una universitat, eh?
3: Home, de bioquímica. Clar. Sí, sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni... Entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que, això, que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència. I per tant, doncs...
1: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala. No sé, què en penseu?
0: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars. El que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
3: No.
1: Sí.
0: Tenim un problema. Aquí tenim un problema.
2: Sí.
0: El biòleg, tot
2: acaba sent sodi i potassi... ions que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno,
1: poc té a veure amb Gèminis o amb...
2: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com no sé,
1: no,
2: ho veig més complicat.
0: No.
1: Bueno, ja veus, Xavi,
0: de quals sòlids no
1: funciona.
3: No, però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
1: A veure, va.
3: Hi ha un altre senyor...
1: Sí que n'hi ha molts.
3: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Que entre el color, la manera del tall, etc.
3: Sí, sí, sí, sí. Molt important, eh? Perquè seguia amb un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home era un científic amb una carrera contrastada, bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
1: Un tio sèrio.
3: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic fart jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic fart. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
0: Sí, aquest en tinc.
1: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa per... No sé.
3: Bueno, clar, aquest senyor tenia
1: les instruccions.
3: Clar, o sigui, aquest senyor, havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fer-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia. Llavors feia aquestes coses.
1: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa?
3: No sé. Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
1: T'amplifica tot el que seria l'astralitat.
3: Sí. Clar, però també hi ha un quarts de vuit cares. Que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profunds.
2: Ojo.
3: Aquest, també.
1: Bueno, això ja és més sèrio.
3: Sí. Llavors, ja...
0: He de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
3: Ah.
0: Però bueno, no existeixen de manera natural. Bueno, que és un artifici.
2: Em poses dues de quatre, eh? Està.
3: Clar. Sí. I el de nou cares existeix?
0: No, encara menys.
1: Doncs... Tampoc, no? Clar.
3: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
1: Ah.
3: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
1: un
3: és...
1: Un dodecaedre de quarts.
3: De quarts, sí. Que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
1: És una antena, de fet.
3: Sí.
0: Un wifi.
3: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pot fotre 33.
1: 33.
0: Vinga.
3: Expansió 33, del pensament 33. I crea patrons d'informació infinita que irradien que t'irradien cap a l'exterior.
1: Carai.
0: Sí, sí. Ja t'ho diria jo que...
1: Punxegut, sí. Aquest, amb 33 sí. cares.
2: I si els ajuntes tots?
3: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
1: La bola Genki. Tens, no?
3: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
1: Va anar pel pedregar, vols sí. dir? Mai millor dit.
3: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home que no, que, a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha una altra senyora, que es diu Katrina Raffel, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
1: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no?, sí. Gairebé poders místics de la ment
3: sí.
1: Exacte, i...
3: Sí. Sí, sí,
1: vale,
3: sí.
1: Vale, i ara sí. Tu ja entrem en el terreny de la curació.
3: Bueno, amb el tema d'això de niar xacres i tot aquest tema. Saps? La curació, vale. No del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, diguem, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
1: allò que dèiem al principi, sí.
3: Vale. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, et fiques, jo què sé, un... no sé, una ametista d'aquestes i et cures el dit.
1: Val. I et cures el dit.
3: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindreu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
1: sí,
3: que ho faci. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, sí. Això ho sabem tots, no?
1: Tot va d'energia, sempre, El concepte de l'energia, que justament no fa gaire,
0: sí, però
1: precisament...
0: Quina energia? Elèctrica... No.
3: Bueno, energia, és que clar. Poders.
1: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu justament en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo ho noto, que hi ha energies, no?
2: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra. No sé, coses així.
1: Sí, sí, sí.
3: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
1: Exacte. Què deies, Xavi?
3: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Perquè suposo que el ser forma piramidal, doncs clar, en forma de triangle, la punta doncs, porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una altra manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular.
1: Ah.
3: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
1: Res.
3: Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
1: És perquè no era per ells.
3: Segurament.
1: Ja no era per ells.
0: No vibraven.
3: No.
0: Clar. No vibran com han de vibrar.
2: Clar.
1: Sí. Aquesta és la conclusió.
3: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
1: Pseudociència geomètrica.
0: No, té nom i
3: clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar, suposo.
2: I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
3: Llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
1: Clar.
0: Tot el món, eh?
1: Prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
3: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
3: No, sincerament. No, que hi ha.
1: Bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses, ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Bona nit, companys, en punt les 10 de la nit. En aquesta sintonia, com cada dimarts, la de Ràdio Rubí, iniciem una hora intensa de música des del programa Long Play, on la música és la protagonista. Fent-te companyia, qui et parla, sóc en Xavi Baltà. I avui, per obrir el programa, el soul i el funk, més suau i sensual, serà el protagonista de la mà de la formació d'Stample Singers i aquesta cançó de l'any 1975.

Let's Do It Again, la cançó més exitosa de la trajectòria final dels Stamp pels Ninjas, publicada, com et deia, a l'octubre de l'any 1975. Escrita i produïda per Curtis Mayfield, la cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula homònima protagonitzada per Sidney Poitier i Bill Crosby. Tot i que el grup venia d'una etapa molt lligada a la música espiritual i de protesta amb el segell Stax Records, aquest tema va marcar un canvi cap a un so soul i funk més suau i sensual. Van arribar al cim de la llista del Billboard Hot 100 i el Hot Soul Singles al desembre de l'any 75, i aquest senzill va ser l'últim gran èxit número 1 del quartet familiar abans que les seves carreres agafessin, doncs, un gir més individual, especialment la de Mavis Staples. Bona nit, sintonia 99.7, això és Ràdio Rubí, això és Long Play, música de qualitat fins les 11.

Sonen a la ràdio Something, publicada al setembre de l'any 69 amb l'àlbum Abbey Road. Es considera la gran obra mestra de George Harrison i el moment en què es va consolidar com a compositor al mateix nivell dels seus col·legues Lennon i McCartney. Va ser la primera cançó escrita per Harrison que va aparèixer com a cara d'un senzill dels Beatles i va ser l'únic tema de George Harrison en arribar al número 1 de la llista Billboard Hot 100 mentre formava part justament de la formació Beatles.

The Winner Takes It All, des del 1980 i des del seu fantàstic àlbum Super Trooper, és per a molts la cançó definitiva de la formació ABBA i una de les millors cançons de ruptura de la història de la música pop. Va ser escrita per Bjorn poc després del seu divorci amb l'Agneta. L'Agneta va ser l'encarregada de cantar-la, aportant-li una vulnerabilitat i una emoció que posen la pell de gallina. Va ser un èxit massiu, arribant en el número 1 al Regne Unit, Irlanda, Bèlgica i Sud-àfrica, i entrant al top 10 a mig món, incloent-hi justament els Estats Units. I ara ens atencem un àlbum de l'any 1985 que portava per nom Emergency. Semblava que la cançó no volia entrar. Anem a escoltar un dels clàssics més radiats de la dècada dels 80, de la mà justament dels Cool and the Gang, i aquest èxit, Cherries. Cherries.

Des de l'àlbum Emergency, com et deia abans, va ser un fenomen global arribant al número 2 del Billboard Hot 100. Tan sols va ser superada per la gran cançó Money for Nothing dels Dire Straits. I també arribarien al número 1 de les llistes d'adults contemporanis. Estem parlant, evidentment, d'aquesta formació Cool and the Gang i d'aquesta balada publicada, com et deien, el 85, Sherry's. Passen 18 minuts de les 10 de la nit d'aquest dimarts. Aquí a la ràdio, Long Playing, compartint molt bona música, com sempre et tenim acostumats.

De ben segur que aquest so falset l'has reconegut. Estem escoltant els grans Bee Gees amb aquesta cançó, El nostre amor no el llencis per la borda. És una de les balades escrites pel germà Barry Gibb i Blue Weaver l'any 1977 durant les sessions d'enregistrament de la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever. Tot i ser una cançó dels Bee Gees, la versió més famosa inicialment va ser la del germà petit, Andy Gibb, qui la va portar al top 10 dels Estats Units en l'any 79. Barry hi va fer les veus d'acompanyament. El grup la va incloure més tard en el seu àlbum de recopilació de l'any 79. I després de la tràgica mort de l'Andy en el 88, la cançó va adquirir un nou significat. En molts concerts posteriors, els Bee Gees la tocaven com a homenatge, projectant imatges de l'Andy i barrejant la seva veu gravada amb el directe dels seus germans. Més música en el L'Omple.

Sàbatos és que tal nosaltres, publicat en el 81, és l'èxit més gran i gairebé l'únic a l'escala mundial d'aquest grup de rhythm and blues d'Illinois anomenat Champaign, que justament tenen el mateix nom de la ciutat d'on eren originaris. La cançó va arribar al número 1 de les llistes de rhythm and blues i al número 12 del Billboard Hot 100. Va ser un èxit massiu també en el Regne Unit, on va assolir el número 5. I es considera una de les balades més rodones del principis dels 80, ideal per tancar qualsevol sessió de música soul. I ara, Somewhere Down.

Escoltant el senzill Lally, publicat el 1980 dins l'àlbum Hodder d'en Juli, una de les balades més punyents i desoladores de Stevie Wonder. Narra la paranoia i la tristesa d'un home que sospita que la seva parella l'està enganyant. A diferència d'altres èxits de Stevie, plens de sintetitzadors i percussions, Lately se sosté gairebé només amb el seu piano i una interpretació vocal plena de matisos i de dolor. Curiosament, va tenir més èxit comercial en el Regne Unit, que va arribar al número 3, que en els Estats Units, on va quedar fora del top 60 del Hot 100, tot i ser una de les preferides justament de la crítica. I ara, The Alan Parsons Project.

0: Time, publicada l'any 1980 dins de l'àlbum The Thorn of Freeland Card, és una de les peces més introspectives i reconeixibles de The Alan Parsons Project. Aquesta va ser la primera vegada que el cofundador i principal compositor del grup, Eric Wolfram, va cantar com a solista en un disc. La seva veu suau i melancòlica va encaixar perfectament amb el to de la cançó. Va ser un èxit sorpresa en els Estats Units, arribant al número 15 del Billboard Hot 100. Va demostrar que el grup podia fer tant rock sinfònic complex com balades pop, precisament molt efectives. Com és habitual, en Alan Parsons, que era enginyer del so del Abbey Road i de Dark Side of the Moon, la cançó destaca per ser una de claretat sonora absoluta, amb les harmonies vocals que recorden l'estil dels Beatles o justament, precisament, dels Beach Boys.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista. That's

Something Stupid, publicada el desembre del 2001, va ser el llançament estrella de l'àlbum de versions de swing de Robbie Williams. Es tracta d'una versió del clàssic de l'any 67 interpretat per Frank Sinatra i la seva filla Nancy Sinatra. Robbie i Nicole van mantenir l'estil elegant i l'orquestració fidel a l'original. La cançó va ser un èxit massiu a Europa. Va aconseguir el prestigiós lloc número 1 de Nadal al Regne Unit, venent gairebé 100.000 còpies només en la primera setmana. I gràcies a aquest senzill, el disc de Robbie Williams es va convertir en un dels més venuts en la seva carrera, apropant-lo gairebé al gènere crooner d'una nova generació.

Estem escoltant una meravellosa cançó, Diamond and Rust, publicada en el 75. Es considera unímament la cançó més personal i brillant de la carrera de Joan Baez. La lletra relata una trucada inesperada d'un amic amant des d'una cabina telefònica a l'Oest Mitjà. Tot i que Joan Baez inicialment va dir que tractava sobre el seu marit, finalment va admetre que la cançó parlava de la seva intensa i complexa relació amb Bob Dylan, 10 anys després de la seva ruptura. Va ser el títol de l'àlbum que va tornar a situar Joan Baez a les llistes dels èxits del top 40 del Billboard, demostrant que més d'una gran intèrpret de folk tradicional i de cançó protesta, també era una compositora excepcional. 44 minuts sobre les 10, quan ara arriba Crosby, Stills and Nash & Young.

Sonant a la ràdio un èxit del 70, Our House, de l'àlbum Déjà Vu, és l'himne a la felicitat domèstica per excel·lència dels Crosby, Stills & Nash & Young. Va ser escrita per en Graham Nash una tarda plujosa a Los Angeles. Acabava de comprar un gerro antic amb la seva parella d'aleshores, la Joni Mitchell. En arribar a casa, ell va encendre el foc, ella va posar flors al gerro i Nash es va seure al piano. La lletra descriu exactament aquest moment d'intimitat. Va arribar al número 30 del Billboard Hot 100 i s'ha convertit en una de les cançons més estimades de la formació, utilitzada en infinitat d'anuncis i pel·lícules per transmetre justament això, la sensació de llar de casa. I què us sembla si gaudim d'una cançó publicada en el 77?

We come back on one hit wonder. Va arribar al cim del Billboard Hot 100 a principis dels 78, desbancant hits de la febre de la música disco del moment. L'estil Yacht Rock, amb el seu riff de guitarra inicial tan reconeixible, la lletra de penediment i una producció polida i elegant, és l'exemple perfecte del so suau de la Califòrnia dels 70. Va ser escrita pels líders de la banda Peter Beckett i Joe Crowley després de que tots dos haguessin trencat amb les seves respectives parelles. Doncs així és la nostra música a les nits dels dimarts a la ràdio, sempre una molt bona selecció musical acompanyada de molta informació justament d'aquestes cançons. Gran el que arriba ara, Neil Diamond.

Amb aquesta cançó, Neil Diamond solia tancar molts dels seus concerts. I Am A Saint, publicada en el 71 com a part de l'àlbum Tablewood Manuscript. És considerada la cançó més introspectiva i profunda justament d'ell. La lletra reflecteix la seva divisió emocional entre Nova York, on va créixer, i Los Angeles, on vivia i treballava. Sentia cap de les dues realment eren la seva llar. Arribaria al número 4 tant als Estats Units com en el Regne Unit i li va valdre la seva primera nominació als prestigiosos Premis Grammy com a millor interpretació vocal pop masculina. I a la ràdio tornen ells, The Alan Parsons Project, amb aquesta cançó No Voldria Ser Com Tu.

0: I com aquell que no vol la cosa, hem arribat quasi a les 11 de la vespre. Des de l'Onplay, des de la sintonia de Ràdio Rubí 997, acabem amb aquesta cançó que està inspirada justament amb l'obra d'Isaac Asimov. Aquesta cançó en concret explora la idea de la superioritat i l'intel·ligència artificial. Evidentment són la gran formació de Alan Parsons Project els que han posat el colofó final al programa. Bona nit i gràcies.
1: Dimarts de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, obrim per vacances.

0: planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no? Sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un buen día. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només molts per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions. Això és una bogeria. Els tècnics, després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé. I res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí. Però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes? Sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho tenim?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent, sí, que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic que...

0: tant al WhatsApp com a l'Instagram.
1: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura, vaja, de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya els nostres oients, els oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
0: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
1: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
1: Quin temps farà aquest vespre sobre 8:45? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
1: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i, com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
1: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa, ja no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla. Aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que mirant cap a l'horitzó hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
1: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I el Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
1: Vaja que sí. Marc Jaureguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc, jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Jaureguizar, meteoròleg de la xarxa, moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a la P7, que recordem, és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a la P7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Trànsit també recomana planificar bé el

0: Trajecte, consultar l'estat de les carreteres i sobretot sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
1: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
0: Jo sí, jo no em mouré pas.
1: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
0: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure quanta gent hi ha.
1: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
0: Exacte,
1: clar,
0: sí.
1: Que si es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
0: Efectivament.
1: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat, moltes gràcies, companya. Bon dia.
0: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
1: I Girona també estan una mica que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
2: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
1: Per poder observar l'eclipsi. Ah, no és a Santo Domingo, Santo Domingo de Burgos.
2: No.
1: A Burgos.
2: De Silos.
1: M'havies espantat.
2: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sí. Sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolors Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
3: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sapigut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
2: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
2: Que vagi molt bé.
1: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
4: Molt bon dia
1: a tots. Sí que ho tens en cosetes a l'escala,
4: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de creuers Mare Nostrum.
5: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple. I ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
6: Tampoc vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria. Però nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i la veritat vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
4: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
1: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'escala.
4: A vosaltres, que
1: vagi. Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
1: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi també en terres lleidatanes i ahir vau tenir visita presidencial.
7: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
8: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
7: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida hi ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apollo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
1: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
7: Seguirem, Núria, que vagi bé.
1: Fins ara, Arnau.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
1: Quin ambient, hi ha, per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tot per veure.
10: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, però qui no en porti, que sàpiga que n'hi hauran fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, perquè, de fet, no hi ha núvol, és a dir, que perfecte. Han de patir més per la calor, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja va amb barret, Núria?
1: No és només, clar, no és només el fet de que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, no, qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
10: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és Iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
1: Sí, Pep, no te'n vagis de les rambles.
10: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
1: Que a més sigui, li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
10: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
1: I a més de casa, i a més de casa, que és de Terres Tarragonines.
10: I a més tarragoní, que a més a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi,
1: Va, que el saludem.
10: Joan Anton Català.
1: Joan Anton, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Et veurem aquesta nit a la tele,
11: A veure, si tot va bé, sí.
1: T'han fitxat per ajudar les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
10: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
11: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac, però pensava que costaria més i no. De moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí a Amposta, abans d'anar al Trabucador. Hi ha quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
10: Bueno, queda poquet, Mira, no sé si també tu ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, i és molt difícil, però ens deien, i ens veiem des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, mulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
11: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, els ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar el Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament, això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
1: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada, ho certifiqueu,
11: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix... Mira, ja està.
1: Ja està.
11: Amb pell de gallina.
1: Ets sensible, sí,
11: és immediat. És immediat. És recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes, xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò. Hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls. I el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
1: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat, que ho teníem que portar,
11: Sí, és veritat, no ho vam explicar, això, sí.
1: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar? Sí.
10: Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben o no, tenen clar hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que ens escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, és una, si pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que és àmplia?
11: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ara, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anera molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
10: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
1: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, no sé si dir sort, molta merda, no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres, molta sort i molta emoció en tot cas. Igualment, aquesta nit.
11: Gràcies, Joan Anton, a tots.
1: Vinga, abraçada.
11: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
1: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com moltes emissores locals, tenim programació especial.
10: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
9: Obert per vacances.
1: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes, per entendre'ns, de Terres de Ponent, i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet, que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
12: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió, amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
13: On vam tindre la sort, un estudiant de l'Escola d'Hostaleria havia guanyat el Campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
12: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
13: No és ben bé com un croissant, no? Però li hem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, ¿vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
7: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció a les xarxes i als mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar límit a les comandes.
13: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, pues, havien fet, pues, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, al final és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000? No tenim ni idea, perquè ja t'ho dic. Ara mateix estem desbordats.
7: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Grammy en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Grammy també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
13: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment, pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
7: Però el Gremi de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i auberginya i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
13: Des del Gremi hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte, aquí sí que anàvem molt preparats, des del Gremi. Si nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa és que va vindre a veure el que és la presentació el croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendre moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom les fa diferent. Avui hi ha una gran varietat.
7: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida. Doncs
13: pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa el que és el croissant de l'eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Grammy de Forners cap a casa.
7: Així, doncs, el Grammy de Forners de Lleida també té el seu propi eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
1: Arnau Vila, Demunt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones en aquesta hora del matí que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella.
0: No he pujat
1: de
0: a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: He pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, per això hem vingut a un dels punts, han habilitat tots a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental, en aquest moment regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morán. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paen Cap, que a Lleida es veuria en totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons sí. Tan màgics, no? I tan especials.
2: És
1: no?
2: El primer que vam pensar, per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, sí. La zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners, també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatoris de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, les han donat a la ciutat no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, al turó de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial habilitat d'autobús.
2: És el servei eclipsi. Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també unes llançadores que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells. Tranquil·litat, calma, sobretot. Correcte. No? I som en una tarda d'agost segurament molt calorosa.
2: Sí.
3: sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però es veurà tot, sembla que seque molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
3: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
3: Doncs allà
2: sí,
3: ens veurem. Millor acomiadament impossible amb els Vetusta Morla sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol, Laura, que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, ara... que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, jo saps que aquí t'acollim sempre.
4: Ah, doncs mira, m'ho apunto, no està malament. Sí, sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra. Adéu-siau.
4: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida, en aquest cas plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovador l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'Oleoturisme del Molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual, i per tant això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: La rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, sí, la propera connexió es duca a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, preocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros donde se ha activado el plan comarcal de protección civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que descampad total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, no, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues la gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Jabalambre, en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y, bueno, en otros sitios de Zaragoza también, o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche.
1: Mucho.
0: Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions, que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. Tres trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En re, en tres minutets, ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de ballar a l'espai. T'has preguntat algun cop com seria ballar a l'espai? Doncs jo he viscut aquesta experiència en un somni i encara recordo la sensació que vaig sentir. Vaig tenir un somni tan clar que em semblava molt real. Em trobava en una nau espacial flotant. Els peus no tocaven al terra, el cos no pesava i cada moviment semblava durar una eternitat. Estava completament sola, però no tenia cap mena de por. Només tenia una sensació de llibertat que m'hi sentia molt i molt còmoda. Recordo que sonava de fons una cançó de la Lady Gaga i em vaig posar a ballar. Clar, sense gravetat, els passos de ball perdien el seu pes i el seu ritme habitual. Els salts no acabaven mai. Els girs es feien lents i suaus, com si el temps s'estirés amb cada volta. Només amb un petit impuls podia flotar, girar, deixar-me portar per l'aire, com si el meu cos formés part de l'espai que m'envoltava. Cada moviment era fluid, sense el límit que la gravetat ens imposa. Era com si el meu cos s'hagués convertit en aigua, movent-se sense forma definida però plena de gràcia, i de sobte la nau es va omplir de petites partícules lluminoses, com si estigués envoltada d'estrelles que ballaven amb mi. Vaig continuar ballant una estona més mentre les llums s'anaven apagant lentament, fins que tot va quedar en silenci i fosc. Vaig despertar del somni, tenia una sensació de pau i quan vaig començar a caminar ho feia com si estigués a l'espai, i va ser en aquell moment que vaig començar a riure de mi mateixa. La reflexió que en trec? Que poderosa és la nostra ment i que important tenir molta imaginació, perquè t'ajuda a viure aventures tant despert com adormit. Què et sembla?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a la C-58 provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carril tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P-7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carril tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B-20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I per tant,
1: la Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport porta les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
3: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya, a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
4: Correcte.
3: I ara te pillem a Sòria.
4: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
3: Ah!
4: Estic a meitat de camí, just.
3: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
4: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
3: D'acord. Eh? D'acord, doncs ja.
4: Tenim allà, és el que ens va, bueno, el que ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un puesto per allà i no hi havia manera.
3: Uh-huh.
4: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
3: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
4: Sí, anem amb, sí, amb una furgoneta, amb un multivan, anem 6.
3: Però vaja, que
4: allà,
3: no...
4: Però allà tenim un reservat, tinc reservat un hotel, un hotelet.
3: D'acord.
4: I estarem allà, sí.
3: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
4: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant l'Ajuntament i tot això, i bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella, sí. I bueno, es veu que és un puesto que segurament hi haurà molta gent, per això hem marxat d'hora, i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, a l'hora de dinar, vaja.
3: Molt bé, així amb temps...
4: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
3: Ja aneu,
4: el lloc ideal.
3: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
4: Correcte, correcte.
3: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I tres mesos fa, tres mesos que vam carregar-ho.
4: Sí, sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí a la... I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més rafting i dissabte tenim que anar a fer castell.
3: Sí, doncs...
4: A Bisbal.
3: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
4: Exacte, i tant.
3: A disfrutar-ho molt.
4: Molt bé.
3: Moltes gràcies, Pere. Una abraçada forta. I bon viatge. Aneu en compte.
4: Gràcies.
3: Bon viatge.
4: Adéu, adéu.
3: Vinga, i es queden un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
3: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
5: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és 1 minut 30 segons. Però en tot

0: natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'Horta, que vull dir que...
1: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que està, és limítrofe en València, però està ple d'Horta, sí.
0: Que guai.
1: Està molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: És, doncs... és la cuna de l'Horxata, és la cuna de l'Horxata.
0: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament
1: tomaca,
0: de pícnic.
1: Sí.
0: De pícnic totalment avui, per allà, per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada, gràcies. Són Connexions Llampec, i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya, i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot?
2: Bueno, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
0: Clar.
2: Però sí, tot una mica més organitzat, sí, per poder...
0: Jo dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els que us dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
2: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
0: Eivissa, normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la. En fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta tot això.
2: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, sí, hi ha bastant de moviment.
0: Val.
2: Però, clar, ara molt més encara,
0: més, eh?
2: amb l'eclipsi.
0: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no? De que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
2: Sí, una mica de setembre, octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
0: Ah.
2: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament farem una mica d'excursió i podrem anar a veure a prop de casa.
0: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé aquesta nit.
2: Disfruteu. Gràcies, igualment.
0: Adéu. Doncs bé, el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa, i si direu, ostres, i Cardedeu, on són? Hi són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
3: Bon dia, som aquí.
0: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
3: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
4: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar enlloc per veure l'eclipsi perquè treballo. Però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8, doncs no està malament. Una abraçada.
3: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
5: Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
3: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res, estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res,
0: Molt bé, doncs així ho farem. Estarem ben atents i podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben, ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac en sentit nord a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres, i a la ronda de Dalt a Barcelona hi segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Exactament, aquí.
0: Digues. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. És el fet d'un eclipse total, insisteixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlits. Ja veu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres hasta d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara hasta uns 150 anys. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Bueno, això...
0: Excepcionalitat queda clara, queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no?, pues, a Marte Verge, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa-Beseit, un balcó té una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot intervolir una mica el que seria el fenomen. No? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Starebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, ara ja m'explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. En Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disjòquei, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fort, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals, sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí, i és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora, que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Grosreus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus
0: polígons,
5: és gran i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa. Tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple any Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, ja. Això, tu.
0: Que bo, no m'havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat també,
7: Què et sembla?
0: Descampat avui ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà, aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar, és que tots tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar, tots, i no.
7: Doncs no, error. error, error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat doncs, s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament. Com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs, muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, però això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Oh, quina veu, quina veu.
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu te prens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: aquí. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons, llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu entrepans d'alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després...
8: Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
0: sí
7: senyora.
0: Molt, molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'on a la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa nostra.
7: Una abraçada. Petons. Forta.
0: It's a god-awful small affair. Seguim escoltant re molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres sí. Aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara sí. És un municipi que no arriba als 4.000 habitants. Ostres. I avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats, aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi, una mica quines són les sensacions que s'estan vivint. Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes. Com ho estem vivint, tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població. Hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite i a la vegada està força, força ben comunicat i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi haurà diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga i faríem el tancament amb una festa al ball, ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se mos va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga Via Augusta. Tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada, on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular de que, forma, que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit, és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'este esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres, que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres, que pel que estic veient a dia d'avui és com or, que hi haguen ulleres disponibles, i nosaltres per a última hora, per a repartir el punt d'observació, tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme, però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que han volgut formar part aquí a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals tots són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
10: No. No.
9: Núria, això no, més a no. La zona, més a la zona del Delta, això és sí, més a l'interior, no més a la plana, aquí no n'hi ha tants, o no n'hi ha, quasi gens.
10: La plana no tenim mosquits i això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giné de la Plana Ràdio, una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tots uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
12: Bon dia,
0: una
12: Núria,
0: mica bruixot tots... et veig jo tu, eh?
12: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, Manel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món, i clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per Vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella, i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima, seda d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i, igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
0: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta i allò... M'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar, Helena, avui què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa o no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
13: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda nit, eh? I ja et dic, energèticament en el món espiritual és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
12: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
13: Jo demà no faria res i ja dia 14 pues, una espelmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
12: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
13: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
12: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
13: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica... mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
12: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades.
0: De
12: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
13: L'11 i el 22.
12: 11 i 22.
13: Sí.
12: Molt bé.
0: Ah, per què?
13: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquestes espelmetes de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
12: I fins que s'apagui, eh?
13: Fins que s'apagui.
12: Mira. Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
0: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi una cosa, un fenomen especial, demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
13: I avui és un dia...
0: Clar que sí.
13: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
0: L'11 i el 22.
12: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjar moltes cosetes i molts secretets.
13: Sí, faig fires i a l'Instagram Belania Ritual podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
12: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
0: Ens ho apuntem, Manel Ferrer des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
12: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
13: Gràcies a tu.
0: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions. Però és que aquesta nit en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha res i avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
14: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total. En aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
14: I
15: bé.
14: També estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
14: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també, perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
15: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres, és una cosa que no fem habitualment. Ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas. I bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic que encara no sabem massa bé, polifamiliars, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
14: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
16: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem, perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
14: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional, perquè és això, no, que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
15: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem.
14: Mm-hmm. Aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
16: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir, són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada, per tant, crec que és espectacular.
14: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
15: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural, és a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, li diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la carena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
14: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà l'eclipsi, per tant és un molt bon espai.
16: En teoria queda just per damunt de... O sigui, quan sigui l'eclipse total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural, De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, eh? està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
14: Mm-hmm. Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
15: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... Bueno, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-se i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
14: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
17: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que no, per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part, i per ells suposo que com a públic espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti, i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
14: Doncs Jordi Jovany, dels Finyarre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
15: A vosaltres, moltes gràcies.
14: I també el Josep Loren, del grup d'Estilats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
17: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a Eric Rossi, el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp. Doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
18: Bon dia, Núria. Amigues, s'ha anat molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
0: Toma, ja, vas avitllat, t'has posat una samarreta específica.
18: Home, clar, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixart, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha una gent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
19: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol, i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
18: Esperem que sí, toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
19: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem, i també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
18: Per tant, això no és un simple telescopi. Aquí hi ha molta més tecnologia.
19: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada. La muntura el que farà és seguir sola el sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol, i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa, que es diu. I després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
18: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
19: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és les nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera cal pensar que és en el fons una lupa, i tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
18: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu, o això no funciona?
19: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
18: Ha quedat clar, millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la d'estar. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres i que no hi hagi núvols.
19: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
0: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard. Una abraçada.
18: I tant, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forés, bon dia de nou.
1: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Brera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
0: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim, a part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, re, gaudim molt d'aquesta nit de nou.
1: Gràcies a tu, Núria, igualment.
0: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets. Ens agrada molt aquest símil. Amb els Beatles tanquem, i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes, que ens han participat en aquest programa especial i ens ha fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també, molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
20: Estem molt emocionats.
0: Sí.
20: Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya, i tinc moltes ganes, jo.
0: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem,
20: sí,
0: i demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
20: Ah, exactament, fer Vinga. Fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
3: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
20: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
3: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: Ror.
1: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
2: I de la sang del drac en sortí un roser.
3: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
4: De bon grat, accepto el vostre present.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna, com estàs?
5: Bé, i tu?
6: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
5: I tant que sí.
6: Saps quin és?
5: Suposo que la rosa.
6: Efectivament, la rosa.
1: Museu particular.
6: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants.
5: Wow.
6: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
5: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
6: Sí, quan comences a declinar, no? És de lo primer que, no?, que t'encarreguen.
5: Sí.
6: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec, primer.
5: Vale.
6: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
5: Explica-m'ho.
6: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
5: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
6: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor. Que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros...